0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Escoltes ICAT.

0: Ei, simplificat.
1: Ei. Desubica't.
2: Ei. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et pot...

són parefa, però no són pares. En Wikim, el petit Niki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El curs escolar comença avui a Catalunya amb una vaga de docents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir una treva, un parèntesi, als sindicats. Ho feia al matí de Catalunya Ràdio, però no se n'ha sortit. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuarà les mobilitzacions de protesta. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Són declaracions també al Catalunya Nit del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Mentrestant, l'oposició, també els socis parlamentaris de Salvador Illa, critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes de docents i li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. El de Gómez és un dels fronts judicials que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, amb el cas Plus Ultra.
1: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats.
4: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà durant tot el dia. Avui les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de la Catalunya central i demà s'estendran a gairebé tot el país. Tant les pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera, premiada amb un Òscar, i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
4: Coincidirà amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és, tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% han pogut tornar a casa. Encara hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar i ho sabran el 2027 en funció de la consolidació del terreny.
1: Esports, avui comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça juga demà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
4: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Ahir es va tancar la quarta jornada de la primera divisió. Amb aquests resultats, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3, amb el debut de l'exblaugrana Héctor Fort amb l'equip basc. El Barça tanca aquesta jornada líder en solitari amb 12 punts i l'Espanyol és 12 amb 4.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que és dimarts, en aquest programa el tenim una miqueta creuat els dimarts de fa temps ja. Perquè és el dia tonto. Però hem de començar, no? Estaria bé.
7: Va.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 8 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui serà l'últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora. Seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Molts oients segurament celebrareu aquest canvi de temps, no sé si ella també. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A veure, a mi m'agradaria ja un jerseiet, eh?
0: Un jerseiet, eh?
1: Com a mínim aquí l'estudi fa un fred.
0: És que no fa fred, és que s'està bé, temperatura perfecta.
1: Àlex, fa fred?
2: Fa bastant fred.
0: No, no fa fred.
1: Fiquen, fa... L'Anna Alfonso anava amb bufanda.
2: Sí.
0: Perquè estava refredada l'Anna Alfonso.
2: Jaquetetes i un mocador portava.
0: Sí, però no fa fred. No fa... Hem de tenir l'estudi una miqueta... Tothom
1: no
0: comença a suar,
1: aquí.
0: Això està tancat i comencem un caldo de cultiu que aguanta el tu fins a les 6.
1: Jo Marta, tiro, eh?
0: Porta'm el solet del dia, va.
1: Mira, a Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, el sol sortirà a les 7:25 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 49 minutets.
0: Lara García, abriga't i bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Clar que sí.
1: Avui comença el curs escolar i us vull recordar què va dir Salvador Espriu als docents de Catalunya al 1981. Veig encarnades en vostès, mestres de Catalunya, totes excelses virtuts i encara moltes altres, entre les quals una clara i altíssima vocació, l'altruisme, la diligència i el no defallent treball.
0: La frase del 1981, que evidentment també podríem traslladar al 2026. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, suposo que pendents d'aquesta vaga.
3: I de la frase que va dir no Salvador Espriu, sinó Salvador Illa, sí? Que s'ha de fer compatible el dret a vaga pel dret a l'educació.
0: Respecto
3: va dir
0: el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Ah, exactament, estarem atents a aquesta entrada a l'escola, com funciona la mobilitat, parlarem amb tots els agents, amb famílies, amb els sindicats, i després tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull, per respondre a l'entrevista que hi va fer el president Salvador Illa, i acabarem amb Albert Om, que ens presenta el seu nou llibre. Què dirà la gent?
0: Bé, interessant també, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I, evidentment, a mesura que passen els dies, home, doncs, lògic, anem acomiadant l'estiu. Una pregunta per començar aquest matí de dimarts. Recordeu vosaltres com passàveu els estius quan acabàveu l'escola i teníeu tot el temps del món?

0: Tresor amagat és una de les moltes joies musicals de Manu Guix, i és que l'estiu s'acaba per tots, també per als més petits i joves, tot i que avui la tornada a les aules a Catalunya està marcada per la vaga general dels docents. Tot i això, esperem que hàgiu tingut un bon estiu, carregat d'històries per explicar, i vés a saber si alguna per amagar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Recordaves tu la tornada a l'escola? Et posaves nerviós o no?
2: Jo no recordo especialment un dia preocupant.
0: Jo tampoc.
2: A l'escola.
0: Bé, alegre, no? Un dia alegre.
2: Sí, perquè en aquella època és que els companys no els veies durant 3 mesos.
0: Hi havia molt per explicar.
2: No hi havia contacte d'Instagram, ni telèfons mòbils.
0: Exacte.
2: Ni res, podies explicar-te.
0: Però trobaves amb el noi o la noia que t'agradava.
2: Això sí, aquell crush.
0: Aquell crush.
2: Que no sabíem que es deia crush.
0: Aquella època era Vaig per tu.
2: Exacte.
0: Te'n recordes del Vaig per tu?
2: Sí, sí.
0: Àlex Bosch, anem a saber què és el que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, avui es tanca la IFA 2026, que s'està fent a Berlín. A Alemanya és una fira tecnològica i, evidentment, les empreses hi han presentat tot de productes amb un denominador comú, la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
2: Un dels exemples més curiosos és Haier, que ha presentat un forn amb intel·ligència artificial que té una càmera a l'interior. El sistema pot reconèixer què estem cuinant, seguir-ne l'evolució i diu, mira, això ja està al punt.
0: Oh, això és una meravella, perquè quan fas un peix mai saps si està al punt o no, que et diuen si no s'enganxa, si no ho saps mai.
2: No ho saps mai. De rentadores, com vas, Xavi?
0: Bé, molt bé.
2: Saps posar bé?
0: Sí, home, ja fa molt temps ja que... Sí, soc un home, soc un home de món.
2: Si haguessis contestat que no en tenies ni idea,
0: sí,
2: que era el que estava al guió, pràcticament...
0: Ah, doncs no en tinc ni idea, no en tinc ni idea.
2: Doncs, mira, Miele ha presentat una rentadora que només té un botó.
0: Perfecte.
2: Tu poses la roba, detecta si és blanca o de color.
0: Val. Val.
2: Si li poses una peça de desigual, li explota el cap. En tot cas, blanca o de color, detecta la quantitat de brutícia que hi ha i ja adapta l'aigua a la quantitat de roba.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Perfecte.
3: Està molt bé, no, això està molt bé.
0: Perquè a vegades les rentadores són complicades.
2: Sí. Res, o no, ja està, eh?
0: Et veig feliç, amb aquesta rentadora.
2: Els que en posem, sí. Doncs escolta'm, i més coses. Hi ha també, aquell, de rebre, una vegada vam parlar d'una nevera amb intel·ligència artificial que era capaç de detectar els productes que tens i dir-te, mira, avui pots fer uns macarrons.
0: Sí, me'n recordo, sí.
2: Doncs també l'han evolucionat, ara és perfecte.
0: Et fa el menjar ja directament?
2: No, ja et fa la llista de la compra del que necessites en funció del que fas habitualment, etcètera.
0: Estan tornant ganduls, també, però ens estan tornant ganduls, eh?
2: Samsung ha presentat un aire condicionat que és capaç de detectar on estàs de l'habitació i ajustar
0: molt bé
2: el consum a l'habitació. És a dir, si per exemple a la nit no hi vas, doncs allà a la zona aquella queda...
0: Molt bé.
2: Doncs escolta'm, tot perfecte. Al final, marxarà la llum i no sabrem què fer, morirem.
0: És el que et dic. Voldràs col·locar, voldràs enxufar un lot d'aquests de LED, no hauràs carregat amb l'USB.
3: No sabràs què comprar.
0: Clar, exacte. En tot cas, agraïm l'avenç de la tecnologia. Gràcies, Àlex. Fins ara.
2: Adéu-siau.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor perquè hi ha professors com el Diego, a Madrid. Andreu Merino.
4: Es diu Diego Alfonso, és integrador social en pràctiques en una escola del barri de la Latina i té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, precisament el mateix diagnòstic que tenen diversos dels seus alumnes. Explica que quan ell era petit, el personal de suport a les escoles era pràcticament inexistent i que per això es va decidir estudiar integració social. Ara defensa la necessitat d'establir un vincle amb l'alumnat i considera que els infants es poden sentir més còmodes amb algú que perceben com a similar a ell.
0: En un minut arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. Engeguem parlant d'un enginyer que dibuixa el seu arbre genealògic i estira fins l'any 1400, és a dir, viatge fins al 1400 en aquest arbre.
5: Sí, tot va començar ajudant la seva germana ara fa 12 anys amb un treball de l'escola i han aconseguit, atenció, reprendre el contacte amb familiars dels seus avantpassats. Han tirat, com deies, enrere fins l'any 1400 i ara diu que vol seguir encara més enrere per conèixer a fons la història dels seus avantpassats. Si vosaltres ho esteu pensant, atents al que ens explica el Marc Llena en una entrevista a 3Cat Info.
6: Jo començaria clarament amb les persones que tens més properes, avis, pares, tiets, tot el que hi hagi d'informació possible del teu abast és essencial per començar. I després ja començaria ja a buscar informació en dades més enllà de la família. Diners no ho és gràcies avui dia que tot està molt informatitzat. És a dedicar-li molta energia i paciència. Crec que la paciència és clau. Però jo ho animo a tothom a fer-ho. Crec que la recompensa és com la de cuinar, no? Quan es cuina a foc lent, dona una gratitud, no? De, no només del que tu cuines per tu, sinó per el que tu pots donar als altres.
0: Estava pensant que hi ha molta gent que no té ganes ni de conèixer els seus cosins més propers.
5: T'anava dit. Hi ha gent que no cal que s'hi posi.
0: Lara, tu com ho veus?
7: Estic aquí escrivint. I ara m'has de fer una trampa.
0: Ui, ella, com està?
7: És que ho ha fet expressament.
0: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A, arrasa els cinemes. On serra?
8: Les 33.651 espectadors han vist el film en el seu primer cap de setmana a la gran pantalla i 27.462 han triat la versió original en català.
9: S'ha activat l'operació Cronos, que com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Dirigit per Fernando González Molina i protagonitzat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, es converteix en la millor estrena del cinema català des que Alcarràs va causar gran sensació l'any 2022.
10: I el sol fou jornaler, no matinaria tant.
8: La pel·lícula de Carla Simón va portar a les sales 41.453 persones en els primers dos dies.
0: I quan passa un minut d'un quart de sis del matí, parlem del que s'estava preparant ara mateix l'Algarcia. Alerta, eh? Atenció. Un estudi que apunta que podríem arribar a viure 190 anys.
5: Doncs sí, Javier Menéndez és director del grup Metabolisme i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia i està estudiant els mecanismes moleculars de l'envelliment i la seva relació amb malalties com, per exemple, el càncer. Conclou que hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem arribar a modular farmacològicament. Diu que si som capaços doncs, de fer-ho, de modular-los, la nostra edat biològica podria arribar a allargar els gairebé 200 anys perquè erradicaríem moltes malalties que van lligades a l'envelliment. El que hem de pensar és si això és realment una bona notícia. Jo no sé si vosaltres voldreu viure 200 o 190 anys.
0: Ui, quina mandra.
7: Ja em fa l'any arribat 80. Sí, sí. Fora, abans. És que masses coses per fer, no?
0: Es multiplica pràcticament la teva vida. Si vius amb una mica de sort 100 anys, multiplica la teva vida per 2. I després com arribes als 200?
7: No, clar, si estigués 5 anys...
0: I qui paga la jubilació?
7: Tot doblegat.
5: És que no és sostenible.
7: No, no, no.
5: No és sostenible.
0: Els matiners, comentem les notícies.
1: Els matiners amb Xavi Canalies.
0: Tal dia com avui, Stevie Wonder arribava al número 1 amb el tema I just called to say I love you.
5: Va sonar per primera vegada la pel·lícula La Chica de Rojo. De seguida va liderar les llistes del Regne Unit i dels Estats Units i, de fet, va acabar aconseguint un Globus d'Or i un Oscar a la millor cançó original. Sembla, però, que aquest tema hi va haver una mica de disputa, com totes les altres cançons, entre Stevie Wonder i el seu antic company i compositor Lee Garrett. Garrett deia que ell havia escrit la cançó abans del 1984 i reclamava els drets d'autor, però un jurat va acabar desestimant aquestes afirmacions i va acabar dictant a favor de Stevie Wonder.

0: Ciutadans i hem enraonat un any a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Illa es va mostrar contundent a l'hora de respondre a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que aquest cap de setmana va advertir que Madrid no pagaria la festa dels catalans.
0: Una advertència, no es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
1: I ara, un apunt esportiu. En la primera època de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid va quedar gravat això.
2: ¿Por qué?
1: Es queixava de l'arbitratge. Doncs han passat els anys, però no ha canviat. El Madrid va perdre dissabte contra el Betis i a la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassa es van xalar amb la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
3: Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé. I ho fa així. Per què?
4: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. ¿Por qué?
3: Oh, si el VAR aquest por qué, no, amb la mateixa entonació.
5: Vuit porqués ens ha regalat avui.
6: És música a les nostres orelles.
1: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va sorprendre amb els seus gustos musicals.
7: Pues es igual, pues yo me pongo a Mina, pongo el cielo en una estanza y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta. Eso es la edad.
8: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous. Molt bon dia, Sergi.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 8 de setembre, Venus fa un trígon amb el node nord a Aquari. I això posa el focus en una idea molt aquariana. El futur no el construïm sols. Avui, una conversa, una persona o una connexió inesperada et pot obrir una porta nova, donar-te una idea o acostar-te a un projecte que no tenies al radar. Així que estigues atent a qui apareix i a què et desperta, perquè de vegades una trobada aparentment casual et pot acostar molt més al futur del que imagines.
8: Lara, i a qui li diem anys i anys per molts anys?
10: Doncs som-hi amb alegria. Avui felicitem l'estrella de la música, la Pink, que arriba als 47 anys. La mítica actriu Kim Basinger també celebra avui el seu aniversari, en fa 73. Qui també va néixer un 8 de setembre és l'actriu catalana Laura Conejero, en fa 60. I per últim, felicitem la cantant Nicki Minaj, que bufarà 44 espelmes. Moltes felicitats a totes. Som dones d'empenta d'una edat estupenda.
8: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners.
12: Elisenda Pineda, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i del programa Col·lapse de TV3.
11: La cançó que em fa començar el dia amb empenta és Shine, dels Take That. Té tots els ingredients que m'agraden. Un videoclip fantàstic amb els Take That picant l'ullet als Beatles, al més pur estil Your Mother Should Know, uns senyors ben polits amb una dentadura envejable i, sobretot, un munt de records de l'any 2007, una època en què la posàvem juntament amb el bo d'en Canalies en un programa que presentàvem plegats i que es deia Zona Urbana. Espero que us agradi, us posi les piles i us recordi que, malgrat tot, avui també tenim una nova oportunitat per brillar.
12: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 8 de setembre. Ana Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Primer dia de l'escola en vaga de mestres i professors.
1: Els sindicats majoritaris mantenen la protesta, tot i que ahir el president Salvador Illa els feia aquesta proposta al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I me demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Però no se n'ha sortit i el sindicat majoritari USTEC no veu motius per desconvocar l'aturada. Ho deia a 3CAT la portaveu Iolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I, evidentment, l'oposició hi s'ho capa.
1: Sí, des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitzat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost i Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Demà mateix s'hauria de cessar aquesta consellera, posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
1: En aquesta línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris que consideren que va tard i malament en la gestió d'aquesta crisi a l'educació. Sigui com sigui, avui és el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes catalans.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, la magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials, tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: Europa conté la respiració davant l'auge de la ultradreta alemanya.
1: El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz s'ha declarat que està en xoc i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, s'ha mostrat preocupada.
7: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
0: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna.
1: En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien acordat a totes dues ciutats.
0: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre.
1: Sí, i sobretot demà, durant tot el dia. Xavier Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem sobretot a la població, doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: La part positiva és que tant aquestes pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Com sempre, cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la vessant judicial de la crisi de Ceuta.
9: I també la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'Ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants.
10: I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat. I l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta.
9: I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a trànsfugues de la CDU. El periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País, que aquests resultats obren una crisi al govern alemany.
10: I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que es reparteix en almenys 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt avui.
0: I avui a les pàgines d'Opinió hi trobem reflexions sobre el curs escolar, que comença avui, i també sobre l'avenç de l'extrema dreta a Alemanya.
10: L'editorial de La Vanguardia s'assuma a les paraules de Salvador Illa d'ahir a l'entrevista amb Ricard Ostrell, en què va dir que respecta el dret a vaga, però que demana respecte pel dret a l'educació.
9: El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país.
10: Al marge de l'inici del curs escolar, la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt segueix copant molts articles d'opinió.
9: L'editorial del Periódico diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme.
10: El País, en canvi, titula Alarma per les democràcies. Exposa que els cordons sanitaris ja no serveixen per mantenir les ideologies ultres lluny del poder.
9: Ara bé, pel diari de Prisa, l'avenç de l'extrema dreta no és irreversible.
10: L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la FD capitalitza el malestar alemany.
9: Diu que la victòria de l'extrema dreta és un altre símptoma del fracàs dels partits tradicionals per oferir una resposta al malestar econòmic, social i identitari que recorre Europa.
10: A l'Ara, la periodista Carme Colomina analitza la metamorfosi identitària que sacseix Alemanya.
9: I destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent.
0: I aquestes hores del matí saludo, com sempre, la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
11: Bon dia, com va?
0: Moment de repassar també la premsa digital. Quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
11: Doncs que les barques s'han tornat aquest estiu a l'Estany. Uf, estem de dimarts, eh?
0: Clar, el dimarts ja el diem al programa, sí. I el dimarts li estrany.
11: Mira-me. Això que et deia, les barques han tornat aquest estiu a l'Estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que, atenció, ha de permetre per primera vegada que hi puguin navegar també a l'hivern. Ho explica el Regió 7, això sí, sempre que les condicions, clar, climatològiques permetin que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
0: I ha de fer també les maletes?
11: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passa un fenomen similar del que hem explicat sovint, per exemple, a Eivissa. L'alt preu de l'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull el País.
0: Vas endavant en la flota de busos de Barcelona.
11: Doncs que estrenen el primer minibús de barri totalment elèctric entre Canyelles i Vall d'Hebron a la línia 185. TMB, a més, té previst posar en funcionament 4 vehicles més d'aquest tipus les pròximes setmanes. Fins ara els vehicles elèctrics s'havien incorporat a la flota de busos, però els convencionals, i no n'hi havia cap entre les línies dels barris. Ho llegim al web de BTV.
0: Una notícia per als amants de les patates fregides.
11: Sí, perquè Fritz Ràbic destinarà 115 milions d'euros a una nova fàbrica Maçanet de la Selva, que és on té la seu central i que generarà fins a 500 llocs de treball, també per un centre de distribució a Madrid. Ho llegim a l'Ara, que detalla que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a l'elaboració de patates fregides i crispetes, que són dues de les categories estratègiques de més volum de l'empresa.
0: Vinga, que res, en 6 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, moment de fer un repàs, alguns apunts culturals, Marta.
12: Mireu, avui comencem parlant de Serialitzados, és el festival de sèries d'aquí de Barcelona, que recordem se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, i ara ja sabem algunes sèries que s'hi presentaran, per exemple, entre elles, Matar a un oso i la segona temporada de Celeste, que recordem és aquella sèrie amb Carmen Machi al capdavant. I ahir, per cert, al Gran Teatre del Liceu es va donar el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: cançó tan bonica de Jimmy Fontana.
1: Fantàstica, és una de les cançons que es va poder sentir ahir al Gran Teatre del Liceu, on el sector va estar d'enhorabona perquè va celebrar una xifra rècord de la temporada. Atenció, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: I una previsió per avui mateix, Marta.
1: Sí, perquè una de les parelles més estimades de la història i de la història de Hollywood, jo diria, són Penélope Cruz sí. i Javier Bardem. Doncs avui seran tots dos al Festival de Venècia amb la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Per tant, els veurem i demà jo crec que en podrem explicar
0: algun
1: tots els detalls.
0: Algun detallet.
1: Algun, com a mínim.
0: No m'ho puc creure. Estic a punt de plorar, Catalunya.
1: Què ha passat? Hola!
0: Lara! Arribes a temps per la dada Maria.
2: Sí, és carmentat.
0: És que jo veus, ja sóc feliç amb poca cosa.
1: Una mica de bronca ja ho tens, això.
2: Sí.
0: Home, bronca, bronca.
2: Jo funciono així,
1: Una mica, home, ahir...
0: Si no dic res...
2: Sí, bronca, sí. Una mica.
0: I quina que teniu aquestes hores del matí, eh? Anem-hi, la dada Maria. Maria,
3: si bon dia.
0: Què
3: si ho recordem, ahir la Lara García assegurava que tornaria a arribar tard, cosa sí. que no s'ha produït.
0: Sí.
3: I també deia que tornaria a guanyar. Recordem aquest moment.
0: A veure, que... m'arribaràs puntual, carinyo?
2: No, però tornaré a guanyar.
0: No, però tornaré a guanyar.
3: Tornaré a guanyar.
0: Molt bé, veurem si això és així.
3: Perquè recordem que ella ja porta 4 de 6,
0: eh? Tu també t'agrada, eh, Maria?
2: Sí, perquè
0: Maria és molt.
2: Gràcies, Maria.
0: I no li va fotre el ventilador.
3: Avui li dedico la dada Maria a Lara García.
0: Oh, molt bé, a veure.
2: Aquí ja mira, ja he guanyat.
3: Un altre dia te la dic a tu, Marta.
2: Bueno, estaria bé encertar-la de tant en tant.
0: No, i ella.
3: Aviam, avui comença el curs escolar, ja ho sabeu, ho hem dit abastament, amb més d'1.600.000 alumnes de tots els nivells educatius no universitaris. Això inclou infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. Per això, avui us pregunto...
0: A veure, quan fet avui això?
4: Molt bé, avui.
3: Quants alumnes no universitaris hi havia l'any 2000, l'any que va néixer Lara García?
2: Oh!
3: Curs 2000-2001.
0: 1.100.000 més? 1.100.000. Jo dic, la intuïció que analies...
2: Pots tornar a dir lo del principi?
3: Lo del principi, què vols dir? Sí. És a dir, això són tots els alumnes que hi havia... no universitaris, entre infantil, batxillerat, primària, secundària...
2: A l'any 2000.
3: Cicles formatius, curs 2000-2001.
2: Però has dit els que hi ha aquest any?
3: 1.600.000.
2: Vale.
0: Va, hem d'avançar. Avançar vol dir que digueu alguna cosa, carinyes.
2: Bueno, espera un moment.
1: Un milió.
0: Un milió, diu la Lara.
2: No, si ha baixat la natalitat, no?
1: 960.000.
2: No, 1.400.000.
0: Bueno.
2: No. M'he passat, què dic?
0: A veure,
2: no.
0: Podem avançar?
3: Aviam.
2: Clar, no, 960.000.
0: Ja no sé com dir-vos que hem
2: d'avançar. 1.700.000, jo. 1.700.000.
0: I els oients que estan escoltant el programa, què?
3: Marta, el que has dit?
2: 960.000.
3: 960.000 i canalies?
0: 1.100.000.
3: Molt bé.
0: I qui guanya la dada Maria d'avui dimarts, 8 de setembre, és...
3: Marta Viana!
1: S'estrena en el marcador.
0: El que està fent, t'has posat d'acord, segurament amb la Maria, que la tens al costat treballant.
2: Mira, guapa.
0: Que tinguis molt el tongo i vas mirar la pantalleta de l'ordinador.
3: 900.000.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapo.
0: Quina ràbia.
3: Són 989.551. T'has quedat molt a prop. Està molt bé, eh?
2: Que gairebé la clavo, eh?
0: Has obert el Dalet i has mirat la Dala.
2: Mira, estic a cultura.
0: Va, va, va.
2: A veure,
3: a més, és que no hi és el Dalet, eh?
0: No hi és.
2: Ui, com us heu menjat, com us heu menjat.
0: Té al costat que hi ha molt fòssil. Hi ha molt fòssil. Alguna dada més, Maria?
3: Mira, com a curiositat et diré que aquell curs 2000-2001 va ser el primer en què cap alumne va fer BUP i va ser l'últim que encara hi havia alumnes que feien COU, en concret 673.
0: Doncs vinga, avui, que se l'emporta la Marta.
2: Vale, vale.
0: Tot i copiar, però escolta'm, la vida és així.
2: Escolteu, nois, que no he copiat,
3: no
2: eh?
3: No se van perdre.
0: Gràcies, exacte. Maria, fins demà.
3: Adéu, fins demà.
0: El programa dels matins del cap de setmana a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, és el suplement, un programa que han dirigit moltíssimes veus. Avui, de fet, volem recordar l'inici de la temporada 2008-2009. L'encarregada de conduir-lo fins al 2010 va ser la periodista Núria Ferrer i així era com s'estrenava.
5: Bon dia.
4: dia i bona hora a tothom. Són les 10 i 9 minuts. Avui comença efectivament la nova temporada del Suplement amb un nou equip, una nova realitzadora, servidora, nous col·laboradors, noves veus, però amb la mateixa voluntat de sempre. Continuar al costat dels oients que fa 20 anys que ens fan confiança. I per començar, estem molt orgullosos d'estrenar aquesta sintonia, aquesta cançó que ha fet Facto de la Fe i las Flores Azules i aquesta fantàstica veu que també ens acompanyarà tots els caps de setmana de l'Helena Miquel.
5: El Suplement respira, juga. El Suplement riu, tasta. El Suplement sorprèn, viu. El Suplement, a Catalunya Ràdio.
6: El Suplement.
0: El so de la ràdio, algun dels programes més mítics d'aquesta casa. 6:15 del matí, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Això vol dir que, si el Maiol Roger, vol dir que hem d'estar ben atents al que passarà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí un quart d'hora.
7: En un dia especial per aquest 1.600.000 alumnes, segons la dada correcta de la Maria, que començaran l'escola avui i que veurem si la comencen, perquè recordem que hi ha vaga de mestres. Estarem pendents de l'entrada de les escoles, de la mobilitat al país, perquè avui s'espera un dia ja de per si complicat. Si el primer dia l'escola sempre és mogut a les carreteres, avui encara ho serà més, i estarem atents a totes les demarcacions per portar-vos l'última hora i informar-vos de l'estat del trànsit, de com està l'entrada a les escoles. També parlarem amb els sindicats i amb les famílies sobre això que deia ahir el president Illa a l'entrevista institucional que va fer el Ricard Ostrell, sobre aquest parèntesis que havia demanat i el fer compatible el dret a la manifestació amb el dret a l'educació. I també parlarem de més coses. Reaccionarà a aquesta entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem també al final de l'àgora d'una cosa important, que és la desintoxicació de les xarxes.
0: Ui, que interessant.
7: És molt interessant.
0: Estem molt intoxicats,
7: crec,
0: massa,
7: que prendrem,
0: massa.
7: Prendrem molta nota al matí de Catalunya Ràdio. Sí. En prendrem molta nota uns quants. Després farem secció de ciència amb el Rafa Vilasant Juan i a les 11 entrevista a l'Albert Tom, que avui ve en la seva faceta d'entrevistat per presentar-nos el llibre Què dirà la gent, que fa molt bona pinta, t'he de dir.
0: Doncs escolta'm, tenim ja un parell de llibres, el de Francesc Soler i el d'Albert Tom.
7: O sigui, sí, que hi haurà ja competició tenim, avui, tenim que és, avui a l'entrada de la ràdio, que es miri malament i que...
0: I que guanyi el millor, que guanyi el millor.
7: Els llibres es poden llegir de dos en dos i sempre ve de gust.
0: Doncs res, d'aquí pocs minuts, concretament 14, engega el matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
0: I a tots vosaltres, ja ho sabeu, 93207474, com cada matí, ganes d'escoltar què ens dieu als matiners i també pendents d'aquest avís del Pla Inuncat en fase alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. En parlem d'aquí uns moments amb l'Eloi Cordomí.
8: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
9: Home, d'enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas, l'avi Antoni.
10: Bueno, no cal insistir.
8: I les iaies.
11: Tu ets la iaia costurera.
9: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
12: Serà un lío.
9: Com? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sex.
12: Francesc.
13: Sexca.
14: ¿Cómo?
9: Francesc.
15: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
18: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
19: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
18: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
8: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matiners.
0: La Lara no hi és. La Lara sempre l'he d'avisar.
20: Mira, l'estic avisant. Lara!
0: I la Lara on és?
20: Pots pujar les escales.
0: Lara! Lara, carinyo! Vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, i hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent-se el tirolets com si fos la Heidi. Hola, Bambi. Tranquil·leta, sí.
21: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
21: Sí, sí.
0: Un massatget,
21: sí.
0: Per el divendres.
21: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: És que és cada dia el mateix, eh?
21: Ah, és que tinc molta feina.
0: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
8: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard.
11: Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: 10 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, evidentment també en emissió conjunta a Pericat. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies i companyia.
0: Com estàs?
1: Hola. Molt bé, bon dia.
0: Lara, digue-li bon també bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Lara. No sé exactament ara qui ha arribat a aquesta hora o no, però...
0: Tinc la Lara i la Marta aquí. Som avui tots tres, avui tots tres.
1: Benvinguts, molt bé.
0: Eloi, avui molt pendents del que alerta Protecció Civil, que activa aquest pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. Per tant, un cop de volant del temps.
1: Totalment, totalment. Un gir de guió que ha fet aquí el temps perquè canviarà radicalment a partir d'aquest vespre. Mira, avui encara al matí, és curiós perquè el matí serà com el d'aquests últims dies. S'ha assolellat, molt càlid, potser amb algunes franges de núvols poc importants, però molt càlid encara. Hi haurà llocs que arribarem a 37, 38 i 39 graus als llocs habituals i avui també a l'interior de Girona. I després, a la tarda, hi apareixeran els primers ruixats Pirineu, Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. I atenció, la pròxima matinada, al litoral i prelitoral, sobretot entre Tarragona, Barcelona i fins al Maresme, més o menys. Seria aquesta franja la més perillosa on es poden anar formant tempestes d'aquestes que es vagin retroalimentant i que descarreguin molta aigua. I després, ja entrada la matinada i demà al matí, tota aquesta pluja sembla que s'estén a molts altres llocs de l'interior, de la Catalunya central, Pirineu... No plourà tot arreu, però sí que pot fer tota aquesta franja entre la costa, Catalunya central i Pirineu, especialment Pirineu oriental. I llavors després ve la baixada de la temperatura, vull dir que serà un gir total, total.
0: Però baixa molt...
1: Sí.
2: Oh, sí. I quan, quan?
1: No, a veure.
2: Esteu braus, saps?
1: Mira, mira. A Barcelona baixarà entre 5 i 10 graus.
3: Déu-n'hi-do.
2: Ui, això es notarà amunt.
1: I tots els llocs on hi hagi tempesta, segurament baixarà de 10 a 15 graus. Sí, llocs de l'interior, llocs de l'interior.
2: Mare meva.
1: La tempesta pot arribar a baixar fins a 15 graus. Demà hi haurà llocs que no passaran dels 22, 23 graus.
0: Està bé, és una bona temperatura.
2: O sigui, s'ha acabat el llançolet. Agafa jaqueta, nena.
1: Sí, sí, la nit de dimecres a dijous hi ha alguna cosa més de llençolet.
0: Home. És que avui hi ha uns ganivets en aquest estudi que jo no entenc.
2: Què vas dir? No m'enteràs.
1: Agafa jaqueta, nena.
2: Ah, sí, sí, clar.
0: Bé, Eloi, ja veus que estem aquí contentes i agraïdes.
1: Tot en ordre?
0: Sí, tot en ordre.
1: M'he perdut alguna cosa?
0: No, perquè tenen fred aquí a l'estudi i estan tenses quan hi ha fred.
2: Que fa un fred, aquí sí que ha baixat 10 graus.
1: Doncs ja està, porteu la rebequeta ja i així ja aneu preparades pel que vingui la resta de la setmana.
0: Una abraçada, estimat. Fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu. Fem camí cap a les 6 del matí, 93207474. Vinga, anem a parlar amb matiners, en aquest cas matineres, que estan despertes com la llum. Llum, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Ja fas veu de desperta, llum.
4: I tant, jo estic aquí desperta i passant fred, com les teves companyes.
2: Vale. Ah, veus?
0: Per què estàs passant fred, llum? Explica'ns-ho.
4: Doncs perquè estem al Mercat Central del Peix.
0: Sí.
4: És un lloc on fa fred perquè s'ha de mantenir el producte fresquito i a més està obert perquè puguin descarregar els camions i bueno, ja aquí ja es comença a notar la matinada, ja no és com fa dues setmanes.
0: Clar, perquè a quina hora t'actives, a quina hora comences a treballar?
4: Mira, aquí els majoristes més o menys cap a la una, dues estem tots en marxa.
0: I aquí deu haver-hi un moviment que això deu ser Plaça Catalunya al migdia, no?
4: Sí, sí, aquí hi ha moviment bastones, però sí, sí, aquí hi ha molta gent, cada nit.
0: I ara quina temperatura devem tenir, llum, per aquí?
4: Ostres, doncs ara mateix no t'ho sabria dir, però jo diria que uns 20 i poc.
2: El que deia l'Eloi, ara,
0: Com una mica de jaqueteta, no?
4: Sí, sí, la sudadera.
0: Exacte. I, llum, fins a quina hora treballem?
4: Doncs el que és aquí, el que és venta de peix, més o menys entre les 7:30 del matí ja està recollit perquè els nostres clients peixaters puguin anar a muntar les seves parades o es puguin anar a repartir a la resta de llocs com restaurants i tal, i després ens quedem a fer tota la feina administrativa, clar.
0: Aquesta és una altra, clar, tota la paperassa. No sé si veieu que hi ha aquest relleu generacional, que a vegades, llum, ho parlem aquí al programa, que hi ha certes professions que els hi costa agafar aquest relleu. És el cas també del que us trobeu en aquest cas al Mercat Central de Peix de Mercabarna?
4: Sí, és un sector complicat. És un sector complicat en aquest aspecte, doncs, bueno, com tothom, no? Els horaris, són moltes hores, el negoci, per exemple, del peixater acostuma a ser petit i després han d'anar al seu lloc. Les empreses majoristes, com nosaltres, venim molt de família, no? La nostra pare també era majorista. Això, al final, sembla que no té la mateixa continuïtat que tenia abans.
0: Nosaltres defensem des d'aquí sempre que hi hagi aquest relleu, no?, que és necessari, i que es necessita, bàsicament. Llum, a quina hora te'n vas a dormir?
4: Doncs mira, a vegades dormo... A l'hivern és més fàcil anar-se a dormir ben aviat.
0: Clar.
4: Per poder com fer unes quantes hores seguides, però clar, tenim també un tema de conciliació familiar. No li pots dir al teu fill de 14 anys anem a les 8 del vespre a dormir.
0: Clar. Sí,
4: perquè
0: sí.
4: A més, moltes vegades té activitats o té coses que acaben inclús més tard, no? Llavors, moltes vegades la solució és o dormir durant el dia mentre la resta de la gent està fent les seves coses, o dormir com per tors.
0: Ui, això és horrorós, eh? Per això, uf...
4: Sí, arribes doncs una mica, t'aixeques, fas les teves obligacions de familiars per la tarda, que a més en el nostre cas com a majoristes hem d'estar comprant també el producte per la tarda.
2: No.
4: I després tornes a dormir una altra estona, no? Entre el
0: sopar
4: i...
0: Déu-n'hi-do, sí, llum, sí. Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, també hi ha molta energia des de la ràdio, gràcies per trucar-nos aquest matí en aquest cas del Mercat Central del Peix de Mercabarna, deixa'm-ho dir bé, i CEO d'Hortefish, ho he dit bé?
4: Exacte, perfecte. Doncs ja... I que la gent mengi peix,
0: ara,
4: que és important,
0: ara.
4: Saludable i necessari.
0: Llum, una abraçada, que vagi molt bé aquest dimarts.
4: Vinga, a vosaltres. Adéu.
0: Doncs vinga, congelades, però vives. Lara Garcia, Marta Viana, gràcies també per acompanyar-me un matí més, estimades.
2: Fins demà.
0: I mentrestant, pràcticament arribant a les 6, ho fem amb un dels bons èxits de Muse. És aquesta que us recomano que li foteu canya i que es diu Starlight.

0: Black Holes and Revelations. De fet, és el títol de l'àlbum de Muse amb aquesta cançó que es diu Starlight, una cançó que ens apropa ja pràcticament fins a les 6 del matí. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Com va el dimarts?
1: Bueno, encara no ha començat.
0: Home, però aquests primers minuts, aquesta primera horeta, a vegades el despertar marca molt de com serà el dia.
1: Doncs llavors pinta fatal el dia, perquè m'ha costat molt avui.
0: Que encara esteu de festa major, Sabadell.
1: Ahir va acabar.
0: Ahir va acabar.
1: La festa major.
0: Amb traca final o no?
1: Sí, amb els focs artificials tradicionals de la festa major.
0: Molt bé, i avui un dels protagonistes, o un dels noms del dia al matí de Catalunya Ràdio, serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
1: Sí, senyor, a partir de 9:15, parlarem amb ell de l'auge a l'extrema dreta també que hi ha a tota Europa, de l'inici d'aquest curs i també d'aquesta legislatura espanyola que comença també, doncs, escalfada.
0: I, evidentment, també pendents de la vaga de docents aquest matí. Serà tot plegat ara mateix.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons els motius de la vaga en conversa amb Ana Belén Cebrián, portaveu del sindicat USTEC al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció Barcelona per la AP7. Hi ha retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El Nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nuvolets tindrem dispersos deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a bellugar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem demà, canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
4: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com preveieu des d'USTEC la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
5: Doncs, tal i com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord, celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
1: Per tant,
5: la participació, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
1: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
5: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
1: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
5: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística. Va més enllà, per això no, a tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
1: Anna Belén Cebrián, acabo molt ràpid. USTEC i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
5: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
1: Ana Belén Cebrián, portaveu d'Ustec al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
5: Gràcies, igualment.
1: Hores abans de l'inici del curs en vaga de docents, aquest dilluns ho dèiem suar, amb ella li preguntàvem al president de la Generalitat, demanava als sindicats convocants fer un parèntesi, una treva, i anunciava un pla per resoldre la calor a les aules. Ho deia en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
1: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
7: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
8: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any, llavors hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
7: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
9: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
7: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
1: Set i 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que sense voler especificar implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
11: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
12: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
10: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
13: El president Tarradellas tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
1: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIP i Moviment Popular.
14: Llavors, proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
15: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
16: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
15: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions. Així doncs, l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
17: Massa calor. No havia passat mai això.
18: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
19: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
20: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable, tot i que jo vinc de vacances.
18: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
17: Encara anem passant les nits com podem.
20: Bastant bé. El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
21: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
1: Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2, un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
22: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té com a eina d'integració social.
23: És una llengua que m'agrada parlar-la i intento parlar bé. Tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar, d'aprendre. I bueno, crec que jo ho intento fer i crec que és una cosa molt bona per tu també.
24: No hi ha una professora com a tal, perquè no és algo que es vulgui imposar. Jo crec que quan algú vol aprendre una nova llengua d'un lloc on està, el més important és la predisposició de la persona que la vol aprendre.
1: I parlem ara de waterpolo perquè Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. Maica García ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bonzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
0: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats

0: espectadors continuï creixent.
1: I reprenem ara el tema de portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
2: Bon dia, Helena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici de les classes. Som en aquest punt de la ronda litoral entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments desenes de docents tallen, com veieu, la ronda de dalt en tots dos sentits. Recordem a Helena que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima hora del matí per estendre al carrer el seu descontentament per la manca de l'arribada d'acords amb el Departament d'Educació. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments, ronda litoral tallada en aquest punt entre la Barceloneta i Port Olímpic. Desenes de persones tallen aquesta via, una de les principals artèries pel que fa a la mobilitat de Barcelona i l'àrea metropolitana. És el primer acte de protesta del dia, d'aquest dia de vaga que coincideix a l'inici de les classes.
1: Doncs Anna Ruiz i Manel Gómez és un dels equips de la xarxa que avui està pendent d'aquesta vaga dels mestres a Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: L'espai té una olor i els astronautes han intentat descriure-la. Evidentment, a l'espai no podem olorar res directament perquè és un gran buit gairebé total i no hi ha aire que transporti les molècules fins al nas. Però quan els astronautes fan una caminada espacial i després tornen a entrar a la nau, han explicat que les seves eines i vestits tenen una olor molt peculiar. Diversos astronautes l'han comparada amb metall calent, carn cremada, fum de soldadora o pólvora. L'olor apareix quan les molècules que s'han enganxat als materials durant l'exposició a l'espai reaccionen en tornar a entrar en contacte amb l'aire de la nau. Una possible explicació està relacionada amb partícules d'alta energia i amb reaccions químiques produïdes per l'oxigen atòmic de les capes superiors de l'atmosfera terrestre. Quan els materials exposats a aquestes condicions tornen a un ambient amb oxigen, es poden produir reaccions que generen compostos olorosos. El més curiós és que aquesta olor no és realment l'olor del buit. El buit no té una olor pròpia. El que els astronautes perceben és el resultat de la interacció entre l'espai, els materials dels seus vestits i l'aire de l'interior de la nau.

0: què podem dir més?
1: És que no sé de què se tracta.
0: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
0: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
0: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que donen una...

0: que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat, això sí, serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Ana Belén Cebrián és portaveu del sindicat USTEC al Penedès i ha justificat des del Notícies en Xarxa la nova convocatòria.
1: Comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. No és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals.
0: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona, per fer seguiment al tall de la ronda i també amb la ciutat de Lleida. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. I ara mateix obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Cornellà de Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i 4 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la B20 a l'altura de Canyelles, que dificulta encara més la circulació. On també hi ha cues és a la Trinitat, des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron a Barcelona. Des del nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Abans, però, la d'avui encara ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que la d'ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament el termòmetre. Així doncs, matí tranquil, amb alguns núvols dispersos que deixaran el cel emblanquinat i nuvolades més gruixudes a la costa, sobretot a la Daurada. A la tarda augmentarà la inestabilitat amb alguns ruixats al Pirineu, la Catalunya central i l'interior de Tarragona. La calor encara s'intensificarà amb temperatures que fregaran els 40 graus a l'Ebre i, sobretot, a l'interior de Girona.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix, quan són 4:45, un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, a la capital catalana. Anem, doncs, fins a aquest punt per veure quina és la darrera hora, quina és l'afectació. Ens ho expliquen en Manel Gómez i l'Anna Ruiz, Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Sí, és el primer tall en el calendari de protestes que per aquest matí han desplegat i estan desplegant els sindicats convocants de la vaga. Són la CGT i el sindicat USTEC majoritari, un dels sindicats majoritaris, i amb Isaac Salinas. Ell és delegat d'aquest sindicat. Isaac, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Volem conèixer en quin punt ens trobem. Alguns centres han engegat amb normalitat. Són dos els sindicats dels mestres, CGT i la USTEC, el sindicat que vostè representa, els que han convocat aquesta vaga. En quin punt ens trobem?
4: Bueno, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per l'organització del personal educatiu i un conflicte amb el govern que no es va tancar. El 13 de juliol ens van reunir amb la consellera Esther Niubó i li van transmetre les demandes i inquietuds del personal i ja vam anunciar que si no hi havia negociació aquest curs 26-27 no començaria en normalitat. Va passar l'estiu, no vam moure un dit fins al passat dijous 4 de setembre, que ens van reunir, però va ser una escenificació per fer veure que hi ha diàleg. Però no tenen cap voluntat d'avançar cap a les millores que reclamem. Tot segueix igual i per això fem vaga.
3: El president Illa us reclamava, us demanava un parèntesi. Està clar que aquest parèntesi s'ha tancat.
4: Bueno, ja, com acabo de dir, ja s'han pres un parèntesi molt gran, com ho van fer en el curs passat. No, el govern no està complint la seva obligació d'atendre les demandes d'un col·lectiu que són 100.000 treballadors i treballadores. Llavors, hem de fer vaga per forçar el govern a seure a atendre les demandes que són una emergència educativa. Hem de posar en valor el que vam aconseguir el curs passat, sens dubte, gràcies a l'organització i a la negociació. Per exemple, el reforç de plantilles amb prop de 6.500 noves dotacions. Ara toca fiscalitzar que s'implementin, que arribin prioritàriament aquests centres que més ho necessiten. Però la gent va deixar clar, el col·lectiu de personal educatiu va deixar clar que hem d'anar més enllà. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat. I bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions que estan pendents. És obligació del govern atendre-les.
3: I confieu que després de la convocatòria de vaga d'avui, el primer dia de classe, es puguin reprendre les converses?
4: Bueno, confiar no confiem gaire perquè els precedents no ens donen per confiar en el govern. El que sí que confiem és en la força col·lectiva per assolir la dignitat educativa per la qual lluitem. El curs passat vam fer unes vagues històriques, en alguns casos amb un seguiment del 80-90%. Fem vaga avui, en el primer dia de classes, aprofitant el focus mediàtic per aprofitar l'oportunitat, tenir més ressò i que així el govern hagi de reaccionar. Però segurament no serà l'última vaga d'aquest curs.
3: Isaac Salinas, des del Sindicat USEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts amb aquest advertiment, Helena, que aquesta probablement no serà l'última vaga del curs.
0: Doncs molt pendents, en principi, Anna, d'aquestes mobilitzacions, d'aquests talls que hi han previstos aquest matí, no només a la ciutat de Barcelona, on sou vosaltres, sinó també a les altres 10 demarcacions educatives o d'educació que hi ha a nivell de tot Catalunya. El pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho sentíem, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
5: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
0: Al marge del conflicte, el curs arrenca avui amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació i n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació d'en Marc Dalmau.
6: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això, mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb sessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
7: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que sense voler especificar implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
8: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
7: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
9: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
7: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
0: Encara en clau política, també us expliquem que el grup parlamentari de Junts està duent a terme entre ahir i avui dues jornades de treball a Guardiola de Berguedà per preparar el curs polític. La formació es declara alternativa de govern, acusa Salvador Illa d'inacció política i demana una remodelació de l'executiu català. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de la Televisió del Berguedà.
10: En la valoració de l'estiu han estat molt durs amb el govern de Salvador Illa, a qui acusen de paràlisi política, i per això demanen canvis en l'executiu català.
11: El govern, malauradament, segueix sempre un mateix mètode, deixa que els problemes s'acumulen, espera que esclaten i després corre per fer veure que el resol, i òbviament aquest govern no va. Ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern, hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats i reprovats per Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria.
10: Junts ha triat l'educació com un dels temes clau de l'inici de curs polític. La formació va demanar un ple monogràfic que es farà a l'octubre. Junts reclama un pacte de país per rellançar l'educació catalana.
12: Construir un gran acord de país en el qual les mesures siguin molt concretes. No només, evidentment que sí, però no només millorar les condicions laborals i salarials dels docents, que també, sinó que aquests docents es puguin dedicar a ensenyar i no estiguin absolutament tot el dia ofegats per la burocràcia.
10: A la sessió inaugural estava previst que el president Carles Puigdemont pogués participar de les ponències per videoconferència, però problemes d'agenda ho han impedit, segons fonts del grup parlamentari.
0: I a 3:15 tornem a la capital catalana perquè la ciutat estrena 15 allotjaments per a col·lectius vulnerables, amb capacitat per acollir fins a 40 persones, amb l'objectiu de facilitar una transició entre la seva situació actual i el seu projecte vital, proporcionant-los autonomia de cara al futur. De moment ja hi resideixen 3 famílies i està previst que en les properes setmanes s'incorporin la resta de persones. S'han seleccionat certs perfils que l'Ajuntament de Barcelona veu probable que es puguin adaptar a aquests canvis. Així ho expliquen la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes.
13: Som l'única ciutat del nostre entorn que posa a disposició de les diferents situacions d'habitatge també diferents equipaments i continuem també treballant en que així sigui.
14: Molt contentes de poder avui també obrir un equipament com aquest que ha de permetre a aquestes famílies que puguin realment consolidar aquest projecte i iniciar després un recorregut més autònom i no tan vinculat a serveis socials sinó amb suports que siguin molt més puntuals.
0: Doncs en aquest context afegim que la compra d'habitatge a Catalunya s'ha encarit més d'un 10%. Entre l'abril i el juny, el preu de la vivenda va pujar un 10,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Si bé en alguns trimestres les xifres s'havien enfilat per sobre de l'11%, l'encariment continua sent dels més alts des de la pandèmia i s'encadenen pujades per sobre del 10% des de finals del 2024. Per tipus d'habitatge, els pisos de segona mà s'han encarit un 10,6%, mentre que els pisos nous ho han fet, però a un ritme més baix, del 6,4%. Quan fa una setmana, us recordareu, de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. De fet, després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns, el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la Guait i Moviment Popular.
15: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
0: Una veïna de Sant Boi de Llobregat ha mort en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, a Albacete. La víctima, de 64 anys, va rebre la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció. Els fets van passar aquest dissabte passat. L'home acusat de matar la seva parella embarassada el 2023 a Manresa ha acceptat els fets i evita així el judici amb jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 41 anys de presó per a l'home, però finalment les parts han pactat una pena de 26 anys. La dona tenia 31 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ens en dona més detalls al Nou TV.
16: L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023 de Prats de Lluçanès a Manresa ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41 anys de presó, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà acostar. Haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó. No podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions, segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar a la parella al pis familiar. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres, deia, per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del nord de la Catalunya central. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Segons dades publicades per Comertia, 4 de cada 10 socis asseguren que ja han fet modificacions durant l'agost i un terç ha adaptat els seus horaris amb mesures com ara tancar el negoci durant les hores de temperatures més elevades. L'entitat considera que aquest context de calor extrema ha afectat negativament l'activitat al centre d'algunes ciutats. De les dades recollides per Comertia, també se'n desprèn que prop d'un 30% dels establiments optaria per invertir més en climatització i aïllaments, mentre que un 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Joaquini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
17: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: Avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. I Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. I la xarxa ha presentat la programació esportiva per aquesta temporada. Aquest cap de setmana comença un nou curs de l'Enjoc, amb 2 retransmissions esportives el dissabte a la tarda i 3 més el diumenge, repartides entre el migdia i la tarda. Dilluns arrencaran els programes temàtics de la casa amb l'Aixeca i Pica, dimarts el Més Bàsquet, dimecres el Recorre, dijous l'Orsai i divendres l'Aventurístic. Això pel que fa a la televisió. A la ràdio, la gran novetat és la creació de 3 podcasts esportius relacionats amb l'hoquei patins, el ciclisme i el bàsquet. Núria de José és la consellera delegada de la xarxa i Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
18: Com a novetats destacades, d'una banda, aquesta concentració de l'oferta de futbol en els diumenges, però també moltíssims altres esports que s'incorporen i, com a gran element destacat de la temporada, el podcast. Oferim 3 podcasts temàtics que complementen l'oferta que ja vam arrencar l'any passat en l'àmbit televisiu.
19: Per nosaltres és fonamental, per l'esport base, és fonamental que televisions locals, que la xarxa faci tota aquesta feina de divulgació de l'esport base. Primer, perquè genera referents en català i després perquè genera referents en valors.
0: Catalunya aixeca el taló ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, però la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
20: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el fantasma de la òpera al Tívoli, i els petits Corta el cable rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
21: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar: el públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
20: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
0: I unes excavacions al xalet del Catllaràs a la Pobla de Lillet han permès descobrir els fonaments d'una construcció annexa atribuïda amb certesa a Antoni Gaudí. Els experts encara investiguen si es tractaria d'una despensa, d'una capella o potser un polvorí. Ens ho amplia en Manel Medina, de Televisió del Berguedà.
22: Les excavacions arqueològiques van començar aquesta primavera i han estat supervisades per Galderic Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podria haver estat una despensa on es guardaven aliments protegits dels animals i separats de les estances interiors del xalet. També es planteja que pogués ser una capella, tenint en compte que Gaudí era una persona profundament religiosa.
23: Una que aniria amb que era una antiga despensa annexa a la casa, i l'altra que podia albergar alguna imatge religiosa.
22: La voluntat de moment és preservar les restes i previsiblement tornar-les a cobrir per garantir-ne la conservació. També està previst retirar alguns arbres de l'entorn per evitar que les seves arrels puguin malmetre els fonaments.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samar Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
4: Hola, Ada.
5: Hola.
4: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
5: Sí.
4: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
5: Sí.
3: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
5: On és el vent? Que el sento i no el veig.
4: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
5: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
4: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu.
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? Entrevista de La República Santboiana.
1: Ja ho sabeu, és tradició de la casa. Ens agrada molt de fer-ho en arribar doncs, a la darrera setmana de la temporada. Sempre convidem doncs, a la nostra alcaldessa, Lluïsa Moret, per tal de fer una mica de valoració del que ha donat de si el que nosaltres anomenem el curs social, polític de la nostra ciutat, però també en general. I fins i tot d'albirar una mica què ens espera aquest estiu, què passarà quan tornem, I moltes altres coses, perquè sempre en traiem un bon profit, i és per això doncs, que ens hi posem de seguida. Molt bon dia, Lluïsa, benvinguda, com sempre, a la Ràdio Pública, a la República Santboiana, a Ràdio Sant Boi.
2: Molt bon dia a totes i a tots vosaltres. Com bé deia, Sant Adeu, això és una tradició, sí. I per tant, per mi és un plaer compartir aquest espai amb vosaltres.
1: I ara jo demanaria, home, que el nostre consell de sàvies i savis, el Joan Ramon i el Ricard i l'Àngel Rodríguez de producció, que també el tenim aquí, doncs que intervinguin quan vulguin. Tanmateix, l'Àngel té una sèrie de temàtiques que també hem de tocar ja, també a nivell més proper a nosaltres, no?
3: Sí, també volia parlar, ja canviant de tema, és més cap a l'habitatge. És que ara també he agafat una miqueta el que vam parlar l'any passat, parlant de nous habitatges que s'adjudicaran. Parlaven de 330 nous pisos de lloguer, que són amb subvencions per a joves de menys de 35 anys. I res, volia fer una petita esmenta de com ha anat a aquest últim any, quines han estat les noves i què s'han tregat.
2: Bé, està clar que si ara parlàvem de l'emergència climàtica, hi ha una altra emergència, que és l'habitacional. És a dir, clar, hi ha emergències, o sigui, en aquests moments doncs hem passat de plantejaments, clar, com tota la vida tot va molt ràpid, no? I tot és vegades més contundent, de planificacions més a curt i mig llarg plaç, ara tot és emergent, tot té un caràcter d'emergència, no? Doncs la emergència habitacional és òbvia a tot arreu, no solament aquí a Sant Boi, òbviament, però sobretot els processos, diguéssim, més complexes, a part de les famílies que els hi falta recursos i són més vulnerables, són els processos d'emancipació juvenil. És a dir, que els joves i les joves de la nostra ciutat, quan vulguin iniciar el seu projecte vital, doncs la seva, això, el seu procés d'emancipació, tinguin un habitatge digne en el que pugui accedir, assequible també, digne i assequible, i evidentment nosaltres el que volem, l'objectiu fonamental és retenir el talent. O sigui, tenim una generació molt talentosa, aquesta generació que ha de ser, que és el motor del Sant Boi del segle XXI, no? I que hem d'intentar per tots els mitjans que no marxin de Sant Boi, o sigui, que es quedin a viure i a fer la seva vida a Sant Boi. Per tant, com l'any passat, com bé deies, vam estar explicant dels projectes que teníem previstos, doncs treballats amb altres administracions, com la Generalitat de Catalunya, com amb l'Incasol, l'Institut Català del Sol, amb l'àrea metropolitana, com l'IMSOL, Institut Metropolità del Sol, i també la Mixta, una empresa mixta que es va crear des de l'àrea metropolitana per construir com a promotors públics d'habitatge, i també altres entitats públiques o socials d'habitatge, com és Visorrent, que és el que estan construint també uns altres habitatges a la Ronda Sant Ramon, i teníem previstos que al final del curs, no? Tindríem un global de 300 i pico habitatges, tots de lloguer assequibles en distintes categories, per famílies monoparentals, per famílies vulnerables o amb més dificultats de recursos, per joves menors de 35 anys, hi ha diferents, diguéssim, objectius. El que podem dir ara és que el gruix d'aquests habitatges ja estan construïts i ja estan disponibles. De fet, fa poc ja donàvem les claus, no?, de la primera promoció conjuntament amb l'Incasol, de 40 pisos per menors de 45 anys, de 35 anys, i aquestes famílies o aquests nois i aquestes noies ja tenen els seus habitatges.
1: Es va fer l'entrega amb el president
2: de la Generalitat aquí a casa nostra. Ara estem acabant de lligar, certa com a tota la vida, quan arribes al pis hi ha coses que s'han d'ajustar. Ara estem ajustant amb aquestes famílies i amb l'Incasol alguns elements materials, no?, del pis, algunes adaptacions de coses concretes amb les famílies. Però aquests nois i aquestes noies ja tenen els seus, ja, aquests 40 pisos, vol dir que 40 nois i noies de Sant Boi, amb un sorteig, que també vull deixar clar per a totes aquelles vegades bulos, dubtes que apareixen, esto és un sorteig davant de notari,
1: Correcte.
2: O sigui, objetivíssimo,
1: sí,
2: e imparcialíssimo, i que a més, doncs, sorteixen els nois i les noies que, com sempre es diu, es van registrar amb un registre objectiu que hi ha i que depèn de la Generalitat de Catalunya, i que tothom que vulgui accedir a un habitatge públic s'ha de
1: registrar. Ho pot fer-ho, i ho pot fer-ho, i tant que sí.
2: Hi havia 82 nois i noies de Sant Boi apuntats en aquest registre, i d'aquests 82 nois i noies, 40 van ser beneficiats amb un sorteig públic, a l'atzar, notari, bla, bla, bla, d'aquestes habitatges, i els altres poden accedir als, ara venen noves tandes, eh?
3: Sí, això és el que m'ha preguntat també. Es parla molt de la construcció de noves habitatges i la subvenció sobretot per als joves, però quin és aquest futur? Si entenc que això és una primera passa, perquè 330 habitatges per un poble de 90.000 habitatges, o sigui, de 90.000 persones.
2: Sí, no, òbviament. L'habitatge, les polítiques d'habitatge són globals, no? Llavors, una cosa és construir, s'ha de construir. S'ha de construir habitatge públic, ahir mateix ho deia la consellera Paneque, Espanya, a diferència d'altres països europeus, doncs, bueno, la construcció d'habitatge de lloguer no ha sigut una aposta històrica. Nosaltres, no hi ha un parc d'habitatge públic de lloguer assequible per la ciutadania. De fet, a Espanya, no a Catalunya, a Espanya, estem al 2%, quan el resta d'Europa està al 15%. O sigui, del 2 al 15, imagineu-vos a l'habitatge que s'ha de construir, o sigui, aquest parc d'habitatge públic que s'ha de construir arreu, no a Sant Boi, arreu, no? Però bueno, nosaltres estem en el 2, gairebé el 3, doncs hem de continuar construint habitatge públic. Aquesta és la primera mesura. L'altra és regenerar habitatge, és a dir, tenim habitatge que moltes vegades és infrahabitatge, que no està en condicions, doncs que està buit, que està perquè resulta que els seus propietaris o els seus titulars no tenen diners per rehabilitar aquest habitatge, per posar-lo en condicions dignes, i aquí també hi han, no solament des de l'Ajuntament sinó des de la Generalitat i des de l'Estat, des del Ministeri d'Habitatge, però ara per exemple si aneu al pressupost que la Generalitat acaba d'aprovar, hi ha una partida de, doncs em sembla que són de 400 milions d'euros, que posa Plan Regenera.
1: Sí,
2: sí. Doncs aquest Plan Regenera vol dir que per tot el país, i per tant Sant Boi també accedirà, doncs hi haurà diners per rehabilitar habitatge i situar aquest habitatge en el mercat de lloguer. Perquè, clar, si no aquest habitatge no està disponible. Després estan les polítiques de dotació de recursos per accedir al mercat lliure. Per exemple, el programa Emancipa't. No? Ja sabeu que hi ha aquestes ajudes a joves que es vulguin emancipar, en el que se'ls dona sense interessos, doncs un avançament de diners perquè tinguin l'entrada d'un pis, no? I això és una política pública de la Generalitat de Catalunya que nosaltres també doncs el que farem és treballar-la aquí a Sant Boi. I després estan els ajuts de lloguer, és a dir, els ajuts, Sant Boi i l'Ajuntament fa ajuts, la Generalitat fa ajuts de lloguer per famílies, no solament per joves, per tothom, amb unes rentes concretes, perquè en aquests ajuts de lloguer puguin accedir a, doncs, a llogar un habitatge al mercat ordinari. Per tant, hi ha tot un paquet, no?, de que va des de la construcció fins als suports socials i econòmics per accedir al lloguer, diguéssim, ordinari, a part de les bosses, per exemple, la bossa de lloguer públic que tenim a l'Ajuntament de Sant Boi, que també fem una crida que molts propietaris que tenen habitatges, la millor, doncs que tenen dubtes si llogar-los o no, que nosaltres garantim i avalem la gestió correctíssima d'aquests habitatges si es posen en la bossa de lloguer doncs a disposició, no?, de ciutadans de Sant Boi que no tinguin habitatge. Per tant, hi ha tota una sèrie, com veieu, hi ha tota una sèrie de polítiques públiques, d'accions, que tenen un objectiu comú, que és garantir un dret fonamental, perquè l'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I en aquests moments és un dret que està realment distorsionat, perquè hi ha moltes dificultats per accedir a aquest habitatge, però moltes vegades també hi ha dificultats per mantenir-lo, no? I en això estem.
1: No, ara estava pensant jo que, clar, un dels objectius precisament de recuperar, de guanyar terreny amb el que és la caserna de Santa Eulàlia, és precisament perquè hi pugui anar, doncs, un nou barri, més habitatges, etc. I aquest també és un dels objectius del proper horitzó.
2: Home, la història és també construir, com dèiem, construir en els buits de la ciutat. Ja sabeu que nosaltres, que com a ciutat, tu deies, tenim, en aquests moments tenim 87.000 habitants, 87.200 habitants. Hem crescut en els últims 5 anys 2.000 habitants, estàvem en 84, 85, i llavors hem passat a 87.000. I 22 quilòmetres quadrats, vull dir, de terme municipal. I és important perquè moltes vegades ens comparem amb uns i els altres i dic, bueno, anem a comparar-nos una miqueta. Per exemple, ciutats properes, Cornellà. Cornellà té 89.000 habitants i 6 quilòmetres quadrats. Per tant, imagineu-vos la densitat de població, etcètera. Menys superfície. O, jo què sé, per exemple, Hospitalet, 12 quilòmetres quadrats i 300.000 habitants, per exemple, per dir alguna cosa. Diguem que nosaltres tenim 22, gairebé 22.000 metres quadrats, quilòmetres quadrats, perdó, 87.000 habitants, i el 60% d'aquest terme municipal és entorn forestal, fluvial o agrari, o sigui, entorn natural. Per tant, el 40% que és urbà, nosaltres hem intentat sempre no recalificar sol, mai, sinó preservar el nostre entorn natural, perquè és, està clar que amb tot això que dèiem, no?, dels incendis i tal, és fonamental per la qualitat de l'aire, per el benestar, per la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, i creixen dins, en aquests forats de la ciutat. Un forat claríssim, com bé deies, és la caserna. És un forat històric que en el seu moment, clar, és una caserna de l'any 48. El quartel de la caserna de Santa Eulàlia, i clar, en el seu moment va complir una funció. No, justament, mira, ahir coincidia amb una persona que em deia, ostres, el meu pare va fer la mili a Sant Boi. Sí. O sigui, durant molts anys...
1: Sí, bueno, un servidor també, vull dir que no...
2: Per això dic que durant molts anys, durant dècades i dècades, el quartel va ser un punt de referència per molts ciutadans, no de Sant Boi, de tota Espanya.
1: Sí, tant,
2: de fet, hi ha gent que va venir a fer la mili i es va casar i es va quedar aquí. Hay mucho Sant Boi ja no, diguem-ho, reclutat.
1: I
2: llavors doncs això durant uns anys, unes dècades va fer tenir una funció. Clar, en quan desapareix el servei militar obligatori, aquesta funció el gruix de l'activitat d'aquest quartel o d'aquesta caserna doncs, desapareix i ara té una funció molt concreta. Ja sabeu que portem dècades, no solament jo sinó alguns alcaldes que m'han precedit i alcaldesses negociant amb el Ministeri de Defensa per recuperar aquest sol, perquè recordem que són 10 hectàrees al mig de la ciutat, que és brutal,
1: això, és brutal.
2: Més les 6 de la subcentral elèctrica, són 16 hectàrees que hem de recuperar del centre de la ciutat, i evidentment l'aspiració és que sigui aquest nou districte que deies, no un barri, nou districte. Que a més en aquest moment és una ferida entre, i una barrera entre barris per vertebrar la ciutat urbanísticament, per vertebrar la ciutat socialment, i a més doncs, per tenir, doncs, recuperar aquest espai que a més fixeu-vos que les ciutats normalment creixen del centre cap a la perifèria, no? Però nosaltres no, tindrem la gran oportunitat de construir un nou centre urbà, perquè en aquests moments la caserna està ubicat al centre neuràlgic de la ciutat, i això s'està convertint en un element superatractiu. Hi ha gent, inclús a nivell europeu, que ens està preocupant perquè aquesta situació, perquè serà una gran oportunitat de definir un nou centre urbà amb totes les característiques, les noves, diguéssim, iniciatives i projectes de la sostenibilitat ambiental, energètica, el nou disseny d'espai públic, un nou disseny d'equipaments públics, de zones verdes, un nou disseny de models d'habitatge nous, diferents. Vull dir, clar, serà una gran oportunitat d'innovació, però evidentment guanyarem habitatge, perquè aquí la idea és que aproximadament puguin estar treballant en el planejament, però aproximadament puguin construir-se més de 2.500 habitatges. Això vol dir que és un nou districte i en aquests habitatges, evidentment, hi haurà habitatge públic.
1: Sí, sí. Alguna cosa més en aquest sentit, més urbà, més... Perquè, Ricard, de vegades aquí n'hem parlat i ja ho sé que no hi ha enquestes sobre això, però els feedbacks sempre ens han dit que hi ha dues coses que fan molta il·lusió a la població santboiana, dues coses. I pot semblar una banalitat o no, però una d'elles, evidentment, és el tema de guanyar terreny quan ja no hi sigui la caserna, i l'altra és la nova biblioteca de Marianau. Són dues coses que generen molta il·lusió, ves per on. Però també hi ha altres coses doncs, que, no ho sé, Ricard i en Joan Ramon, que ell ja des d'una vista més, una perspectiva més baix llobregratina, no? Perquè ens ve de Castelldefels, no? Però...
2: Estem a prop, són el delta. Sí, al final,
4: el que no sé si disposem de temps, no? Perquè aquestes són taules magnífiques on
2: convideu-me més.
1: També,
2: convideu-me més i jo vinc.
1: No, ara no hi haurà ni informatius avui, perquè, evidentment, l'actualitat és la que mana, i l'actualitat ara mateix doncs, és el que estem parlant.
2: Jo me quedo.
4: Sí. No, a veure, a mi n'hi ha una cosa que, la veritat, jo com a barceloní que fa uns anys, ja força anys que estic, que em considero ja un santboià més, no? Jo en aquests moments no sabria, em costaria molt viure a un altre lloc, vull dir, perquè penso que aquesta és una ciutat que pots dominar-la, és amable, no? Diguem-ne.
2: Té una dimensió humana.
4: Falten coses,
2: Sí, i tant,
4: jo ara,
2: sí.
4: Per exemple, una de les coses que voldria plantejar-te és, estem parlant molt de la gent jove, però n'hi ha una part important de Sant Boi que és gent gran i que necessita, tu ho saps, polítiques antisoledat, polítiques de... I parlàvem d'habitatge, no? Parlàvem de... No, no ho sé, tu saps que jo estic col·laborant amb el Consell Comarcal, amb coses d'aquestes, no? I que intentem posar molt el fil amb aquest problema, no? Jo et preguntaria, no sé si tenim temps, però...
2: Sí, home, sí.
4: Però com veus tu d'aquí a 4 anys, per exemple, Sant Boi? Perquè, clar, estem parlant de polítiques per gent jove que s'ha d'emancipar, això és obvi i necessari, però també n'hi ha molta gent gran que viu en pisos que, és difícil de gestionar perquè és de pujar a baixar escales, no n'hi ha ascensors, etcètera. Vull dir, quantitat de gent que viu sola i que en aquells moments, doncs, potser podria beneficiar-se d'aquestes vivendes socials, diguem-ne, i que socialitzen molt també, pensem, no? És a dir,
1: fes la pregunta concreta, sí, perquè
4: cap on anem amb aquest
2: sí, totalment, quan tu penses en la ciutat, en aquests 87.000 habitants dels que parlàvem, són molt diversos, sí, evidentment, i les diversitats són de tot tipus, però una és la generacional. Està clar que nosaltres pensem en els nois i noies que són en aquests moments que tenen més dificultats per emancipar-se, però també sense oblidar mai, doncs, que una part molt important de la nostra població, doncs, que és gran o cada vegada més gran, perquè hi ha una bona notícia que tots hem de celebrar, i és que, doncs, la gent cada vegada viu més i millor, en millors condicions, per tant l'esperança de vida ha crescut moltíssim, fruit també de la ciència, de la medicina, de la qualitat del que vulguem. Però jo recordo, per exemple, una cosa pràctica i vital: el meu avi va morir en 60 anys, la meva ja en 69, els meus pares tenen 86. Vull dir, en una generació hem fet un salt d'una mitja de 20 anys, no? I si nosaltres anem a tot arreu, podem veure població inclús de major de 80 anys amb una qualitat de vida, amb un estat físic i de salut relativament sa, bo. Per tant, això és una bona notícia, però clar, això té unes conseqüències socials, és a dir, com s'han d'abordar, per una banda, com deia abans. Per això nosaltres sempre, i ja ho saps també, Ricard, que sempre hem estat amatents a aquesta història, i que no solament fem polítiques del que es deien tradicionalment i continuen vigents, d'envelliment actiu, sinó que nosaltres estem per l'edatisme. Som un dels primers municipis que ha fet un pla d'edatisme, per tant, perquè creiem que, evidentment, doncs, a les persones no se les pot discriminar, entre altres coses, per l'edat. Perquè creiem que tenim un gruix de ciutadans i ciutadanes que estan actius, que tenen ganes de fer coses, que s'han jubilat o s'han prejubilat, i que no, que han de continuar portant a la comunitat, que han de continuar portant, doncs, a Sant Boi, perquè som, sempre diem, els joves tenen talent, però les persones més grans tenen talent i experiència, i són dos valors meravellosos que no podem desaprofitar per la ciutat. Com bé deies, la idea és fer coses que mantinguin a la gent activa, que se sentin part de la ciutat, que puguin aportar des de la seva expertise, des de la seva coneixement, tal. Això és una de les coses. Però, per altra banda, com deies, sí, en situacions en aquest sentit, ja no solament per les persones grans, sinó que nosaltres intentem treballar en aquells barris, com dèiem abans, que es van construir als anys 60, no? Moments diferents, que eren aquí ara el que, mira, en el pla Regenera aquest, no? Que comentava, hem fet un estudi, i aquest estudi diu que a Catalunya hi ha 700.000 habitatges construïts entre els anys 60 i 70. Imagineu-vos les característiques edificatòries d'aquests habitatges. Sí. Clar, no reuneixen condicions que ara són exigents, temes de clima, aïllament, ascensors, accessibilitat... O sigui, imagines la feina que hem de fer perquè aquests 700.000 habitatges del país, uns quants a Sant Boi, òbviament, reuneixin aquestes condicions. Això és, per exemple, el que vam fer a la COPE en tots els ascensors, i ara estem fent a Cans Blancs, perquè Cans Blancs també, evidentment, es van construir en aquesta època. Ja sabeu que Cans Blancs en el seu moment va acollir, doncs, ciutadans i ciutadanes que venien de Montjuïc, de la muntanya de Montjuïc i tal, i llavors, clar, són habitatges que no tenien ascensors, que no tenen aïllament, que hem tingut que fer un projecte d'aïllament per al tema de clima, no? El tema també de cobertes i moltes altres coses. Ara estem en aquesta campanya d'ascensors per barri de Cans Blancs, però també altres barris. Per exemple, nosaltres el que farem és cedir espai públic en les rampes per entrar als habitatges, que moltes vegades aquests habitatges tenen com barreres arquitectòniques i esclaons i tal, que la gent no pot accedir quan es fa gran. Però, per altra banda, el que deies, per exemple, una d'aquestes promocions d'habitatge, que és una experiència pilot, i mirarem a veure com va, que està a prop de casa teva, tu ja ho saps, no? Doncs que és la de Visorrem, que és aquest habitatge o aquest bloc, aquesta promoció que s'ha s'està construint a la Ronda Sant Ramon, entre Ronda i Picasso. Uh-huh. En aquest, immersa en aquest parc nou, no? El parc doncs, del Camí del York, que és molt xulo i que l'acabem d'inaugurar. Això és una experiència pilot en el que són són gairebé 60 habitatges, 25 i 25, repartirem 25, bueno, repartirem, se surten ja 25 per joves i 25 per persones grans, perquè volem aquesta convivència intergeneracional, que són habitatges doncs, més, amb unes dimensions concretes, que tindran serveis comuns a les plantes baixes, i que el que volem és que també doncs, que gent, com deies tu, que està patint la solitud no desitjada, que a la millor té un habitatge que és gran, però té un habitatge que no reuneix les condicions ni d'accessibilitat ni de, doncs de benestar en aquest sentit, puguin inclús doncs, això, fer aquest canvi, és a dir, es pugui, estem veient jurídicament com ho podem fer, no? Primer la gent que té pensions petites, que no poden pagar un lloguer molt important, però inclús que gent que té titularitat d'un habitatge que no reuneix aquestes condicions, que es pugui cedir a la bossa de lloguer per altres, per persones que sí, no tinguin aquests problemes de mobilitat, i ells i o elles puguin doncs, accedir a aquest habitatge de lloguer, no? I llavors, amb aquestes, que deia, aquests serveis comuns, no? Que vol dir que estàs ben cobert, mantens la teva intimitat i la teva, bueno, singularitat, però estàs en una comunitat, no? Que permet relacionar-te entre iguals, però també amb gent d'altres generacions. És una experiència pilota, ens fa molta il·lusió. Veurem com...
1: Cert, ara estava pensant, hi ha un compromís de la Generalitat en construir una nova residència.
2: Sí, sí, sí.
1: Pot passar 2 o 3 anys, i crec que seria a les instal·lacions de l'antiga escola Josep Milà.
2: Sí, Milà i Gelabert. Sí, sí, això ja està aprovat, és una de les 11 residències que la Generalitat construirà en els propers anys, en aquest proper mandat, i doncs, ens ha costat, però ja està aprovat, i una de les residències públiques que construirà el proper, bueno, el govern de la Generalitat serà Sant Boi, com deies tu, a l'antic Milà i Gelabert. És una demanda històrica, sí? Una reivindicació, sí, sí, històrica dels veïns i les veïnes. Per tant tindrem una residència pública. Jo el que vull dir és que, clar, el que deien, les coses desitjades, és que en els propers anys, vol dir els propers 4 o 5 anys, veurem transformacions molt importants a Sant Boi, molt importants, en quant a recursos i serveis de primer nivell, el nou CAP, la nova biblioteca, la nova zona esportiva de la Parellada, també l'Ateneu, també doncs, la
1: que
2: caserna...
1: Que és la façana de la Parellada, la façana santboiana...
2: Exacte, vull dir que tot això, oest, que en els propers anys, diguéssim, 5-6 anys, doncs transformarà la ciutat. Nosaltres, clar, ho puc, també tinc capacitat comparativa des de la Diputació, no? Serem la ciutat de l'àrea metropolitana que més canviarà, perquè, com dèiem abans, comparat amb altres ciutats que ja estan esgotades, que ja han esgotat el seu sol, que ja han fet tot el que havien de fer, nosaltres, que més canviarà en els propers anys. I jo crec que, bueno, això ho estem veient, per exemple, amb la variant, aquesta variant que portàvem...
1: Bueno, i que es va començar fa uns anys, i que més o menys...
2: Que portàvem dècades esperant, i que, bueno, més allà, òbviament, de les molèsties, que és veritat, que quan fas obres, doncs ja se sap, no? Vull dir, les molèsties que han generat a molts veïns i moltes veïnes, amb els col·lapses d'entrada i sortida de la ciutat, doncs ara, com cada vegada que passem, anem veient, no?, com està millorant, com realment serà aquesta gran infraestructura, que a més no és una infraestructura de Sant Boi, és una infraestructura de país, el que passa que s'havia quedat aturada a Sant Boi. I com han canviat i com canviarà la connectivitat de la nostra ciutat. Per tant,
1: no està acabat, però es dona quasi bé per acabar tot el que és el primer pla aquest, de la primera fase,
2: la veritat
1: més
2: és que
1: acabada.
2: Quedarà molt xulo. I vull dir que totes aquestes coses que deies, Ricard, totalment d'acord, eh? Perquè clar, és que pensa que a Catalunya i a Sant Boi també, el 20% de la població té més de 65 anys. Aneu fent números?
1: Sí. Joan Ramon Molero.
5: Doncs tot, Lluïsa, moltes gràcies. Tenia el tema de mobilitat per preguntar-te, que ja ha començat a sortir. 87.000 habitants d'aquí de Sant Boi, la dificultat que heu tingut tots aquests anys per moure'ns, jo també per arribar. Ha estat bastant durillo, però bueno, està bastant superat. Et faré dues preguntes ràpides. Una és... 50è aniversari de la Diada, alguna activitat es

0: files de l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, però en general estem veient, estem canviant els nostres procediments, els nostres instruments, les nostres eines per incorporar de forma progressiva la intel·ligència artificial. També hem de dir que nosaltres som partidaris, i quan dic nosaltres som partidaris, aquest equip de governs partidari, nosaltres formem part, per exemple, Sant Boi copresideix una xarxa europea de ciutats dintre de l'entorn Eurocities, que és una xarxa europea per la transició digital, no? amb una ciutat nòrdica de Finlàndia, perquè van triar des d'Eurocities que copresidíssim una ciutat nòrdica i una ciutat mediterrània o del sur, no? Perquè la intel·ligència artificial, la digitalització, el dret digital, ara ja estem parlant de dret digital, les ciutadans tenen un dret que és aquesta digitalització, perquè en aquests moments tots els procediments, nosaltres per exemple, no? Si volem concertar una visita mèdica a la meva salut, hem de fer-ho, per exemple, online, no? Hi ha el tema, diguéssim, presencial, cada vegada es va, diguéssim, bueno, reconduint més, per exemple, els tràmits es poden fer tots ja online. Nosaltres estem, per exemple, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic hi ha el 90% dels tràmits es poden fer ja de forma digital. Vull dir, estem transformant tot això, estem intentant fer, participar d'un gran projecte europeu que construirà bessons digitals, és a dir, el tema dels bessons digitals significa, doncs, que té planificació digital per després prendre decisions, això és molt important. Però, per altra banda, nosaltres som defensors d'una cosa, i això a muerte, transició digital justa, perquè deixa molta gent fora, perquè no ens enganyarem. La meva mare de 86 anys, si no tingués una filla com la meva germana que li tramita les visites mèdiques, no podria anar al metge. S'hauria de sentar allà a la porta del CAP perquè la tinguessin. Per tant, cuidado. Encara hi ha molta part de la nostra població per diferents motius. Motius generacionals, motius del que sigui, de vulnerabilitat, tal. És a dir, que encara, doncs, per això la paraula transició digital és molt important, procés, que encara necessita un temps, necessita recursos, necessita acompanyaments. Nosaltres, per exemple, un dels elements que farem a la ciutat és l'assistent digital, o sigui, una persona que ajudi a les persones que no tenen aquestes competències i aquestes capacitats digitals a fer els seus tràmits, perquè no queden excloses, no podem generar una nova bretxa, una nova exclusió per motiu digital.
1: Augmentar l'edadisme, al final. No?
0: Jo per això sóc defensora de les tecnologies, sí, però compte, no excluïm a ningú, perquè moltes vegades el que fem és reforçar les desigualtats amb aquesta, diguéssim, entrada dràstica al món digital, que està claríssim, però compte. I per altra banda, jo estic absolutament d'acord amb la normativització de l'espai digital. Nosaltres ens dotem d'unes normes en les relacions humanes presencials. A l'espai digital no té cap norma, és la selva. Aquí tothom va a la suya i és el campus, és el campo abierto de indesitjables. Així de clar, no?
1: Com a mínim democratitzem la tecnologia.
0: Oligarques també, tecnològics, que tenen interessos i que col·loquen coses. Per tant, participem d'Europa, ara ahir ho estàvem parlant, la Unió Europea està ja també tramitant una normativització d'aquest món digital que ha de tenir normes com a tothom. Com a tot arreu. S'han de respectar una sèrie de coses i s'han de tenir normes, perquè no pot ser que sigui l'espai de todo vale, ¿vale? O sigui, per tant, intel·ligència artificial sí, però amb aquestes prudències, l'administració i després la ciutat. Nosaltres no solament ens hem de modernitzar la ciutat, hem d'ajudar a que la ciutat, els entorns econòmics, els entorns socials, o sigui, tothom tingui accés a les tecnologies en les millors de les condicions. Per això nosaltres els equipaments públics comptaran amb totes les eines possibles perquè la gent pugui accedir en espai públic a aquesta mirada digital, però també estem ajudant a les empreses o, per exemple, als petits comerços a transformar la seva lògica. Nosaltres tenim el Pla Futur, que és aquestes ajudes econòmiques perquè per exemple, els comerços, les petites empreses, les pimes, puguin invertir, doncs jo què sé, en temes digitals, en tenir un web, en tenir una plataforma online, perquè moltes vegades, o inclús no solament econòmicament, sinó també, com deia aquest assistent digital, ajudar-los a que puguin, diguéssim, incorporar això amb la seva activitat econòmica, perquè és veritat que ara, en aquests moments, el comerç digital, la gent compra, doncs, online, i clar, si volem un comerç local vital i que no quedi enrere, tot aquest element l'hem de contemplar. Per tant, la mirada és cap endins, prepara l'administració per a ser competitiva i ajudar la gent, però cap enfora i ajudar a la societat, a l'entorn econòmic, a l'entorn social, a que també pugui, diguéssim, incorporar aquest element tecnològic en les millors condicions possibles.
1: Molt bé, quasi es podria resumir intel·ligència artificial, sí, però sempre dirigit per la intel·ligència emocional.
0: Sí, sobretot, mira, així. Oye, no olvidemos que somos humanos.
1: Molt bé, escolteu una cosa, Lluïsa.
0: 11 de setembre.
1: 11 de setembre, Sant Boi, el focus sí, de

0: del que va representar la primera manifestació després de la mort del dictador, la primera manifestació democràtica, i a més amb un anecdotari brutal, amb molta gent doncs implicada, i que al final quasi bé de manera casual va esdevindre tot a Sant Boi i van passar coses, i a partir d'aquí doncs
1: la democràcia. Jo crec que aquest 11 de setembre del 26, 2026, ens posem aquello de fiesta de largo, nos ponemos de largo, perquè hem de, hem de, jo crec que és una, és, jo crec que és molt especial que puguem celebrar 50 anys, de la primera, com deies, de la primera diada nacional, diguéssim, en període democràtic o predemocràtic, perquè tot just havia, feia un any que havia mort el dictador, i clar, i va passar Sant Boi. És que el fet històric més important de la recuperació democràtica, de la recuperació de drets i llibertats, va passar a Sant Boi. Com deies, gairebé per casualitats, perquè va haver pues, un governador civil per allí que dijo, ui, perquè clar, els organitzadors i entre ells l'Assemblea Nacional de Catalunya van demanar fer-ho al parc de la Ciutadella. I això està clar, però bueno, aquell governador civil va pensar, ui, aquí se va liar, no veus? No, pues allà a les rodalies, que segurament no hi haurà ningú, clar, o hi haurà menys gent.
0: És que tot va ser per menys tenir una mica la capacitat de portar gent a Sant Boi.
1: Exacte, i bueno, van triar Sant Boi perquè, com tots sabem, també tenim una altra feta històrica magnífica, que és la tomba de Rafael de Casanova. I mira, li va sortir al revés.
0: Li va sortir malament.
1: Clar, perquè va ser una concentració massiva, va venir gent de arreu de Catalunya, amb aquest esperit plural, divers, de respecte, que jo sempre he apel·lat en la commemoració de l'11 de setembre a Sant Boi, que hem de mantenir viu l'esperit del 76, perquè és un esperit, pues això, que representa el país, que representa aquest respecte, aquesta tolerància, aquesta pluralitat i diversitat que té Catalunya, i que vam commemorar, clar, és la primera vegada que es va celebrar la diada, diguéssim, aquesta diada democràtica, la primera vegada o una de les primeres vegades que es va escoltar els Segadors, l'himne nacional, públicament, no?, de la mà de la Coral Sant Jordi, de la mà de l'Oriol Martorell, i jo que sé, hi ha tantes fites històriques que coincideixen aquest dia.
0: Moltes coses van passar.
1: I nosaltres, doncs, evidentment, no podia passar a parar aquest 50 aniversari, tindrem una commemoració molt especial.
0: De fet, 3 dies festius, pràcticament, vull dir.
1: El 8 és... no, perquè el 8 sempre diem que comença els Premis Altaveu, perquè estàs immers en tota aquesta història. El dia 9 és una commemoració específica per aquest 50 aniversari, que es farà in situ, a sobre de... en el mateix lloc on es va fer la plaça Catalunya. I que,
0: en el mosaic d'en Tàpies, perquè ens entenguem.
1: Allà mateix. Intentarem, estem treballant, hem de dir conjuntament amb el govern de la Generalitat, intentem reproduir el màxim possible doncs, el dia original, no? Estem recuperant meravellosament material inèdit que teníem al museu, imatges del moment i relats del moment, i bueno, intentarem reproduir aquest espai, i bueno, intentarem que sigui això, un element de commemoració i d'orgull, d'orgull nacional i d'orgull local.
2: A mi m'encantarà participar i poder-hi participar, perquè bueno, tu ja ho sabeu, la meva família en aquells moments tenia una llarga experiència santboiana, no? Perquè jo estava fent la mili, jo no vaig poder...
0: Ell ho diu sempre, això, vol dir que l'idol, l'idol.
1: Doncs ara el podràs viure en primera persona.
2: La veritat és que tinc moltes ganes de...
1: Jo me'n recordo, jo era petita i estava... Clar, la meva família viu, encara viu.
0: Bueno, relativament a prop de la plaça Catalunya.
1: I recordo que els meus pares hi van anar a la concentració, i jo em vaig quedar, bueno, la meva germana i jo ens van quedar amb la meva àvia allà i ho veiem per la finestra, no? I jo me'n recordo, clar, que hi havia gent i gent passant en senyeres pel carrer de casa, i tinc aquesta imatge perquè la meva àvia, ja, pobreta, que republicana, exiliada i amb experiències molt, no molt agradables de la dictadura, com s'emocionava. Com s'emocionava i es va...
0: Jo és que em va passar una cosa molt similar a tu, perquè amb els pares... Jo tenia 8 anys i amb els pares vàrem anar fins a la plaça Catalunya, i hi havia uns veïns que ens van fer pujar al balcó. Esclar, jo era molt petitó, però fixa't que sense tindre jo en aquells moments una idea del què estàvem vivint, però sí que emocionava perquè veies la plaça Catalunya plena de gom a gom com mai a la vida ho havies vist. Però és que, a més, eren rius i rius de gent que a l'estació, per exemple, tu veies arribar al carrilet, amb gent fins i tot a fora, agafats a les barres de, diguéssim, de les portes de fora, perquè no hi cabia ningú més. I jo estic d'acord amb el que diu la nostra alcaldessa. Si ho haguéssim de resumir, era un profund sentiment molt i molt i molt bèstia, que sabies que estava passant alguna cosa que allò formaria part de la història. Això és així, ho podríem resumir així.
1: Sí, home, estàvem vivint la recuperació de la democràcia.
0: Sí, sí, totalment.
1: A casa nostra, la recuperació de les llibertats civils i dels drets, no? I després del dia 9 tindrem el concert del dia 10 al Mar de l'Altaveu. També hem fet que aquesta mirada a la diada creui tota la programació del setembre. Per tant, el concert de un dels concerts d'inici de l'Altaveu el dia 10, al vespre, serà doncs un concert que es dedicarà també a recuperar les cançons del moment.
0: Sí.
1: Les cançons en diferents veus, no digo quales, muy estupendes.
0: Molt bé.
1: L'altre dia vam tenir l'oportunitat d'explicar-ho, no?, amb el Víctor Partido la presentació del festival, però recuperarem tot, diguéssim, les cançons referents en aquell moment de cantautor, cançons reivindicatives, cançons, bueno, que estaven...
0: Cançó protesta, no?
1: Exacte, també, que estaven a la recuperació de la cançó catalana, no? De la ebullició artística i cultural en aquell moment, això el dia 10, i finalment el dia 11, òbviament, la nostra ofrena, però després farem després de l'ofrena a la plaça, bueno, a la parròquia de Sant Baldiri, anirem amb una cercavila fins altre cop fins a la plaça Catalunya, en què farem doncs diferents celebracions a partir de la cultura popular, dels diferents entitats de cultura popular que tenim, i serà una mica com el colofó final, no?, d'aquesta commemoració del 50 aniversari.
0: Deixem aprofitar la benentesa per dir que Ràdio Sant Boi tindrà la programació especial amb entrevistes. No vull donar pistes, però tindrem una entrevista amb un personatge, la Lluïsa, em penso ja sap qui és, bueno, i els nostres companys també.
1: Sorpresa.
0: Que va ser protagonista directe de tot plegat, estava a l'organització del que va representar allò. Doncs tenim una entrevista de llarg format que fins i tot estarà gravat, es podrà recuperar les xarxes, visualment també es podrà veure, i a més una programació doncs molt, molt en la línia, evidentment, de l'11 de setembre, Àngel.
3: Bueno, a mi, si em permeteu, dir una cosa, a mi l'any 76 em queda una miqueta...
0: Sí, tu no pots recordar-ho, no, tu no ho recordes.
1: Hiperjoven.
3: I també això fa reflexionar una cosa, igual que a la IA i tota la intel·ligència artificial l'hem d'apropar a la gent gran, jo crec que hem de també apropar el que és la memòria històrica a la gent jove, que ara mateix jo crec que també és un problema, i hem parlat d'habitatge i d'obres.
0: Correcte.
3: Jo crec que és un problema, jo com a jove el noto a entorns on no es recorda el que és una dictadura i el que significa una dictadura per un poble com és Sant Boi o per un poble com és Catalunya. I igual, de la mateixa manera que hem parlat d'apropar la tecnologia a gent gran que necessita, que salut a on sigui,
0: portar la memòria històrica als joves,
1: Això ens hem ha de ser un compromís col·lectiu. Ens heu d'ajudar també els nois i les noies, jo per això també amb els... perquè quin llenguatge, quines claus hem de fer servir per arribar als joves, perquè realment està clar, i ho t'ho dic perquè els models clàssics no acaben de funcionar. Si els models clàssics per a fer arribar el relat de la memòria democràtica, de la història d'aquest país i tal. Jo tinc un fill de 22 anys, i he vivit su bachillerato, su ESO, su cosa, i veig que, ostres, no acaba d'arribar. Hem de buscar formats diferents, formats atractius perquè la gent doncs s'apropi o incorpori com a propis, perquè la història del 76 és la teva història, encara que no la visquessis personalment. És la teva història, és la història de la teva família, segurament dels teus avis, o de la gent que t'ha precedit, o de la poble en el que estàs vivint o has nascut, no? Per tant, ho hem de viure com a propi, perquè si no això queda com, bueno, això de les batalletes, no? I per això, mira, fixa't el tema intergeneracional, perquè t'ho explico, és una història personal, no? Però el meu fill de 22 anys, la part més important, que la veritat és que té molta consciència en aquest sentit, però la part li ha tocat més, no tant les dues lliçons de segon de batxillerat, que passes així, no?, sobre la guerra civil i la dictadura i la recuperació democràtica, sinó que la seva àvia i el seu avi li expliquessin en primera persona com ho van viure. I que la seva iaia i el seu avi li expliqués què significa l'exili, què significa viure en una dictadura, cada dia que va dinar no? Quan va dinar el meu fill, no? I amb això és un regal, la seva, ja, eh? Això per mi és meravellós. Tant, mira, Ricard, templazo. Àngel, templazo. És a dir, anem a buscar una lògica intergeneracional, uns espais amables, agradables, en què els joves, els nois i les noies i la nostra gent... que té consciència social, bueno, que anem a veure aquesta recuperació de la memòria, anem a fer aquests espais perquè la gent ho aprengui de la memòria oral, vivida en primera persona, perquè jo crec que serà molt millor i arribarà molt millor que si acabem fent una pel·lícula, que també s'ha de fer, eh? O llegint un llibre, que també s'ha de fer.
0: Que també.
2: Abans ho parlàvem, perquè des de la nostra experiència de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, no? Que fem de les visites guiades a la Model i tal, no? I quan tens l'oportunitat d'explicar-los als joves el que era, simplement, sobretot, dirigint-nos a les dones, a les noies, i explicant-li el que no podien fer durant la dictadura, el que no podien fer, el que no podien ni obrir-se una compte corrent, no podien
1: treure's el carnet de conduir
2: i per descomptat els fills no eren teus, eren del marit, és a dir, tota una sèrie de coses que ignoren sobre el que suposa viure en una dictadura.
0: És que si vols lluitar contra l'ataca del feixisme has d'anar per aquí. És l'única manera, perquè
1: s'ha de viure en primera persona, perquè si no...
2: i s'ha d'estimular que vinguin a veure les exposicions, que se'ls doni bibliografia, no? que n'hi ha molta i molt diversa, no? I que sobretot se'ls transmeti la idea de que el pitjor dels règims amb els que es pot viure és amb una dictadura.
1: Jo, per exemple, les excursions que fan la gent del col·lectiu, la Miquel Mataussen, als camps de concentració i tal, això és impactantíssim per un noi o per una noia o per un adolescent. És a dir, clar, aquella no s'inventa. No. Allò existeix, no? I forma part de la nostra història, no? Occidental. Per això dic que jo crec que aquesta història s'ha de promoure des de la vivència personal.
0: Permeteu-me, no, que us anava a dir que queden 5 minuts per 2 quarts i hauríem d'enfilar les darreres qüestions.
4: I que potser això que explicaves del teu fill, no? La vivència que ha pogut tenir amb els seus avis, o potser no van tenir aquesta oportunitat perquè... no van tenir avis perquè van morir.
1: Exacte.
4: I quan van morir...
0: Segur.
1: Ells ho expliquen.
4: I que no ens han pogut enterrar perquè vés a saber on estan i ningú es busca, ningú...
2: Jo recordo la por que hi havia, que sobretot...
0: Home, sí, el silenci aquell.
2: No et fiquis en problemes, perdona,
0: Ricard, i el silenci a casa. No? Sí, la gent amb por de poder xerrar.
2: I la vergonya d'haver perdut.
0: Sí, sí, i tant.
1: Sí, clar, els perdedors. La
2: vergonya d'haver perdut, molt important.
4: El meu avi havia estat en 7 camps de concentració.
2: Sí, sí.
4: I ens ho explicava, però li havies d'estirar, o sigui, era molt difícil aconseguir...
0: Jo crec que tot arreu va passar el mateix. Jo ho recordo d'aquesta manera amb el meu avi.
4: I en canvi, quan menjava una sopa de farigola i posava el pa i recollia les engrunes i deies, ostres, per què ho fa? Doncs perquè havia patit tanta
0: gana. Això són les ferides de guerra, Compte, això són les ferides de guerra.
1: Això s'ha d'explicar perquè jo et deia, ho has viscut en primera persona. Jo recordo la meva iaia que ella, clar, com que, cuidado, no es podia parlar català. Estava prohibit, vull dir, estava condemnat. Llavors la meva iaia, que li agradava la poesia, tenia un llibre que era El trobador català, i ella l'amagaven en aquella època els matalassos de llana, que s'obrien i es desfeien i tal, a dintre els matalassos cosits, tots els llibres, i després per poder-los llegir. I la meva iaia, quan es va morir, ens va demanar que la vam enterrar amb El trobador català.
0: Imagina't.
1: Entens? Vull dir, perquè era el seu llibre que l'amagaven per aprendre a llegir català i per aprendre a no perdre la seva llengua. Vull dir que, clar, hi ha milers de coses que jo crec que valdria la pena explicar perquè són reals, perquè no són pel·lícula, perquè són vitals.
3: Jo això m'ho feixo d'aquí. Si no fos perquè ara ho estem parlant, jo això no ho sé. O sigui, com a jove no ho sé. I ja, jo, per exemple, amb el Ricard ho hem parlat molt, i a casa meva també tinc la sort de tenir un avi que m'explica totes les històries que són possibles, però aquí hi ha gent, com ahir el Joan Ramon, que no té aquesta figura d'avi. I jo crec que com a govern hauríem de ficar una memòria apropant, per exemple, amb algo tan gràfic com són fotografies. Amb les fotografies demostres que això és real. I això que et diuen d'apropar, d'ajudar els joves, doncs mira, jo toc una miqueta d'ajuda d'algú més gràfic, com pot ser, també has dit, els viatges que es fan cap a Alemanya per entendre els camps de concentració. Jo crec que això necessitem aquí a Sant Boi o a Catalunya i a Espanya.
1: Hem d'organitzar, i amb això, aquesta cosa intergeneracional, jo crec molt fermament amb el tema intergeneracional, perquè també molts joves i moltes joves crec que necessiten referents que a la millor no tenen a casa per diferents circumstàncies, i referents a una... Mira, l'altre dia, ara vaig aplicar una anècdota que no té res a veure, però és una cosa que em va copsar molt, i amb una noia de Sant Boi, una noia que ara s'acaba de graduar de Belles Arts, és una noia de Sant Boi, una estudiant molt maca, que em va explicar de què va fer o de què ha fet, i que la veritat ha tret una nota excel·lent, el seu treball de final de grau, Belles Arts, no? I clar, és una noia que és una artista, perquè ja pinta, fa escultura i tal, i em va dir, no, jo he estat pensant i el faré sobre fotografia. I dic, sobre fotografia? No, em va sobtar perquè no és una de les tècniques que ella fa servir normalment. Diu, perquè l'altre dia vaig estar a casa de la meva àvia, que viu a la COPE, no? Viu la meva àvia, que està viva i viu sola, mirant fotografies. I em vaig donar compte que la meva iaia no en té, de fotografies. Només en té la de la boda i alguna més. I vaig pensar que les fotografies és un signe de classe social. Només tenien fotografies els que podien pagar-se un fotògraf o els que tenien una càmera a casa. Per tant, hi ha una generació de gent que no tenia recursos, que no té fotografies, que no té imatges gràfiques de la seva vida. Només pues, la boda o coses molt puntuals, no? O inclús majoritàriament les fotografies de l'època, estem parlant del segle XX, eren masculines, perquè la vida privada, les dones no sortien a les fotos, no? Per tant, aquesta nena que de repente, patapum, mirant les fotografies en la seva iaia, ha fet un treball de final de grau meravellós, en el que vincula una tècnica amb tota l'evolució, que jo no entenc l'evolució de la fotografia al segle XX, dels revelats, no sé què, de les dissolvents i no sé què van tots, amb aquest relat que és un relat que, de veritat, a mi no se'm va córrer. Tenim compte. Hi ha elements que ni tan sols els pobres ni tan sols tenen imatges. Que els pobres i els més vulnerables tampoc tenien accés a un element fonamental, que és la història gràfica, no? Compte amb això. Ostres, com deies tu, vull dir, és un element tan interessant, tan, hem de apuntar la tana, això, és, no?
2: Que la memòria gràfica d'esquerres s'ha reconstruït amb la gent que estava fora.
1: Clar, no la que estava aquí. Jo dels meus avis només tinc una foto, i és la foto de quan es van casar just abans de la guerra, i que anava de luto la meva de dol, perquè s'havia mort no sé qui, i la meva iaia anava de negre, i tinc una foto, és l'única fotografia que tinc.
0: Molt bé, escolteu-me, que hem d'acabar, i mira, és una qüestió que sí o sí havíem de tocar, però jo seré breu, demano també brevetat perquè no demanarem masses coses, però properament eleccions municipals, i seràs, Lluïsa.
1: Bueno, jo ja he dit públicament que el meu voluntat, desig, és tornar-me a presentar com a candidata socialista a les municipals. Evidentment, això s'ha de configurar i s'ha de concretar en processos interns a la meva agrupació socialista, i que, bueno, sí, jo la veritat és que continuaré treballant com sempre amb intensitat i amb compromís per aquesta ciutat que estimo i adoro, i que i espero comptar amb la confiança dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
0: Molt bé. I escolta'm, i la pregunta de cada any, vacances també, no? Una mica?
1: Sí. Home, una mica sí, sí, Sí. La veritat és que ho necessitem, perquè són tan intensos aquests cursos que... Sí, jo ara, el mes d'agost encara que estaré per Sant Boi, però, per mi les vacances també és un espai de recuperar el meu espai familiar, no? És un
0: Sobretot, espai
1: d'estar amb la meva família, de fer... Les vacances són fer petites coses, tampoc tinc grans aspiracions, petites coses, petits espais, però sobretot que siguin molt personals i molt familiars.
0: Clar, que ja és prou important, i que
1: per
0: de vegades ens ho anem deixant enrere, i quan ho recuperem ho podem gaudir, no? Doncs et desitgem unes bones vacances i que gaudeixis d'aquestes petites però grans coses, i res, que a veure si més endavant et tornes a deixar convidar.
1: Quan vulgueu i em convideu, jo vinc a veure.
0: I anirem parlant de coses que serà jo crec que un nou curs molt i molt interessant. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, moltes gràcies un cop més, que vagi molt bé, repeteixo.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres...
1: Bones vacances, a tots i a totes.
0: Sí, oi, tant. També pel Joan Ramon Molero i el Ricard Peris, que avui, precisament, darrer dimarts de la temporada. Per tant...
4: Es dones vacances, ja.
0: Gràcies. Us dono vacances, us agraïm, sempre, el vostre compromís amb la ràdio pública des de sempre i durant tota aquesta temporada. Compte que ja en fa 11 i us esperem aquí a la que fa 12, vull dir que encantats de la vida. Insisteixo, moltes gràcies. La ràdio pública sense vosaltres no seria possible, estic segur. Insisteixo, Lluïsa, gràcies també a tu.
1: Gràcies, gràcies infinites.
0: I ho deixem aquí, que ara ens hi posem amb l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Mira, un exemple també de compromís per la ràdio pública. Fins ara mateix, gràcies.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
7: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Us ho dèiem en començar el programa. Avui a l'Espai de la Ciència volem parlar de l'aigua. N'hem parlat moltes vegades de l'aigua i se'n parla sovint de l'aigua, el principal actiu per la nostra vida, però avui ho volem fer de la mà de l'investigador de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, en Jordi Jané, que enguany ha rebut el Premi Joan Modolell en la primera edició dels Premis de Ciència Oberta de Catalunya per la seva contribució a la recerca en eficiència hídrica. Amb ell, doncs, en parlarem, perquè l'ús eficient de l'aigua ens toca a totes i a tots. A l'altre cantó del fil telefònic, molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: Salutacions, doncs, des dels estudis de Ràdio Sant Boi, la República Santboiana. Molt agraïts, tot i la distància. Estàs a la ciutat de Lleida, crec recordar, oi, Jordi?
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs fantàstic.
1: Estem aquí ubicats a un dels centres de l'IRCA que està ubicat al Parc Científic de Lleida.
0: Sí, senyor. Escolta'm, deixa'm ser una mica així xafarder amb el sentit meteorològic. Quin temps us fa? Com va per aquí, per Lleida?
1: Aquí avui ens fa sol.
0: Sol, veus?
1: I bueno, a nivell d'aigua, que ara comentaves d'aigua, doncs fa dos anys estàvem molt preocupats, però aquest any doncs estem més tranquils.
0: Sí, senyor, és així mateix. Escolta, deixa'm que, perquè crec que és de justícia que per la nostra audiència, qui no et coneixi tant, doncs deixa'm que et presenti una mica, que res, una mica explicar d'on vens i tu ja ens diràs cap on vas, que això és diferent. Jordi Jané Mola és enginyer mecànic, màster en enginyeria industrial, màster també en visió artificial per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat en tecnologia agrària. L'any 2023 es va incorporar com a investigador a l'IRTA, ja ho sabeu, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. La seva activitat i investigadora doncs l'ha centrat sobretot en l'ús de sensors òptics, visió per computació, intel·ligència artificial en l'agricultura i moltes més coses. Aquest coneixement l'ha utilitzat concretament per desenvolupar sobretot diferents metodologies de comptatge i mesura de fruits, i actualment també està treballant en mètodes de teledetecció i intel·ligència artificial pel mapeig de cultius i la gestió eficient de l'aigua agrícola. Això ho explico, en primer lloc, com deia, perquè és de justícia, i a més perquè moltes d'aquestes cosetes que heu sentit entraran en aquest debat o en aquest qüestionari que li volem fer. Jordi, d'entrada et prego que de manera molt ràpida i molt entenedora ens expliquis què és l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, és a dir, ja ho veiem què és, ja ho sabem prou, però una miqueta més volem saber.
1: Doncs, bueno, l'IRTA és un centre de recerca i tecnologia en l'àmbit agroalimentari. Uh-huh. És un centre, és una empresa pública amb, doncs, el Departament d'Agricultura, i doncs la recerca que fa i l'activitat que fem es basa principalment en tres grans àrees. La primera, que és l'àrea de producció vegetal, que seria doncs agricultura, fruticultura, cultius extensius, etc. L'àrea de producció animal i, per últim, l'àrea d'indústries agroalimentàries. I d'aquesta manera doncs, uh-huh, cobrim doncs tota la producció agroalimentària que es fa a Catalunya.
0: Molt bé, ara parlarem d'algunes d'aquestes cosetes que són molt interessants. Parlàvem també, evidentment, l'aigua com a protagonista de tot plegat, i per aquí volem començar. Jordi, com hem d'entendre la gestió eficient de l'aigua avui en dia en els nostres conreus? Però fixa-t'hi, també et demano a nivells més propers com són el consum intel·ligent a casa nostra. Comença, si vols, per la part més senzilla i domèstica. Ho dic perquè sembla un tòpic, però és que al final resulta que tot comença pel que tenim més a la vora.
1: Vale, bueno, en primer lloc, dic que jo treballo al programa de l'ús eficient de l'aigua a l'IRTA, uh-huh, malgrat que els meus companys, tinc companys que saben molt més de gestió hídrica que jo, eh? O sigui, no em considero tampoc un expert en gestió hídrica, sí que amb l'aplicació de mètodes d'intel·ligència artificial, perquè els meus companys els serveixi a l'hora de gestionar millor aquests recursos.
0: Entenem, però ho entenem, però ens agradaria molt el teu parer també, eh?
1: Sí.
0: El teu criteri.
1: Bé, l'agricultura, si volem produir aliments, doncs, uh-huh, està clar que necessitem aigua. Sense aigua no es produeix aliments, i bueno, com que a Catalunya doncs som ja doncs al voltant de 8 milions, doncs necessitem produir molts aliments, i això requereix doncs d'una quantitat important de necessitat de recursos hídrics, no?
0: Correcte.
1: Aleshores, els recursos hídrics que hi ha, doncs, depenent de la metodologia, són limitats, depenent de la captació d'aigua i com tenim el nivell dels embassaments, perquè estem tranquils, però sí que doncs, el sistema agroalimentari català ha d'estar preparat doncs, per ser resilient per aquells anys on no tenim tanta sort com hem tingut aquest any, que ha sigut més humit, doncs que puguem estar preparats per quan els recursos aquests hídrics són limitats, no? I això el que implica és doncs, que tinguem un sistema agroalimentari el màxim eficient a l'hora de gestionar els recursos hídrics i doncs, donar l'aigua que requereixen, doncs, per exemple, en fruticultura els nostres arbres, doncs, solament aquella aigua més necessària la que optimitza doncs, que puguem tindre una producció igual, no? Però sense tanta necessitat de recursos hídrics, no? I això doncs, es fa doncs, a partir doncs, de sistemes de rec que són més eficients, com per exemple sistemes de rec per degoteig, i també amb estratègies de maneig de rec, com poden ser estratègies de dèficit de rec controlat, que seria donar aigua als arbres en aquells moments de l'any on aquesta aigua se converteix en collita, no? Els arbres, l'aigua la utilitzen per crear també biomassa, per crear troncs, per crear fulles, no? Llavors, intentar optimitzar l'aigua durant l'any i estressar una mica hídricament l'arbre, perquè durant aquelles èpoques on realment l'aigua se converteix en fruit, no? Doncs li puguem donar una major dotació d'aigua.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Em fas pensar que, bueno, per això et deia jo una mica de que al final això també és extrapolable a la part més domèstica, més propera a nosaltres, als jardins, als patis, però també l'aigua de casa, dels serveis, dels lavabos, de la cuina, etc. Doncs que al final tot ajuda i tot computa, no?
1: Sí, sí, al final els recursos hídrics que tenim a Catalunya els hem de compartir entre tota la població, entre els diferents sectors.
0: Molt bé.
1: I aleshores l'aigua que tenim als embassaments és per tots i és tota la població és la que està conscienciada, des de l'agricultor doncs, de que ha de tindre uns sistemes de rec eficients, a doncs, aquests 8 milions de persones que també consumeixen molta aigua, no? Doncs han de ser conscients que els recursos poden ser limitats i que, per tant, doncs, per poder-los compartir, doncs, han de poder estalviar una gota d'aigua allà on sigui possible, també a les cases.
0: Sí, senyor. Jo parlava al principi, quan et presentava, de les teves metodologies de comptatge, de mesura de fruits, i ara et volia preguntar, explica'ns una mica el concepte de la mesura dels fruits, que és molt entenedor, així com també doncs, el mapeig de cultius, no? Aquests dos conceptes, explica'ns-ho perquè ho entenguem fàcilment.
1: Sí, mira, aquests conceptes estan molt relacionats amb un concepte més global, que es diu l'agricultura de precisió, que agricultura de precisió vindria a ser donar els recursos que són necessaris a cada arbre, no? Així com, per exemple, en l'àmbit de la medicina, no?
0: Sí.
1: Doncs amb un pacient que és un nen, doncs se li dona una dosi de medicament més petita que amb un adult, no?
0: Clar,
1: doncs
0: clar.
1: Els arbres, si volem optimitzar els recursos, també s'hauria de fer igual, no? Tradicionalment, les plantacions agrícoles s'han tractat de manera uniforme, de manera que tots els arbres se'ls aplica el mateix. Ara, si volem optimitzar l'ús de recursos a l'agricultura, el que hem de fer és anar a analitzar cada arbre quines són les seves necessitats i donar-li aquestes necessitats, no? Llavors, per saber quines són les necessitats que tenen cada arbre o cada zona de la nostra plantació, necessitem saber veure quina variabilitat hi ha dins de la parcel·la. Les parcel·les no són uniformes, hi ha zones que per qüestions de que el sol és diferent o perquè hi ha diferents sectors de rec o perquè doncs, els sistemes de formació s'han posat diferent o el que sigui, no? Doncs hi ha zones que són diferents que d'altres, no? Llavors, si volem mapar, tindre un mapa d'aquesta variabilitat, el que necessitem és escanejar amb sensors, ja que fer-ho, doncs, tradicionalment, abans que un sol pagès doncs, portava menys superfície de terreny, doncs, ell, el mateix pagès ja coneixia molt bé els seus arbres, però ara cada vegada les extensions de terreny són més grans i llavors el que fem és embarcar sensors als vehicles, als tractors, que passen moltes vegades per allà el camp, i d'aquesta manera doncs, avaluem aquesta variabilitat. I un dels àmbits de recerca amb els que he treballat per avaluar aquesta variabilitat és amb el context de fruits i la mesura de fruits. És a dir, saber quants fruits tenim a cada zona de la parcel·la i quines són les dimensions d'aquests fruits, quin és el calibre, el diàmetre dels fruits. I d'aquesta manera podem veure si hi ha zones que són més productives que altres i avaluar el motiu d'aquesta variabilitat, que la millor una zona doncs, és un, coincideix amb un sector de rec que pel que sigui doncs, el terreny aquell doncs, no té tanta capacitat de retenció d'aigua al sòl i s'ha de fer una gestió del rec diferent que una altra zona. No?
0: Clar. Aquesta manera de catalogar, entenc que evidentment és com fer un tratge a mida, és a dir, cada arbre necessita el que necessita, ni més ni menys, no? Per tant, és com fer un tratge a mida, però el calibratge, de fet, sempre s'ha fet, recordem aquelles safates a l'hora de comprar la fruita de polistirè, no?, que marquen una mica el calibratge, però vaja, aquí es tractaria, suposo que fins i tot de quasi bé catalogar cada espècie i cada tipus de fruita i el que dona cada arbre, no? Una mica seria això, no?
1: Sí, exacte. A més, a nivell de postcollita, evidentment el calibratge és un paràmetre de qualitat molt important i que les centrals doncs, de postcollita, tots els fruits a les línies de les centrals doncs es mesuren, no? Però aquí ja és més a la gestió agronòmica, no? Mentre els fruits estan creixent, que l'agricultor tingui una monitorització de com estan creixent aquests fruits i pugui tindre una previsió de quants fruits collirà doncs, al mes d'agost, mes de setembre, quan hagi de fer la recol·lecció, també per fer estratègies de planificació de la campanya de recol·lecta, de saber quant personal necessitarà per recollir, si ha de llogar alguna càmera doncs, de conservació perquè un cop té la fruita, doncs emmagatzemar-la, que sàpiga si necessitarà una càmera, si en tindrà dos, no? Que pugui planificar una mica la campanya de recol·lecta.
0: Clar, aquí és on entra ara la IA i et preguntem, doncs, quin és el paper, doncs, envers tot això que tu expliques i també de la recerca i de les conclusions que tu en treus. Com impliquem la IA, la intel·ligència artificial, amb tot això, no? Amb aquest disseny.
1: Sí, la intel·ligència artificial en l'àmbit aquest de conteig i mesura de fruits, des de que van sorgir els nous algoritmes aquests d'intel·ligència artificial que s'anomenen xarxes neuronals profundes, doncs ha sigut des de quan hem tingut a disposició tecnologia capaç de fer aquesta monitorització i de manera més fiable, no? Llavors, els algoritmes que s'utilitzen són algoritmes del que en diem visió artificial, és a dir, que amb càmeres puguem identificar quins són els objectes. Són algoritmes que s'utilitzen a la indústria en molts àmbits. Està inclús, alguna cadena de supermercats doncs, ha sortit a les notícies, no?, de que amb el reconeixement del número de persones que entren a dintre el supermercat, no? Nosaltres, en lloc de comptar el número de persones, doncs comptem el número de fruits. I tot això doncs, ho fem amb algoritmes d'intel·ligència artificial que van començar a aparèixer el 2015 i des del 2016, és a dir, molt des del principi ja vam ser pioners en començar a utilitzar aquests algoritmes a l'agricultura.
0: Suposo que la IA també, és clar, a totes les dades que té, no sé, potser sóc massa agosarat si t'anomeno que aquí hi ha un tema també de geologia i de saber els minerals i saber doncs, les aportacions de cada terra i en relació al que cada terra pot donar també sabrem el rendiment de l'arbre i la salut, no?, d'aquests fruits.
1: Sí, evidentment la producció d'un arbre, en agricultura hi ha una complexitat molt gran que és que hi ha molts factors que depenen de tindre una bona producció, no? I el sòl i la qualitat del sòl és un d'important, no? I llavors la fertilització també és important, l'ús d'aigua que utilitzes és important, no? Des d'aquí a l'IRTA doncs, ja fa temps que estem treballant amb un concepte que es diu bessons digitals, que vindria a ser una representació virtual dels nostres camps, que ens permeten, és una representació virtual però que es viva al mateix moment, és a dir, que té capacitat de simulació, de predir què passarà en el futur.
0: Sí.
1: I llavors anem alimentant aquests bessons digitals amb dades que nosaltres capturem en camp per fer com resetejar el bessó digital amb les condicions en què està actualment al camp, i a partir d'aquí amb el bessó digital doncs podem fer simulacions de com es comportarà doncs, el sol en un futur, etc.
0: Aquestes simulacions, anava a preguntar-te, aquestes simulacions amb els teus estudis, diguéssim, percentatge d'encert suposo que molt alt, tot i que aquí hi entren moltes variants, perquè és allò que tu deies, un any gela, un altre any hi ha pedregada, un altre any no plou, etc.
1: Sí, exacte. Aquestes simulacions al final se fan per diferents escenaris, no? El tema de la meteorologia és un factor molt clau per saber què passarà amb agricultura i a la vegada és un paràmetre molt incert, perquè els models meteorològics a partir d'una setmana doncs, tenen errors molt elevats. I llavors sempre treballem amb escenaris, no? Què passarà si tenim un escenari favorable meteorològic o si tenim un escenari desfavorable? I a partir d'aquí, considerant tots els escenaris, també és més fàcil de prendre decisions. Llavors, aquests bessons digitals, un dels temes que hi tenim integrat també doncs, és el tema de la nutrició que comentaves, no? De la nutrició, de fer un pla de nutrició, perquè quan l'arbre necessita aquests recursos doncs, de nitrats, fòsfor, potassi, etc., doncs, que els tingui a disposició, no? I això doncs, es fa a partir d'anàlisis de sol per alimentar el bessó digital i dir-li quin sol tenim ara i també doncs, simulant quin serà el comportament del sol durant els pròxims mesos, també poder fer un pla d'abonat, no? de nutrició, per complementar els nutrients que hi ha al sol amb fertirrigació, en aquest cas, que és el que hem treballat més al nostre programa d'ús eficient de l'aigua.
0: Clar. Escoltant-te, Jordi, evidentment que ja sabem que tot canvia la societat, la manera de dissenyar, jo què sé, i adaptar les ciutats, al món empresarial, però escoltant-te, entenem que també canvia, evidentment, l'agricultura i la pagesia, i et pregunto, el pagès del segle XXI, o del futur immediat ja, si és que no ho és, serà un pagès, diguéssim, quasi bé més tecnològic que no pas d'una altra manera que hem entès fins ara, i forçosament, clar, format com expert en mètodes informàtics i en mètodes tecnològics.
1: Sí, sí, totalment. Al final, de fet, a l'IRTE un dels objectius estratègics de l'IRTE, que cada 4 anys doncs, fem el pla estratègic, és la digitalització, ja que estem segurs doncs, de que la digitalització en l'àmbit de l'agricultura suposarà una revolució, igual que al seu moment doncs, va suposar la mecanització agrària, no? L'aparició dels tractors o l'aparició doncs, de fertilitzants, de pesticides. No? Confiem de que l'impacte que tindrà la digitalització a l'agricultura serà d'una magnitud similar amb aquestes altres revolucions que hi ha hagut anteriorment, no? I com que n'estem convençuts, doncs ja ho tenim al pla estratègic, tenim impulsat un projecte molt gran que es diu AgroLabs Digitals, que pretén és ajudar a la transformació digital del sector agroalimentari, perquè creiem en el que has dit ara, no? De que el sistema agroalimentari del futur serà molt més digitalitzat i que hem de posar a disposició doncs, dels agricultors del futur totes aquestes eines.
0: Clar, el tècnic agrònom que coneixíem fins ara ja és un tècnic agrònom on la part tecnològica agafa més valor que mai. I el mateix pagès, perquè tu deies, en els tractors ja no és un tractor amb un ordinador, o és un ordinador o serà un ordinador amb rodes de tractor. Deixa'm dir-ho d'aquesta manera, Jordi.
1: Sí, sí, és així. De fet, doncs, els agrònoms que estan sortint ara, doncs ja són... No, els agrònoms no són l'agricultor tradicional, són gent molt, molt ben formada, amb molta capacitat d'adaptar-se amb aquests canvis, i des de ja fa temps doncs, de que també tenen coneixements de teledetecció doncs, per aplicar imatge de satèl·lit, veure la variabilitat que hi ha en els camps, etc. I doncs, això anirà més, ja els plans d'estudis d'alguns màsters, per exemple, aquí a la Universitat de Lleida, sí. El màster d'enginyer agrònom ha fet una de les mencions que fa, és amb agricultura de precisió, i l'objectiu és aquest, no? Formar aquests estudiants que tenen més inquietud amb agricultura de precisió i amb noves tecnologies, no? Preparar-los, doncs, perquè també tinguin aquests coneixements, doncs, d'àmbits més tecnològics que fins ara atribuïem a d'altres tipus d'enginyeries.
0: Clar. Escolta, per anar acabant, Jordi, tu, ho explicava jo abans, tu vas guanyar la primera edició dels Premis de Ciència Oberta de Catalunya, i això, evidentment, és molt significatiu i ha de ser important per tu. Però la pregunta punyent, si m'ho permets, fixa-t'hi, la pregunta punyent, et dic, i no t'espantis, és si hi ha aquest reconeixement... vol dir que hi ha una sensibilitat envers els problemes hídrics, segur, però com es transforma això en una vocació clara i pretensió de treballar des dels governs i les autoritats per contribuir-hi? És a dir, quines eines teniu per continuar treballant en la bona direcció als científics que, a veure, hi ha un reconeixement i que se n'adonen que esteu fent coses molt interessants, però que ha d'anar més enllà de dir vostè ha guanyat aquest premi. Què et donen per poder treballar?
1: Bueno, amb recerca, la recerca és un àmbit on el captar recursos sempre és un problema, eh? I llavors sempre, a més, per estar doncs, al dia i per poder ser punters, necessitem invertir en recerca, i invertir en recerca és car, no? I doncs molts governs ho atribueixen, en lloc de com una inversió, ho atribueixen com una despesa, quan jo crec que és una inversió, no? Igualment des del Departament d'Agricultura de Catalunya s'aposta per la recerca, per els centres de recerca i universitats que estan treballant en l'àmbit agrícola, i bé, tampoc és que, o sigui, crec que tenim un sistema de recerca a Catalunya força pioner.
0: Això ni ho dubtem, ni ho dubtem.
1: Igualment, si el volem mantindre, doncs, evidentment, necessitem que s'hi continuï apostant. I sobretot, en l'àmbit d'agricultura, tenim el Departament de Recerca que ens dona, doncs, el Departament d'Agricultura que ens dona aquest suport, però també necessitem que es vegi el sector agrícola com un sector estratègic des de d'altres departaments, no? Ja que és un sector, doncs, que fixa gent al territori, al final és el sector que alimenta la població, no? I és un sector que jo moltes vegades tinc la percepció de que no se li dona tota la importància, doncs, de que se li hauria de tindre, no?
0: Clar,
1: ja veiem les diferents revoltes que ha hagut dels pagesos, si es queixen és perquè tenen els seus motius, no?
0: Sí, senyor.
1: I els hauríem de cuidar perquè bé, és l'alimentació del nostre futur, i també són la gent que ens està gestionant el territori a Catalunya, no?
0: Bé, al final, una mica un pensa que quan us assent a vosaltres els experts, perquè no és el primer cop que parlem d'aquests macrodebats on l'aigua és protagonista, però també la pagesia, etc. I clar, un pensa, potser el vertader perill de la gestió de l'aigua o de la pagesia també, en general, és més als despatxos, de vegades, que no pas a terra ferma, eh? Permetem que ho digui d'aquesta manera, per tots els problemes que veiem amb els pagesos, oi?
1: Sí, bueno, els pagesos estan molt, molt tensionats, i bueno, les seves reivindicacions realment, doncs, considero, doncs, que tenen els seus motius, i és un sector molt important. Molt
0: ho és,
1: important.
0: Ho és. Sí. Res, ras i curt, que hem de marxar, Jordi. Ets optimista, tu, des de la ciència, des dels laboratoris, des de l'Institut de Recerca?
1: Jo soc de personalitat molt optimista.
0: M'agrada, ja està bé, ja és això.
1: I penso, doncs, que a Catalunya tenim un sistema agroalimentari molt potent, molt preparat per adaptar-se als canvis que hi haurà, i confio, doncs, que continuarem sent un referents en l'àmbit agroalimentari com ho hem sigut fins ara.
0: Segur que sí. Moltes gràcies a Jordi Gené, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, per haver-te explicat també i per haver estat aquesta estona amb nosaltres. Ha estat per nosaltres també una masterclass, ho podríem dir d'aquesta manera.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Doncs felicitats, per la bona feina feta, i esperem coincidir amb tu en una altra ocasió. Que vagi molt bé, Jordi.
1: Molt bé, gràcies, a reveure.
0: A reveure.
2: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada. Doncs ens hi posem amb l'espai de la ciència i avui el convidat és d'aquells que surt molt i molt a compte. Explicaré el perquè i amb el bon sentit de la paraula. D'entrada ja el coneixeu, és un dels nostres col·laboradors històrics, el coneixeu perquè és la veu de la meteorologia d'aquesta casa. Ja ho sabeu, el Daniel Roses, a més, ha estat aquí amb nosaltres moltes vegades perquè és nutricionista esportiu i ens ha explicat coses molt i molt interessants de la nutrició, i sobretot perquè és coaching esportiu d'alt rendiment i que en aquests moments treballa a la Unió Esportiva Cornellà, que per cert enguany passa a les mans d'en Leo Messi com a nou propietari d'aquest club, un club veí nostre, la bona gent de Cornellà, i que per tant en parlarem de tot plegat amb l'amic Daniel de Celsius.cat, sí, però també, com dic, de coaching i també nutricionista i moltes més coses. Per això dic que és d'aquells convidats que surt a compte perquè pots parlar de moltes coses amb ell. Molt bon dia, Daniel, què tal? Què tal estàs?
2: Bon dia, Mateu. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, molt bé.
1: Home, fantàstic. Cada cop que vens per nosaltres és festa major, eh? En el sentit de que aquest matí t'hem tornat a escoltar, com sempre. Una cosa és la previsió, aquí no barregem les coses, la previsió meteorològica de cada matí i que tant ens prova, a totes i a tots, i l'altre és quan vens per diferents raons. I jo deia que el tema de coaching esportiu, que feia temps que li donàvem voltes, que volíem que estiguessis aquí amb nosaltres, coaching esportiu d'alt rendiment, precisament en un club, el Cornellà, que darrerament ha estat notícia perquè l'ha comprat en Leo Messi, i és per això

0: Però doncs que, home, ha despertat també un interès general molt, molt bèstia i al final també ens interessarà parlar una mica de tot plegat. Però fixa-t'hi que de vegades, quan parlem amb diferents professionals que han passat per aquí al llarg d'aquestes temporades, hem tingut fins i tot psicòlegs esportius i gent que treballa en els diferents estages de clubs, no? Però hi ha una gran diferència, o almenys algunes diferències podríem trobar, entre el que és un psicòleg esportiu i el que és el coach, coach esportiu d'alt rendiment. Aquesta és la primera pregunta que et fem, Daniel. Quina és la gran diferència?
1: Molt bé, Amadeu. M'agrada que em faci aquesta pregunta perquè moltes vegades la gent no sap diferenciar entre el que és un psicòleg esportiu, que hi ha en un club o per un tema d'atletes del rendiment, o un coach esportiu, no? Aleshores, així bàsicament, el psicòleg esportiu és aquell professional sanitari llicenciat.
0: Correcte.
1: Que pot diagnosticar i tractar problemes clínics en temes relacionats amb l'esport. Per exemple, un jugador o un atleta que té una ansietat crònica. Això és un tema que ha de tractar un psicòleg esportiu. I, en canvi, el coach esportiu de rendiment es centra en l'entrenament de competències mentals basades en emocions que poden influir al baix rendiment del jugador en moments de competició, tant abans com després de competir. Per exemple, un jugador que no acaba de tenir confiança en si mateix pot perdre la concentració, el focus, el focus de lo que és el partit o de l'activitat que estigui fent, perquè està pensant que quan tingui la pilota, per exemple, doncs fallarà aquell passe o fallarà un xut, que és el que diem tenir por a fallar. Aleshores, diguéssim que coordinat amb l'staff, preparem vídeos personalitzats del seu rendiment, fent protocols de confiança en pilota durant els entrenaments i d'altres tècniques, perquè recupera aquella autoconfiança. I a partir d'aquí es anar treballant tècniques i tot això es va retroalimentant perquè aconsegueixi l'autoconfiança. I a partir d'aquí el rendiment comença a pujar. Aquesta seria la diferència bàsica.
0: Molt bé, clar, entenem. Ho has explicat molt bé i molt entenedor. I per encara fer-ho més fàcil, en poques paraules, estaries d'acord si diguéssim, escolti, un psicòleg esportiu al final és un metge, que tu has dit molt bé, que detecta, que diagnostica i que mira de posar remei en problemes de salut mental, en aquest cas, com en aquest cas esportiu, però que podria tindre qualsevol altra persona, d'acord? Passa que, en concret, doncs, d'una persona que és un professional del món de l'esport. En el cas del coach, jo el veig més com un acompanyant del creixement que gaudirà i alhora, per què no, patirà un esportista. És aquell que l'acompanya, no?, en tot moment i que l'ajuda una mica quan perd el rumb, però concretant i apuntant directament el que es cau, que en aquest cas és l'esport, la competició.
1: Sí. De fet, l'has explicat molt bé, perquè al final és això, és acompanyar a una persona, a un jugador en aquest cas, que per un motiu o un altre doncs, ha perdut una mica el que és el rumb, aleshores què passa? Baixa de rendiment.
0: Els seus dubtes, les seves pors...
1: La seva vida diària.
0: Exacte, la seva vida diària.
1: Perquè té la seva família,
0: sí,
1: té el seu grup d'amics, la seva vida, en definitiva, i això te porta doncs, a tenir unes emocions que després es traslladen al rendiment.
0: Clar.
1: Aleshores, jo estic per acompanyar aquest jugador, per equilibrar aquelles emocions i que quan estigui competint, aquell rendiment sigui el màxim d'aquest jugador. Vale? Hi ha jugadors que tenen unes certes característiques que per un motiu o un altre no estan arribant, i nosaltres l'ajudem a que arribi al màxim rendiment del seu talent o de la seva capacitat.
0: Clar.
1: En aquest cas.
0: Clar. Una mica per fer de xafarderia, no? Una mica, però jo m'imagino que també s'ha d'entendre el que diré ara, de vegades sou confidents d'aquests jugadors, suposo que tu com a professional saps distingir el que és una relació d'amistat on has de tindre molta cura per no enfatitzar excessivament, potser no ho sé, però que al final sí que ets una mica com, no diria confessor, però sí confident de moltes coses, i aquí deu haver-hi la dificultat del saber gestionar aquest tipus de relació tan professional i tan especial, Daniel.
1: Sí, no és fàcil, la veritat és que no és fàcil, perquè al llarg d'una temporada vas agafant molta confiança amb un jugador i, clar, t'explica moltes coses de la seva vida, tu saps per què el rendiment està baixant, ho saps, però, clar, no ho pots compartir. Aleshores,
0: ni tan sols amb el tècnic, amb l'entrenador, pregunto.
1: No. Totalment prohibit.
0: Imagina't, eh? No, feia aquesta pregunta perquè crec que és molt important, això.
1: És un punt molt, molt important. És a dir, el primer, quan comencem a treballar amb un esportista, això ha de quedar claríssim. El que parlem, d'aquí no surt.
0: Clar. Que una altra cosa és que l'entrenador, suposo... Escolti, Daniel, aquest senyor ens està baixant aquí el rendiment i té prou tècnica com per sospitar que passa alguna cosa. I aleshores és quan tu dius, deixi-ho a les meves mans, no us preocupi.
1: Sí, sí, clar, aquesta és la meva feina, és a dir, l'entrenador...
0: No aniràs a dir-li després, entrenador, és que resulta que li ha passat això, o té un tema d'enamorament, o té un tema de pressió... Té... No,
1: perquè al final, mira, tu pensa que al final l'entrenador el que vol és rendiment. No li expliquis històries. Aleshores,
0: clar,
1: nosaltres treballem conjuntament.
0: Clar.
1: És a dir, per exemple, el dia a dia, no? L'entrenador, doncs portem tota la setmana d'entrenaments, etcètera,
0: sí.
1: O un temps, i diu, hòstia, aquest jugador jo sé que arriba fins aquí. I està arribant fins aquí tres menys. Hem d'aconseguir que arribi fins a dalt de tot.
0: Està amb cinc i hem d'arribar a nou.
1: Per exemple. Aleshores, què passa? Jo sé el que li passa a aquest jugador i jo he de treballar amb ell. I el resultat, al final, és que l'entrenador el que vol és que arribi a nou, com tu dius, i ja està, i no li expliquis històries.
0: I per tant, si arriba, ja no et fa ni preguntes. Gràcies, Daniel, feina molt ben feta.
1: Sí,
0: i ja
1: està. És una feina que és complexa amb aquest aspecte, perquè, a més, el rendiment, que si vols ara parlarem...
0: Sí, i tant.
1: Com es pot...
0: Mesurar. Com es mesura això? Bueno, com es mesura el rendiment i la teva feina? És a dir, hi ha algú que deu dir, ho està fent bé el Daniel, o el jugador no té rendiment, potser no és problema del Daniel, potser el Daniel ara ha de passar el relleu al psicòleg, que dèiem, no ho sé.
1: Bueno,
0: es pot donar el cas.
1: Aquesta és una relació que hem de tenir amb el psicòleg del club, perquè pot arribar un moment, com hem comentat abans, no? Un jugador té una ansietat crònica,
0: per exemple.
1: És un tema que jo no puc tractar, estaríem a dins de la mala praxis i no és la meva feina, no? Però, clar, no és fàcil de mesurar aquesta feina, perquè és molt subjectiu. Però sí que és veritat que hi ha una dada que és molt important i que no falla, i és a nivell personal. Quan el jugador et dona el feedback.
0: Molt bé.
1: Estem treballant durant un temps i acaba un partit, tu ja veus que va millorant coses, però quan ell surt, acaba del partit, et dona una abraçada i et diu gràcies,
0: clar,
1: comences a entendre que
0: la
1: feina
0: bé.
1: Està funcionant.
0: Que allò va bé, clar.
1: Està funcionant. Que al final, si parlem d'un davanter centre, al final la pilota ha d'entrar.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Si aquest jugador porta quatre jornades sense marcar i ell està molt content perquè li sembla que el que estem treballant és superimportant i que funciona molt bé, però la piloteta no entra, per l'entrenador el rendiment està el mateix.
0: Clar, aquí hi ha un problema. Tot i així, em fas recordar alguns entrenadors que deuen també entendre molt el que diem intel·ligència emocional,
1: sí.
0: I quan els periodistes pregunten allò de, escolti, és de l'antecentre i ara fa dues jornades que no marca, i diuen allò de, escolti, de vegades el de l'antecentre no només ha de marcar, està fent una feina, aquest home molt important per nosaltres, i està ajudant a que altres companys marquin, no? Això és una resposta, ja sé que ho contestis tu és delicat, perquè dius, no, perquè pots posar una mica en desordre el que diu un entrenador, no? Però això és una resposta recurs, o realment aquest entrenador sap del que parla i realment és així? no se li don més importància perquè es creu que algun dia es podrà esmenar tot això.
1: Bueno,
0: entén-me la pregunta.
1: L'entrenador al final és el que te comentava, o sigui, el que vol és rendiment. Ell pot entendre moltes coses, però al final el que vol és rendiment, i nosaltres treballem perquè aquest rendiment d'una manera o d'una altra pugui sortir a flot, perquè diguéssim es tanqui aquell cercle de començar a treballar i de que entri la piloteta,
0: però,
1: perquè és que si no serveix
0: per res. Però al final, encara que tu, i jo ho entenc que professionalment això està molt bé de dir no, prohibit, zero informació, el que queda aquí és com un confessionari, com un capellà, l'ha confessat,
1: sí.
0: I no es poden explicar els pecats d'aquest senyor. Home, alguna mena d'ajuda, entre cometes, alguna mena de cosa, sí, no?, de dir, quan veus que l'entrenador es posa nerviós i tu saps que estàs progressant amb aquell jugador, aquell missatge subliminal de tranquil, sí, que estem en vies d'arreglar-ho. Sí, això sí.
1: Sí. Necessitem temps, però estem en el bon camí,
0: val,
1: seria aquesta la resposta.
0: Val,
1: sí.
0: Maco això. No, clar, perquè ens entengui la nostra audiència, tu estàs present als entrenaments.
1: Sí, sí.
0: Com
1: sí,
0: si fossis sí, sí, un entrenador més, de l'estaf.
1: Part de l'estaf i treballem conjuntament. És a dir, l'entrenador, és el que t'he comentat abans, l'entrenador diu, mira, jo necessito aquest jugador,
0: clar,
1: que arribi a nou perquè sé que arribarà a nou.
0: Clar.
1: I a partir d'aquí treballem amb vídeos, amb els analistes, amb l'entrenador de porters, si és el cas. Sí,
0: però, però tu pots intervenir a l'entrenament?
1: No,
0: tu t'ho mires i la teva feina la fas després de l'entrenament, en despatxos o on sigui.
1: Sí, en despatxos. La meva feina és observar l'entrenament, estar al camp, jo estic al camp amb ells, estic allà, estic diguéssim treballant amb ells, i observo, miro mirades, com reacciona amb els companys,
0: a vegades
1: com reacciona davant d'una entrada d'un company,
0: sí,
1: bueno, totes aquestes coses que a mi em poden donar pistes,
0: clar,
1: de què li està passant.
0: I de vegades et miren,
1: sí,
0: i tu li fots una mirada que dius no puc dir res, però amb la mirada t'he enviat un missatge. Vostè mateix.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí. Aquestes coses en segon pla,
0: ja ens entenem.
1: Aquestes coses en segon pla,
0: clar,
1: que són per nosaltres molt significatives.
0: Molt bé, molt bé. Aquest és el teu rol dins del club, però va una mica més enllà, perquè jo suposo que, esclar, quants coachings d'alt rendiment esportiu hi han, perquè dius, una plantilla mínim 25 persones, 25 jugadors. Jugadors.
1: Sí.
0: I només parlo de jugadors.
1: Sí. Bé, ara, diguéssim, aquesta figura, almenys aquí al nostre club,
0: sí,
1: al Cornellà, doncs estic jo sol, perquè, per sort, també n'hi ha jugadors que estan molt equilibrats,
0: clar, sí, sí,
1: i estan amb el seu moment de rendiment prime, no?
0: Molt bé.
1: Que diuen ells,
0: molt bé. Sí, sí.
1: Estan en el seu moment prime. Aleshores, clar, d'aquests 25 jugadors, no tots necessiten fer sessions de coaching, però sí que més de la meitat de la plantilla, i això ho anem fent de mica en mica, una mica més de l'entren una sessió, després de l'entren una altra sessió amb un altre jugador, i aleshores es va fent, diguéssim, segons les necessitats.
0: Clar.
1: Però hi ha un tema important, Amadeu.
0: A veure, explica'm-ho. No, clar.
1: Que moltes vegades, sobretot després del partit, hem de fer de bomber.
0: Clar.
1: Hem de fer de
0: apagar foc.
1: Apagar focs, perquè hi ha jugadors, doncs, que aquest partit no l'ha sortit bé, no estan contents amb el que han fet, han fallat, han tingut una ocasió que podrien haver ficat un gol i no l'han fet, o un central que ha fallat i a partir d'aquí hem perdut el partit. Clar, tot això,
0: clar,
1: acaba el partit i la gent, el jugador, està enfonsat.
0: O trist, o empipat, o...
1: No,
0: i jo et pregunto, fixa-t'hi, què és el pitjor? Quan un està trist, tocat, enfonsat, o quan un està molt emprenyat i deixa anar fins i tot certa virulència envers els seus companys o l'equip contrari? Quina situació és pitjor?
1: Pitjor?
0: Sí.
1: Quan estàs trist.
0: Sí. Val.
1: Tu pensa que l'estar trist és una situació d'estat d'ànims. Aleshores, quan tu estàs trist, estàs negatiu, també. Uh-huh. I quan estàs negatiu, això no funciona.
0: Clar.
1: Però, en canvi, quan estàs emprenyat,
0: sí,
1: és perquè estàs emprenyat per alguna cosa que no t'ha sortit malament, però la teva intenció és arreglar-ho. I quan ja no tens manera, perquè ha acabat el partit, el que fas és
0: exterioritzar
1: allò, aquesta ràbia, uh-huh, però posar-te amb el punt de dir, uh-huh, la propera vegada no me pot passar.
0: Vale? Home, hi ha entrenadors, i suposo que tu ens ho sabràs explicar, hi ha entrenadors que quan li diu a un periodista, escolti, que està empipat amb aquest jugador que s'ha emprenyat de tal manera que ha donat una cosa amb una ampolla d'aigua o li ha dit a vostè que me dejes i s'ha anat a la dutxa o... i ells diuen, no, això està molt bé, que s'empipin, sí, perquè no, perquè l'he canviat o perquè no el deixo jugar avui, això diu molt a favor d'ell. Explica'ns aquesta
1: doncs mira,
0: reacció.
1: Això és molt fàcil. Això, mm-hmm, aquí està la diferència d'entre un esportista competitiu o no competitiu.
0: Molt bé.
1: És que és així de
0: fàcil. Amb aspiracions.
1: Aspiracions. Sí, si tu no t'emprenyes perquè has perdut, perquè has fallat, perquè t'han sortit malament les coses, competitivament no estàs preparat.
0: I molt interessant,
1: tot plegat. Sí, perquè, a més, aquí entra l'actitud, que és el més important de tot.
0: L'actitud, sempre l'actitud. Això et deus cansar de dir-los a la gent, tu?
1: Sí.
0: Actitud, sí. Senyor, actitud.
1: Sí, perquè a més és una peça molt important per començar, uh-huh, a treballar amb un jugador. Uh-huh. És a dir, si el jugador ja no té actitud de millorar, uh-huh, jo no puc fer res, uh-huh, perquè està dins d'un...
0: Escolta, et demanem consells, fins i tot els que no són jugadors, tècnics, companys d'aficiós...
1: Sí, de fet. Tenim moltes reunions o sessions, tant a l'entrenador, al segon entrenador, uh-huh, als analistes, al preparador físic, als metges, als fisios, sobretot, perquè, clar, els fisios no deixa de ser una feina que han d'estar molta estona amb el jugador.
0: Sí.
1: I el jugador també explica moltes coses que no m'expliquen, però sí, hòstia, aquest sembla que està tocat, eh? Per què no parles amb ell?
0: Clar.
1: I a mi em donen moltes pistes.
0: Això també ja és un missatge important.
1: Sí.
0: Dani, mírate a fulanito, sí, que passa algo.
1: Sí, sí.
0: Quan això... et diuen això, tu ja dius, ei...
1: Sí, el començo a observar i comencem a parlar.
0: Molt bé.
1: És una feina que és de conjunt, és de tot l'estaf.
0: Al final, si em permets l'expressió que faré servir, és un mundillo molt interessant, no? Perquè al final... I fixa't la pregunta que et faré ara, i que jo estic segur, coneixent-te, que tampoc t'estranyarà on contestis sí o on contestis no. Al final, un coaching com el Daniel, al final s'ha de mirar de netejar i no contaminar, i no sé si acaba de vegades parlant hasta amb el seu col·lega, el psicòleg del club, perquè al final, i perdona que també ho expressi així, la porqueria te l'endús tu cap a casa.
1: Sí, la veritat és que, clar, jo sóc com una esponja de tots els jugadors,
0: clar,
1: de tots els problemes que tenen i de totes les merdes, si
0: clar,
1: em permets.
0: Em deia un, jo soy la escupidera d'esta gente.
1: Sí, bueno, això
0: és una mica bèstia, no? Sí. Però
1: és escatològic. Doncs jo tinc el meu coach.
0: Clar. Tu, o sigui, el coach té coach.
1: Clar, jo tinc el meu coach. Que, de fet,
0: sí,
1: clar, mira, aprofito per saludar-lo si m'estarà escoltant.
0: Molt bé, fantàstic.
1: El coach, uh-huh, que és José Ángel Caperán,
0: uh-huh,
1: molt conegut.
0: Molt bé. Està parlant d'un crac aquí a nivell esportiu, també.
1: Sí, és un coach que bueno, actualment està portant a Ferran Torres,
0: uh-huh, sí,
1: i
0: sí,
1: jugadors del rendiment i d'alt nivell.
0: Sí, sí, tant.
1: I vaig tindre la sort de que a la universitat va ser el meu tutor.
0: Carai, molt bé.
1: Aleshores, tinc molt aquest avantatge, uh-huh, i des de llavors, doncs, ell és el meu coach. De tant en tant, jo he de fer sessions per netejar una mica tot això que parlem,
0: clar.
1: No? Que a mi em va quedant.
0: Bueno, ja no et preguntaré i qui és el coach d'ell. I això ja ni t'ho pregunto perquè aquí ens perdríem. Però, no, clar, és que... escolta'm,
1: segur
0: al final,
1: que en té, eh? No sé, segur. No tinc aquesta informació, però segur, eh? Segur, seguríssim.
0: Clar, aquí a mi m'agradaria fer-te aquelles preguntes que dius una mica punyents i que jo entenc que professionalment tampoc pots dir més del que has de dir, però sense donar noms. Quines coses són aquelles que no es poden dir i que fins i tot el coaching del coaching li diu amb ell, no? Allò de hòstia, aquí hi ha gent que està molt tocats dels nassos, són gent jove que se li embala l'olla, o compta amb la gent que no saben valorar el que tenen, o hi ha gent, perquè vosaltres ja esteu a un nivell que la gent es comencen a guanyar la vida bé ja, eh? Sí. Ja esteu a un nivell important i són gent que poden acabar fins i tot, que aquesta és una història també molt, molt sucosa per parlar amb un tipus com tu. Tu tens gent que tu ja ho sospites i que algun dia arribaran molt lluny. Sí. D'altres es quedaran a segona divisió. D'acord, que ja és molt, que ja està bé.
1: Sí, sí, no està malament.
0: Però n'hi ha que sí o sí aniran a parar a equips ja punteros i tindran una trajectòria. I tu et sents una mica responsable de dir aquest, entre altres coses que es trobarà a la vida, es anirà formant gràcies a tipus també com jo. I, per tant, aquí tinc una responsabilitat, perquè si després em surt un tros d'imbècil, amb el bon sentit de la paraula, sí, amb una personalitat grollera i no sé què i d'això, en certa manera serà culpa meva. Això passa, Dani?
1: Sí. Aquí tenim un tema, i és que, clar, jo tinc jugadors, o han passat jugadors per les meves mans, podríem dir, que jo sé que arribaran a dalt de tot. Ja. Arribaran. Tenen...
0: Ja estan en camí.
1: Ja estan en camí.
0: És així.
1: Tenen la capacitat, el talent, el treball i l'actitud. I després tinc jugadors,
0: clar,
1: que podrien arribar a lo mateix, però com t'he comentat abans, no tenen l'actitud.
0: Clar.
1: I sense l'actitud no arribaran. Potser estaran a prop, però no arribaran. Perquè l'actitud és la part més important, més important per poder arribar a l'èxit. Perquè pensa que per arribar a dalt, que sembla molt fàcil, no, és que aquest té talent i arribarà segur, segur. Bueno,
0: clar,
1: sí, però és que hi ha molta feina.
0: No és només talent.
1: No és només talent. Hi ha molta feina, sacrifici, frustració, clar, i tot això ho has de saber gestionar.
0: Les pressions de l'exterior són brutals.
1: La pressió és brutal i això s'ha de saber gestionar. I després hi han jugadors que tenen poc talent, però que tenen una actitud brutal,
0: que ho poden compensar amb això.
1: Molta feina, i ho poden compensar, i arribaran.
0: Clar, clar. Escolta'm, perquè encara 5 minutets i haurem d'acabar, i mira que és interessant, i sempre diem allò que com més interessant és una conversa, no? Més que entrevista, a mi m'agrada dir conversa,
1: sí,
0: trobada amb amics, com és el teu cas, el temps passa volant. Tot això és brutal i segurament cada cop ens trobarem, ja, de fet ja és així, ja és una regla, els clubs, per poc que sigui, per justet que sigui el pressupost, tothom ja necessita els seus coachings, perquè al final està demostrat la gran diferència que és comptar amb aquest tipus de professionals o no comptar amb aquests professionals. Això cada cop es veurà més i cada cop és més necessari.
1: Sí, pensa que ara aquesta figura de coaching esportiu es comença a veure en clubs semiprofessionals,
0: clar,
1: com podria ser aquest, però és una figura que al final, clar, els pressupostos són justets. Aleshores, què passa? Que tu arribes a un club i et diuen, ostres, és que clar, el teu sou, per dir-ho d'alguna manera, el podria aprofitar per un altre jugador, no? Aleshores, no es donen compte que aquells 24 que tenen,
0: sí,
1: podrien
0: allà,
1: treure,
0: clar,
1: molt més profit tenint un coaching que no un jugador més, que sí, clar, que te farà, evidentment, no?
0: Però cada cop passa menys, la gent ho entenen més, això.
1: Sí, però els clubs encara li costa,
0: És tema de calés.
1: Sí, és un tema de calés.
0: Escolta, i ja molt ràpidament, el tema de la formació i les certificacions necessàries per treballar com a coaching esportiu d'alt rendiment. Això també són uns estudis i una feina a fer.
1: Sí, bueno, a veure, al final això són... hi ha diferents universitats esportives que es dediquen a fer aquests cursos i donen les certificacions o màsters universitaris, que és el meu cas,
0: sí, senyor,
1: en coaching esportiu i psicologia del rendiment, i n'hi ha moltes, però les més conegudes que podrien ser la UCAM de Múrcia,
0: sí,
1: o la Unisport, que és on jo he fet el màster, que aquesta universitat és la del Club Deportiu de La Coruña.
0: Correcte.
1: I, bueno, i també a través de la Federació Espanyola i tal. Aleshores, sí, és un tema universitari.
0: És molt xulo perquè vosaltres sou els primers aficionats dels vostres clubs que necessiteu, que voleu i necessiteu que guanyi el club, que guanyi l'equip, que marquin gols els delanters entre Tristot.
1: Està clar.
0: O el tipus que se li va l'olla i que juga de defensa. O aquell porter que no para massa però que resulta que té un problema a casa de vegades important.
1: Sí. Aquesta és la nostra feina.
0: És brutal. Sincerament, és una dimensió impressionant. Escolta'm, molt ràpidament, hem de fer de xafarders a l'expectativa de que el teu nou cap es diu Leo Messi, sí. No és qualsevol cosa. Què?
1: Doncs sí, bé, bueno, va ser una mica sorpresa aquesta notícia, però bé, molt il·lusionats amb el projecte. Esperem conèixer el Leo Messi d'aquí a... ara quan acabi el Mundial.
0: Sí, sí.
1: I bé, amb molta il·lusió, moltíssima il·lusió de tenir el millor jugador de la història a casa teva, no?
0: Sí, senyor.
1: Aleshores que això...
0: Però els primers feedbacks positius, que sí, em vas dir que s'havia dirigit a vosaltres de manera molt interessant i molt bé, molt proper.
1: Sí, hem tingut vídeos, ens ha enviat vídeos amb tota la importància que ell li dona al futbol formatiu. Hi ha clubs que podrien dir semiprofessionals, com és el del Cornellà, però amb molta empenta de fer coses molt xules.
0: Clar que sí.
1: Molt xules, que ja a poc a poc anirem veient.
0: Segur, segur. Guanyador i que li agrada ser guanyador, ni dubto que arribareu molt lluny.
1: Segur, segur que sí.
0: I tant de bo! Fixa't el que et diré ara, mira que agosarat que sóc.
1: Vinga,
0: ara que no ens escolta massa gent.
1: Vinga.
0: Tant de bo un dia ens ho pugueu explicar els dos, tant tu com el teu cap.
1: Bueno.
0: Veure què passa.
1: Per què no?
0: Per què no? Per què no? Escolta'm, Daniel, sincerament tu ja saps que ho dic de veres, que per nosaltres és molt important i estem molt agraïts, en primer lloc, perquè ets el nostre meteoròleg, i això no ho pot dir tothom, el nostre meteoròleg és el Daniel Roses, amb els companys i els amics de Celsius.cat. Gràcies per quan vens i ens expliques coses de nutrició tan interessants que esperem que en un futur ho tornis a fer, i també, en aquest cas, com a coaching esportiu. Com d'interessant és tot el que, de veritat, que ens has explicat, ens ha agradat molt. Només t'he de dir una cosa, molta sort, forces, èxits pel Cornellà, perquè de retruc, evidentment, i de manera no indirecta, no, de manera directa serà culpa teva, també, amb el bon sentit. I què carai, que no tothom pot dir el meu jefe, el meu cap, sí, porta 7 gols al Mundial. Sí o no? 7 gols, ja. No tothom ho pot dir.
1: Està clar. I contents.
0: I contents i que això segueixi.
1: I que continuï.
0: Moltes gràcies, Daniel Roses, i fins ben aviat, que tinguis també un bon estiu, i insisteixo, i molts èxits personals i també esportius, que no dubtem que en el teu cas arribaran.
1: Moltes gràcies, Amadeu.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: Revista de la República Santboiana.

0: Pràcticament 2:45 de 10 del matí, us ho dèiem fa un moment i també quan hem començat el programa, que avui rebaríem davant dels nostres micròfons aquest escriptor, escriptor i artista, i és que és moltes coses, eh? L'Antonio Berral, que jo crec que la majoria de les santboianes i santboians més o menys ja saben qui és, esclar que sí, i avui ens presentarà la seva flamant obra. De fet, ja es va presentar aquest Sant Jordi, Relats de Sant Boi i altres divagacions. És un llibre, jo el podria resumir de moltes maneres, és un llibre d'entrada farcit de sàtira, amb registre de ficció, això sí, amb petjada del tot santboiana, que també ens convida a viatjar per la geografia santboiana i fins i tot per altres temps, no? Però sobretot embolcallat d'un munt d'històries, de vegades que poden semblar surrealistes i que sí o sí fan riure. I això, senyores i senyors, això a l'hora d'escriure és molt difícil. És molt difícil. Doncs aquí tenim a l'Antonio Berral amb els seus relats de Sant Boi i altres divagacions. Molt bon dia, com estàs, Antonio?
1: Molt bon dia, estic molt bé i moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvingut a la República Santboiana. Gràcies per aquest llibre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Jo, mira, començaré per aquí. He tingut la sort de rebre'l per aquest Sant Jordi i, per tant, doncs el vaig llegir, el vaig gaudir. Deixa'm fer una referència al Pere Koenig, perquè sí, és clar, ja riu, a l'Antonio ja riu, no?
1: Personatge.
0: Sí, a veure, tots coneixem el realitzador de cinema, el Pere Koenig, que de fet ha estat moltes vegades aquí a la República Santboiana i és amic nostre, no? I ell et va presentar La Torre del Sol, jo hi era, en Dongfe et va presentar el llibre i ho va fer a la seva manera, com quan parla de pel·lícules, no? I l'he anomenat i l'he tret perquè em va agradar molt la presentació que va fer, perquè anava molt amb el to del llibre, és a dir, humor, sàtira, optimisme i sobretot, permetem que ho digui així, Antonio, aquí ens n'enfotem de tot, el primer ens n'enfotem de nosaltres Gràcies. Mateixos, i després del que ve a continuació.
1: Així és. Li estic molt agraït al Pere per la presentació que em va fer. La idea era aquesta, fer una presentació fora de lo normal, que riguessin curta i que la gent ho passés bé l'estona que estigués. Aquesta era la intenció només.
0: A mi em fa molta gràcia perquè el Manuel Morales, que també et fa
1: el
0: pròleg, entre moltes coses que diu, en diu una que també va per aquesta línia, no? I diu que al final, ell parla de, no vull desvetllar res, no? Però ell parla del sentit del ridícul, de no sé què, de no sé quantos, que en poques paraules, quan aconsegueixes vèncer una mica el sentit del ridícul, doncs ja ho domines tot una mica, no? I diu que doncs tu aquí trobes el teu aliment, no? Perquè desapareix el sentit del ridícul i perquè ja te n'enfots de tot, de tu també, sí. I de qui faci falta.
1: Això
0: no?
1: És el primer. Si no et saps rir-te d'un mateix, llavors tenim un problema.
0: Mira, jo quan sempre passa el mateix, aquí a la ràdio, quan presentem un llibre, home, mirem evidentment d'explicar una mica què hi trobareu aquí, però a mi no m'agrada desvetllar massa. Els llibres s'han de llegir, no s'han d'explicar, no? He de dir que hi han dos pròlegs, vale? Si no més, i dic només perquè tu vas incloent coses durant les històries, vas explicant coses. Sí que és veritat que quan diem relats de Sant Boi i altres divagacions, és ben bé així, no? Perquè al final són contes curts o de vegades una mica més llargs, però no massa. Quasi bé sempre és el mateix registre, és a dir, l'humor hi és i la ironia, però de vegades sí que he notat que tu quan vols també canvies de registre. I si cal que expliquis una història quasi per adolescents, també ho fas. Sí. Precisament les dues darreres històries del llibre va per aquí, sense deixar l'humor.
1: No. Les dues últimes històries, com has dit, són contes que vaig escriure per al meu fill. Tenia ganes de fer-lo viure
0: Una aventura
1: com els Goonies, ja ho deixo clar al llibre. Sí. I la veritat, la primera història que vaig escriure m'ho vaig passar tan bé, tan bé. Jo no surto en cap moment, és el meu fill i els seus amics del col·legi.
0: És veritat.
1: Que tenen aventures de, que descobreixen pirates, sí, descobreixen sí. coves... Descobreixen...
0: Però jo no sé si tu estàs amagat, per allà dins.
1: No.
0: Tu creus que no?
1: Jo...
0: T'ho dic perquè hi ha un personatge, no vull desvetllar, però que dius... Home, podria ser l'Antoni, una mica.
1: Algunes coses ja pot ser les fico en altres personatges sí, que acompanyen clar. La història, però mai surto jo com el pare de... O de jo he volgut estar a la ombra, com
0: sí,
1: es diu.
0: Escolta, deixa'm que, per exemple, per la nostra audiència, que dongui el títol d'alguns dels contes.
1: Sí, perfecte.
0: No tots, d'alguns. És que fixeu-vos, perquè a més fan justícia el que trobareu a dintre, no? Per exemple, la espeluznante y sobrecogedora historia del hombre que trabaja. Déu-n'hi-do, aquí no te n'estàs de... Yeah. Bueno, de dir, escolti, això de que el treball dignifica, com deia aquell gran humorista, pobre, no? Què vol que li digui? No sé si el treball dignifica, però... Déu-n'hi-do, no?, en què ens trobem a vegades a les feines, no?
1: Sí, la veritat és que és com que ja porto massa anys treballant i que jo vaig començar molt, molt jovenet a treballar, doncs veus, quan comences tens moltes aspiracions, tens moltes... Sí. I molts ideals, i veus com pas a pas t'intenten apagar, sí. T'intenten... I això et va consumint a poc a poc.
0: Sí.
1: I t'acabes... Bueno, ho bueno, assumeix,
0: i,
1: això.
0: Clar, i per aquí també surten personatges, patrons,
1: sí,
0: típics de les feines.
1: Sí.
0: Que aquell és d'aquesta manera, que l'altre és d'aquella altra... I que,
1: etcètera, això jo no? Penso que a qualsevol feina, perquè parles amb companys, parles amb amics, familiars... I això es repeteix a les feines, però és una, no sé, és una cosa normal.
0: Sí, és, ho donem per fet. Sí,
1: ho donem per fet.
0: Però bueno, també parles de racons de Sant Boi, a l'Obama i el taxista. Sí, a l'Obama. L'Obama acaba apareixent per aquí. El sardanista, que no és poca cosa, no sé, un esclau del temps dels romans, les puntaires assassines...
1: Aquesta és la que més m'agrada.
0: A veure, aquí és molt difícil llegir aquell llibre, per exemple, en una biblioteca. És impossible. No, perquè et faran fora. Et faran fora perquè comences a riure i no te n'estàs. Home, les puntaires, tan bona gent que són aquestes senyores que... Sí, aquestes senyores, doncs, que, bueno, que encara tenen aquesta... Tu ja les coneixes, que tenen sí, doncs, aquest valor afegit de persistència per la cultura i per una tradició que, si algú no s'hi posa, al final desapareixerà. Doncs tu no en tens prou que les converteixes en assassines. No donaré pistes, no?
1: T'explicaré com van sortir aquestes històries. Perquè, mira, això ja fa molts anys i va sortir perquè també començava tot això de la informàtica, internet, i volia tenir una pàgina web. I llavors vaig decidir, com que jo m'he criat al barri
0: Casc Antic, tu ets del Casc Antic,
1: del carrer Llevant.
0: Sí.
1: Doncs volia fer protagonista aquests carrets que jo vaig jugar de petit, i que vaig
0: Són una mica el laberint del Casc Antic.
1: Sí, són el laberint.
0: Sí?
1: I jo vaig fer un planoll on vaig posar què passaven en aquests carrets on jo em vaig
0: molt
1: criar.
0: Vaig
1: buscar les històries més hipersemblants que pogués. I bueno, sortien... Venga, què començo? No, i pensa, hòstia, unes puntaires que ells i comences a escriure i no saps com acabarà, però...
0: En poques paraules dius, i se te'n va l'olla. Sí, però és un conte feminista. És veritat o no?
1: Bueno, sí, clar, és veritat.
0: Clar, sí. No donarem detalls. No ho sé... És que no vull donar masses pistes, però, per exemple, l'Antoni, en un moment determinat, es permet de dir com acaba el conte dels tres porquets, per exemple, no? N'hi ha un d'Invitación a la selva, també, sí, un viatge rocambolès, podríem dir. N'hi ha un on ell diu, saps què, ara parlarem de rotondes. Sí, jo sempre he dit que... De vegades diuen la gent, som al segle XXI, al segle de la informàtica, o al segle de la intel·ligència artificial, o al segle de la comunicació... No, Som al segle de les rotondes.
1: Hi ha una cada 100 metres.
0: Sí. Ah, sí, que sí, que sí. I ho explica molt bé, doncs, l'Antonio, se n'en fot, evidentment, de tot això. I n'hi ha un que, fixeu-se, jo crec que l'Almodóvar et pagaria calés per aquest títol. Sí, per aquest,
1: veure,
0: per aquest títol.
1: Qui li presenta el llibre?
0: Sí, sí, no, no, no, no, però per aquest títol aquest home pagaria, per les seves històries. Diu, cunyada, Japón, incidente internacional. Jo crec que és títol quasi del Modover, crec, no sé,
1: sí,
0: eh?
1: Bueno,
0: ja m'entens. Llavors també té la seva particular visió de El asesinato en San Boi, una mica novel·la negra, si ho vols dir d'aquesta manera, conte negre, no? En Donald Trump, que resulta que vol comprar el Baix Llobregat, no donarem, sí, més pistes, espero que no llegeixi aquest conte perquè no li donguis idees, no? No?
1: Junto el sí. Donald Trump, el Baix Llobregat i un ovni.
0: No, no, sí, sí, sí, és veritat. No, no, i a més té certa relació. Bueno, un ovni com el que tu vas fabricar.
1: Aquest, sí, sí.
0: Aquí, doncs...
1: Al centre d'art.
0: Al centre d'art.
1: Va fer un ovni a tamany real.
0: És veritat, és veritat. I ell va dir, doncs, saps què? Li donarem una mica de vidilla a aquest ovni, no? Per tant, i sí, i surt el llibre. Bueno, surt el llibre, ja ens entenem. Escolta, moltes més coses. La vengança, la moral, el despertar de la fuerza. Hòstia, això és en plan George Lucas, però tampoc... No?
1: És l'últim que vaig escriure.
0: I, sí, sí. I metamorfosi sexual d'un individu singular. Sí, Déu-n'hi-do també aquest. I n'hi han d'altres, eh? Després del terrible pirata Malatesta, la cova dels amics, que aquests sí que estan dedicats, doncs, al jovent, als adolescents, i n'hi han d'altres. N'hi han d'altres, però no seguiré per aquí, perquè, insisteixo, la gent el que ha de fer és llegir-ho. Escolta'm, coses curioses del llibre. Per exemple, tu quan comences i acabes un conte, tu expliques, no sé el per què, on et trobes el dia i tot això està molt bé, l'hora i sobretot la temperatura i la humitat relativa.
1: T'explico per què va sortir tot això.
0: Poso un exemple, Antonio, perdona. Martes 5 de enero 2025, 17:34, 9 grados, humedad relativa 35%. Després ell ja fa ja altres coses, a vegades acaba dient que n'està fins a, no em facis dir, de la humitat. Bueno, explica per què.
1: Doncs mira, quan teníem 18 anys, els sí. amics s'anaven a la mili
0: sí.
1: i llavors no hi havia mòbils ni internet de res, s'havien d'escriure cartes.
0: És veritat.
1: I el que fèiem, doncs, tot això va començar, l'escrivien cartes als amics del que ens passava, però de broma, jo no vaig anar a la mili, però els que anaven a la mili sí que l'enviava
0: sí,
1: carta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors, per ficar tota la informació possible, li deia, llavors
0: fa
1: començava fred,
0: fa calor.
1: La temperatura que feia, l'hora en la que vaig escriure sí, i vaig acabar, sí. I ho he conservat.
0: Et vas inspirar amb això
1: sí.
0: I dius, sí, sí, per exemple, no sé, no em facis dir, lunes 32 de febrero de 1967, entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, contra todo pronóstico, hacía un calor de la leche. I es queda igual, i es queda igual. Sí, molt bé, no, però que està molt bé, que t'imagines i dius, ja, molt bé. Hi ha una sèrie, quasi bé cada relat té un conte. Ai, té un conte, té un dibuix. Un dibuix que acompanya el conte. Bueno, tenen la seva gràcia, no? No sé d'on els vas treure.
1: Doncs els he fet i dissenyat jo amb la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
1: Pensava ficar més, però el que passa és que no aconseguia la continuïtat. O sigui, cada personatge que feia sí. no podia aconseguir que fos igual
0: clar.
1: Que el següent. Llavors vaig decidir tenir un només per...
0: Bueno, tenen uns caretos, diguéssim, els personatges molt de... com si fos un còmic infantil però àcid. Infantil però àcid, perquè tenen aquí uns caretos que no veig, i per no dir altres detalls en els quals no entraré. Però, no, però... I mira, jo me n'he adonat a Antonio. Ara explicarem, ens agrada explicar com són les portades, com són els llibres, però jo me n'he adonat que, sobretot, Tu hi ha un tipus de personatge que te'l deus estimar molt, jo no sé si t'hi sents identificat o no, però hi ha un tipus de personatge amb el que tu jugues sempre i és el protagonista pràcticament, home, no sempre, n'hi ha un parell que jo diria que potser no, dos o tres, però que sempre són quasi els protagonistes dels contes, l'antiheroi.
1: No ho havia...
0: No, l'antiheroi és el tipus normal i corrent que li passaran coses molt extraordinàries, però rep les seves bufes, ensopega i té desgràcies.
1: Crec que això és
0: l'antiheroi.
1: És la realitat la que vivim. És la persona realment protagonista de la vida. No, perquè no existeixen els herois aquests que estem acostumats a veure. Això no existeix més que a la imaginació.
0: Quan dic antiheroi vull dir que, si cal... Sí. Els acabes ridiculitzant amb la mesura que cal. I clar, i la pregunta és, tots som antiherois al final?
1: Sí, jo penso que sí, que tots tenim una mica d'antiherois.
0: Eh que sí? Però tu li dones aquest valor, els fas simpàtic, els fas de vegades forts, però també els fas febles. I si reben.
1: Doncs perquè és com és la realitat, sí. És que és així.
0: Sí. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Jo no sé, és que no m'agrada avançar coses i tal, però sí que és veritat que tu dones explicacions de vegades, que no és que justifiquis, però de vegades dones alguna explicació com dient, mireu, és que jo sóc testimoni d'això, o sigui, a mi m'ha passat això i per això doncs penso que això és així i tal, i li dones aquest accent, a vegades agre, però sempre irònic, que potser la ironia davant de les desgràcies, et pregunto, Antonio, la ironia davant de les desgràcies deu ser l'única eina que ens serveix per continuar sent optimista.
1: Mira, a mi m'ha servit molt, molt, perquè davant d'una situació complexa, complicada, tens dues opcions, o ficar-te per el costat dolent i t'ho prens malament, o treure-li ferro i... sortir d'això positivament, no negativament. Tens l'opció de estar queixant-te.
0: Sí,
1: no.
0: No, ja t'entenc.
1: Ho soluciones i ja està, i passem a una altra cosa.
0: Ja t'entenc. Però com una mica sí que és això que dius, davant de la desgràcia, l'humor, tu ho saps igual que qualsevol persona, de vegades ens trobem en situacions delicades. Sí. I en segons quins moments i llocs. I hi ha gent que no renuncia a continuar fent humor. Això no és una falta de respecte cap a la gent que pateix aquella desgràcia.
1: No.
0: Tu t'ho prens una mica com dient... És de les poques espurnes que ens queden, d'eines, per, no sé si relativitzar o no, però per continuar mirant endavant, que deies.
1: És una figura típica de l'escriptura, de la literatura espanyola.
0: Clar.
1: A l'esperpent.
0: És l'esperpent.
1: És l'esperpent.
0: No, que sí.
1: Jo penso que el que escric està molt relacionat amb l'esperpent, que és agafar les situacions quotidianes, normals, inclús una miqueta dramàtiques, i donar-los una forma tan absurda, tan ridícula, que aquest drama el convertís en una cosa de riure.
0: Clar.
1: I, bueno, no és una cosa nova, és una cosa ja vella.
0: Correcte, sí. Correcte. Va, un parell de detalls més que a mi m'han interessat. Precisament, si haguéssim de parlar de quina filosofia hi ha aquí dintre, tu ho has dit, per mi, per mi, l'Antonio és més... Hermanos Marx? Perdona, sí. Que ho digues demà, que no pas... perquè ens entenguem, ara potser me'n vaig d'una cosa a l'altra, parlaves d'esperpèntic, d'àcid, de més Hermanos Marx que no pas Revista Jueves, és a dir, perquè m'entenguis, sí que és punyent i quan ho ha de ser-ho, però és més surrealista, o sigui, se n'enfon més de les coses inversemblants i li don la volta. Tu ja sé que és una comparació, pot semblar absurda.
1: No.
0: Però quina filosofia seria més l'adequada?
1: A mi m'agraden tots dos. Jo he llegit molt, molt, molt, molt el Jueves. moltíssim. El que passa sí. que el jueves...
0: No, ho dic perquè hi ha pinzellades.
1: Sí, sí, sí. Home, alguna cosa m'ha quedat, perquè, per exemple, jo he llegit molt a Tom Sharp, he llegit a Eduardo Mendoza, i molta gent diu, et sembles a ell. I clar, clar que m'he de semblar, si és el que he llegit.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que al final et queda sempre el dels grans, no?
1: Sí, clar, clar.
0: I, bueno, i a mi em dona aquesta sensació de dir, juga més amb el subrealisme que amb el tema àcid, però va deixant petjades àcides. Àcides, eh? I, bueno, i que, bueno, que te n'enfots, ironia total. Escolta'm, la portada és molt xula. Saps, sí que és veritat que, clar, com que surt un tipus per aquí, amb barret i tal, i per aquí darrere helicòpters i, sí. i barcos i coses, sembla allò que dius en plan Indiana Jones... que t'ho han dit 100 vegades segurament, no? Pel color... Sí. Perquè són colors, com ho podríem dir? Càlids, però carbasses, grocs forts, vermells...
1: La veritat és que aquesta portada...
0: Brutal.
1: També la vaig dissenyar jo, i el que volia és que fos igual, imagino que te'n recordaràs,
0: sí.
1: de les carteleres de cinema,
0: ai,
1: dels
0: sí.
1: anys 80,
0: sí, senyor.
1: Les pel·lícules d'acció i tot això, eren tal i com és aquest... I jo, el prompt que vaig ficar a la intel·ligència artificial perquè sí. ho fes, ho vaig detallar tot el que volia que sortís, com si fos la típica pel·lícula
0: sí,
1: que veia.
0: Total, sí. total.
1: Que t'explica més o menys, perquè també tenia l'opció de fer una cosa plana, només el nom, i ja està, i d'en color, no sé. Però volia recordar, perquè als anys 80, jo sóc dels anys 80.
0: Sí, senyor.
1: I llavors
0: sí, senyor.
1: Volia recrear.
0: És molt xulo. Això, sí, sí. És molt xulo perquè, fixa-t'hi, un cop has llegit...

0: caure aquí dintre.
1: La guillotina.
0: La guillotina.
1: La guillotina.
0: Que la guillotina surt a les rotondes, eh? O
1: sigui... No, no, sí, sí, sí, sí. I no donarem pistes, no, no donarem pistes. Mireu, a més, està editat per Espiral, que és una editorial ben sambuiana, amb la Nati. Es pot trobar a qualsevol llibreria sambuiana, però també... per internet via Espiral, però via és igual, si només posant el nom del llibre ja surt.
0: I a les biblioteques de Sant Boi.
1: I a les biblioteques. Relats de Sant Boi i altres divagacions. Antonio Berral. A més, escriu en català i en castellà. Per tots els gustos, jo diria per totes les edats. Home, sí.
0: Per totes les edats, sí.
1: Per anar acabant, Antonio, t'ho dic seriosament, que a mi m'has fet molta gràcia. Sona per aquí una granota, no passa res, és l'Antonio i això s'ho pot permetre. I si una granota, no us espanteu. Tu deixa'l que xerri. No, és el seu mòbil, que li envien un missatge. No passa res. Escolta'm una cosa, Antonio. Ja ho sé, que és improvisar i és difícil. Va, resumeix amb un titular Relats de Sant Boi i altres divagacions.
0: Doncs una locura d'humor...
1: Sí.
0: I a la qual m'ho vaig passar molt, però que molt, però que molt bé escrivint-la. I espero que qualsevol que la llegeixi, doncs s'ho passi la meitat de bé que m'ho vaig passar jo escrivint-la.
1: Ja t'ho dic que sí, ja t'ho dic que sí. Estem parlant de 216 pàgines. Vols que et digui una cosa, una curiositat? I jo tinc la sort de que saps quin exemplar tinc jo? El número 100.
0: Onda?
1: 100 clavat.
0: Sí, home, posa el número?
1: Sí.
0: Hòstia,
1: exemplar.
0: No m'ho havia fixat. No m'ho havia fixat.
1: Sí, home.
0: Doncs vaig fer 100. 100 vaig fer.
1: Doncs aquest és el darrer. És el darrer. No, estic fent broma.
0: Aquest costarà molts diners d'aquí a un poc a
1: sany. Jo espero que sigui així. Escolta, t'ho dic seriosament, company i amic, Antonio, m'ho vaig passar molt bé i vaig riure. I
0: es tractava d'això.
1: És molt difícil escriure de manera que facis realment riure. Tu has aconseguit i, a més, ens has obert les portes d'un Sant Boi subrealista, però fantàstic alhora. Doncs, moltes gràcies
0: a
1: continuar fent coses, perquè l'Antonio és tot un artista, no només escrivint, amb d'altres coses. Potser un altre dia tindrem l'ocasió de parlar també d'escultures barrealistes, que hi ha una mica... Ja...
0: Art reciclat.
1: Sí, senyor. Gràcies, Antonio, que vagi molt bé. Felicitats.
0: Moltíssimes gràcies.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: 9:36, això és la partitura de la... Bon dia, doctor Peris, Ricard Peris.
1: Molt bon dia, Sant Boi. Bon dia, Amadeu.
0: Escolta, si ens demanéssim, faci el favor de resumir el que ve a continuació de manera molt, molt telegràfica, a mi només se'm passa pel cap una cosa en aquests moments. Quin talent!
1: Bé, avui estàvem escoltant el que va ser guanyador de la darrera edició del concurs de cantautors a Sant Vicenç dels Horts.
0: Sí, senyor.
1: Poca broma.
0: Que vam tindre part de l'organització. Qui no farà massa?
1: Exacte, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, us presentem i volem donar la benvinguda a en Pol Luipont. Bon dia, Pol.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, benvingut a la República Santboiana, a la partitura de la República.
2: Moltes gràcies, molt content de ser aquí.
0: Què tal estàs?
2: Bé, bé, bé.
0: Content pel premi?
2: Home...
1: Bueno, és a veure, no és que fos un premi d'on dius, home, aquest home ara es comprarà un Ferrari, no. Però,
0: no, però que et reconeguin la feina, sí, i que ho gaudeixis és molt i molt i molt important.
1: No, no, i tant que ho és, eh? Vull dir, ara et faré una pregunta que em ve del currículum que ens vas enviar, però... La veritat és que em va sorprendre. Jo vaig pensar, hòstia, aquest paio que fot a l'escenari en pijama, no?
0: Vull dir, sí.
1: Dijo, sí. És un cachondo.
0: Bueno, aquí hi ha un tema, no?, també sí, per explicar. Va.
1: Sí, és que estàvem al costat el Santi Balmes,
0: sí,
1: el Santi Balmes i jo.
0: Sí, sí,
1: i,
0: sí.
1: I pensava, hòstia, aquest noi... Però, hòstia, no, quan va començar vam
0: sí,
1: dir...
0: Sí, sí.
1: Saps allò... Que, dir, bueno,
0: que el Santi també has d'anar en pijama, però en les festes i en d'això, no em facis dir. Però, però bueno, no tocava, o sí? Explica'ns-ho.
2: Bueno, jo venia...
1: És que d'on vas treure la idea aquella de...
2: Perquè vaig gravar un videoclip uns dies abans i era en pijama pel carrer i tal, i... Bueno, si hi ha un lloc on provar això és aquí,
1: és
2: un auditori, la gent estarà atenta, no? I la justificació, així més allò, és com que si l'estires bedroom pop, yeah, no? Això, un,
0: que bé,
2: un pop de dormició.
1: Però la veritat és que sí, va ser un concurs, Amadeu, que com a jurat...
0: Sí, és veritat.
1: I els jurats, la veritat és que ho teníem difícil, eh? Perquè veu venir gent de molta qualitat, la veritat. Però vam estar tots d'acord de seguida, de seguida, eh? No va caldre dir, no, no...
0: No hi havia dubtes, eh?
1: No, el que guanya és poc. Sí. N'hi havia diverses, musicalitat, presència a l'escenari, no? I català.
0: És així mateix. A tu quina sensació, quins feedbacks vas rebre de tot plegat, no només de la manera d'organitzar doncs, aquest esdeveniment, sinó el que et vas trobar, no? I no sé, les sensacions en general.
2: Va ser una passada aquell dia, perquè vaig descobrir el poble, Sant Vicenç dels Horts, que ara m'he donat compte que és veí directe de Sant Boi, de la
1: sí,
2: carretera.
1: Sí,
0: molt apropet, sí.
2: I... com una organització superatenta tota l'estona allà al toque, no? I un cop a l'escenari i tal, també com molt bona rebuda. I després, hasta els dies abans, perquè la Sara,
0: sí?
2: Sara de la ràdio d'allà de,
0: sí,
2: de
0: Sant Vicenç,
2: també, superatenta, em va fer una entrevista per telèfon, que vas pensar, joder...
0: Molt bé.
2: Vull dir, una passada tot, de veritat que em van fer sentir com
0: sí,
2: valorat.
0: Clar que sí, ben tractat, eh?
2: Molt ben tractat.
0: Això. Escolta'm, hem de dir que en Pol, 25 anys, de Sant Quintín de Mediona, des de ben petit que ja t'hi vas posar amb tot plegat, vas començar amb el saxo i el piano.
2: Sí.
0: I avui vens acompanyat d'una guitarra, és a dir, polifacètic sí, ho ets i t'agrada...
1: No, però val a dir que és molt més fàcil transportar una guitarra que un piano.
0: Sí, va, però vull dir que a ell li agrada també doncs, allò que dius dels diferents registres, les possibilitats que dona cada instrument. Per cert, si ve amb guitarra no és en va.
1: No. Tu ets músic de formació?
2: No, no. Bueno, de petit sí que vaig fer un any al conservatori amb el saxo, amb 10 anys o 12, i després amb la guitarra i la veu vaig començar molt autodidacta. Després ja sí que vaig tenir classes de guitarra, i l'any passat vaig estar estudiant a 10, a Nina Academia allà a Sant Cugat.
0: Ah, val, sí.
2: I
0: Molt bé, jo crec que sí que toca que toqui. Sí, tu m'entens?
1: Sí, sí, res, ara anava a demanar-t'ho, però de fet, tu has fet composició perquè les teves cançons tenen missatge. Sí, el tenen. Sovint cachondo, però el tenen, no? I això és... No, aquesta és una cosa que s'aprecia molt, sobretot amb la cançó d'autor, vull dir, perquè has de dir coses, no? Vull dir, i no només d'amors i desamors, vull dir que això... Doncs, sobretot quan tenim 25 anys com tu, doncs passa sovint, no? O hauria de passar. Però està bé, com composes tu? O fas intel·ligència artificial?
2: No, això no... Miro de no remenar-ho gaire, això.
0: No, no, clar.
2: M'explota la cara.
0: Mira, que fa dies que ho anem dient tot això.
1: Sí, fent, no, però tampoc cal.
0: Ho diu fins i tot el papa de Roma, sí, ho deia avui.
1: Tampoc cal magnificar-ho, al cap i a la fi. Jo recordo la primera vegada que em van posar una calculadora electrònica a les mans, vull dir, això ja és intel·ligència artificial. O aquells primers ordinadors dels anys, finals dels 80, primers dels 90, no? Ja, no ens envolta. Vull dir, una altra cosa és utilitzar-la com Déu mana. I com deia l'Amadeu, què ens cantaràs ara?
2: Ara cantaré la d'Anna, que es diu Anna.
1: Anna? Sí. Anna?
2: Anna.
1: És ella?
2: No, no, és... Bueno, és una persona que...
1: És per fer una mica xafareig, eh?
2: Sí, és... No, aquesta cançó la vaig fer perquè vaig conèixer aquesta noia que em va... deslumbrar.
0: Trastocar, va trastocar una mica. Va sacsejar, que diuen.
2: Va sacsejar.
0: Va sacsejar, molt bé.
2: Va ser...
0: I vas dir, saps què, li dedicarem una cançó.
2: Sí, així serà.
0: Et sembla? Sí? Va, doncs com diem aquí, que s'aturi el món.
1: Tot teu.

Anna, m'agraden els teus cabells. I quan m'expliques tot el que ningú sap, que ningú sap. És maco veure que estàs present. Res se t'escapa i ets veloç com un llamp.

Anna, jo vull ser al teu costat, na, na, na. Tot és més dolç i estic amb tu, amb tu. Anna, jo vull ser al teu costat, na, na, na. Tot és més...

0: No, fantàstic, sí, sí que et va sacsejar. Sí. No, et va sacsejar. Escolta'm, jo li veig aquí unes influències, ara diràs quina bajanada, o no, però jo li veig unes influències de música negra aquí brutals, eh?
1: Sí, és el que més em tira.
0: Sí.
1: El Jimi Hendrix m'agrada molt, el Sam Cooke, el Ray Charles també és un fenomen. Sí, i el Xerí Marasté d'aquí a Catalunya és
2: l'ídol.
0: Sí, senyor.
2: No, ja, més veig...
0: Déu-n'hi-do.
2: Es veu en tu aquesta influència jazzística, també. Mm-hmm. No? Eh? I una veu molt peculiar, Pol.
1: I ronca del matí, avui.
0: Bueno, però també ajuda una mica a la música negra, tot plegat, no?
1: Sí, exacte.
0: Li dona un toc especial.
1: Sí.
0: No? Molt bé,
2: en quin moment creus que estàs, tu, ara?
1: Home, jo... M'agrada pensar que estic en el moment, per mi, crucial d'estar fent el salt a la professionalitat. Ja, sèrie, ja fa anys que estic aquí picant pedra. I em noto... He estat en molts projectes que han sigut de poca volada. He ficat molta dedicació en aquests projectes i ara ha sigut un moment de dir com... Hòstia, sóc jo i jo... Estarem mi per sempre, saps? Llavors, és una aposta forta i estic en ello i m'estan sortint oportunitats xules i guanyar el Festival XS va ser una d'aquestes confirmacions de com, tio, segueix per aquí que t'apropes.
0: Has fet col·laboracions molt xules i suposo que ja pensant en el present futur, perquè al final tu ho deies... És com aquell que els motors ja estan força escalfats i ja t'estàs enlairant. Per on creus que anirà la cosa? És a dir, què tens en ment? Què vols fer? Com es pot dibuixar el projecte que vols portar a terme ja, en temps real, quasi bé?
1: Ara mateix, el divendres passat va sortir un disc, que es diu De Cop Ho Entès, amb el segell de la Nina. I
0: correcte.
1: Això està sent molt emocionant, perquè, bueno... Estic picant portes que jo sol no hagués somiat. I aleshores, al setembre... Bueno, això m'ho avanço aquí. Però seguirem editant algunes coses més. I aleshores, arrel d'això, d'aquest aparador gros del que estic disposant ara, espero això, que vagin baixant coses i cada cop poder-m'hi dedicar més plenament.
2: L'any que ve vindràs al Festival Barna-Sants com a artista novell convidat, i la veritat és que em fa il·lusió tenir-te, em fa gràcia tenir-te al festival i que, bueno, i que d'alguna manera en un escenari ja més... no sé... més gran,
1: solidat,
2: no? Puguis donar-te a conèixer... el més àmpliament possible. Estàs amb Nina.
1: Sí.
2: Vull dir, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Doncs sí.
2: T'has agafat un bon recolzament, eh? Vull dir, una... Ja t'ho deia abans, fora de micro, no? Que la veritat és que és un dels personatges de la cançó en català que admiro i respecto molt, i que li enviem a Amadeu una salutació des d'aquests micros.
0: Per suposar, ja ha passat per aquí, evidentment, la Nina, per aquest programa. I home, i clar, ho ha dit molt bé el Ricard, és de les persones que aquest país ha de respectar, i molt, per la seva feina, però també per tota... jo crec que pel seu activisme en treballar cap a l'excel·lència absolutament sempre amb allò que facis. És igual si és davant d'una càmera de televisió, davant d'un micròfon, etc, etc, etc.
2: I que, bueno, que aprofitarem els teus bons, els teus bons contactes amb Nina per dir, escolta, vens un dia, tornem a veure'ns aquí amb aquests allòsis. Bé, farem ja una última cançó, d'acord?
0: No, és que... Jo t'he fet així un senyal perquè em dic, no vull marxar d'aquí sense que no torni a tocar. No fotis, que se'ns ve el temps a sobre i en Pol té que tornar a tocar.
2: Què ens faràs?
0: Entendràs que és així, eh?
1: Faré la que dona títol al disco, que es diu De Cop Ho Entès, i és una cançó que va sobre... Bueno, va sortir en un moment que jo estava... O sigui, un moment concret, o sigui, no una època ni res, sinó... un moment en què estava en una inèrcia que he ficat amb alguna cosa i de cop va ser com... Què està passant aquí? Yeah. I va ser, de cop ho he entès.
2: Fareu el disc en físic també o només...
1: Cap al setembre, potser, en principi.
2: Doncs pues parlaríem.
1: Igual.
0: Sí. Igual.
2: Molt bé, Pol, quan tu vulguis. Endavant.
1: Va.

de dir que això m'agrada quan ja no m'agradava. Jo sóc part del món, jo sóc part del món que t'envolta i et segueix.

0: Jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món.
1: Esclar que sí, en Pol és part del món, faltaria més, i un món, per cert, complicat i que requereix cada dia arremangar-se i posar-s'hi. I jo no sé, ets optimista, segur, perquè ho has de ser-ho, perquè si no, no creuries en tu, però des del punt de vista general, la música a nivell Catalunya, a nivell Principat, no sé, quina valoració faries segons la teva perspectiva, la teva visió de l'estat de salut actualment d'aquest negoci, si em permets dir-ho d'aquesta manera, en el bon sentit?
2: Hi ha tendències sempre, i sempre hi ha hagut, no?
1: Uh-huh.
2: Ara, en aquest moment, m'estic donant compte, bueno, jo parlo per mi, no? M'estic donant compte que cada cop les coses amb identitat i presència tenen més impacte en les persones.
1: Uh-huh.
2: Perquè, bueno, en les persones, però en la massa en general,
3: aquí, com que no ho conec, no, o sigui, no hi sé inserir.
1: Sí, però, no ho sé, des del teu raconet, en el bon sentit, no sé què...
3: Sí.
1: Què albires, no? Per dir-ho d'alguna manera, que...
2: Sembla que estan de moda, no? El ritmo caribeño, no? Una cosa allà...
4: Sí,
1: ja, ho està dient de manera educada i fina.
4: Sí, fina, sí.
2: Hi ha molt de... Sí. Bueno, també és una cosa que passa per la composició. Ara ja no, no hi ha... Si veus el documental dels Beatles o coses així, és molt composició com artesanal, tal. I ara, en canvi, és com que s'ha barrejat el composar amb l'estudi. I el moment en què això es barreja fa que el directe tingui més part d'estudi que de
1: clar,
2: composició.
1: Clar,
2: i aleshores, clar, aquí hi ha coses molt produïdes i tal, però segueix valorant l'impacte en directe. Uh-huh. I crec que cada vegada ho serà més valorat, perquè amb lo de la IA que parlàvem abans i tal, és com que automàticament sí. Dona més valor a la presència.
1: No. Segurament, clar.
4: Bueno, al final... a vegades, bueno, l'Amadeu ja m'ha sentit forces vegades amb aquesta història, no?, de que cada vegada jo veig més intel·ligència artificial amb les composicions, amb els muntatges, vull dir, perquè sovint veus persones que convoquen a molta gent, que convoquen a molt públic, que no ve a escoltar exactament què és el que es diu, ni què és, sinó simplement a... suposo que a ballar, a passar-s'ho bé, molt insustancial, vull dir que és una història molt insustancial, tots aquells coets, ballarins a l'escenari, no sé què, que fan que les produccions d'altra manera siguin caríssimes,
1: Sí, no, clar, acabo,
4: i que necessiten uns catxers tremendos, no? En fi, Pol, encoratjar-te que segueixis per aquest camí, agrair-te molt la
1: felicitar-te per la feina feta, i per aquest reconeixement, tu, escolta'm,
2: sí,
1: que...
2: Sí, molt agraït de poder ser aquí avui.
1: Per nosaltres un luxe.
4: I que n'hi hagi, molt més, d'acord? Fins sempre.
2: Fins sempre.
1: Que vagi molt bé, felicitats, i... allò que diem, escolta'm, a continuar, que no és poca cosa, i persistència, que quan hi ha talent, si fots en la mateixa diguéssim, fórmula, no? La persistència, talent més persistència, èxit, Pol, segur.
4: Fes-nos arribar les teves novetats, estiguem en contacte i... seguim, ja saps on tens els micros.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Pol.
2: Igualment.
1: Ricard, aquí ho deixem la setmana vinent més
4: amb setmana tu. Que ve rock
1: sí,
4: and roll, sí?
1: Sí, però rock and roll, però abans dimarts amb tu ens veurem perquè tindrem aquí Gresca també, tindrem coses molt interessants. Ara no donarem pistes, però déu-n'hi-do també el que aterrarà la setmana vinent, que ja serà juny, mes de juny, avui, sí. Darrer divendres també de la partitura de la República de maig. Bueno, és com tot.
4: No, possiblement dimarts probablement tinguem molt de rock and roll també, que dir.
1: Segur que sí. Segur que... Va, marxem escoltant, evidentment, el Paul Lupion, avui protagonista de la partitura de la República. Fins aviat.
4: Vinga.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Estem al Dies de Ràdio i tal com us havíem avançat, avui ens visita el grup Mouta del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Boi de la Fundació Orienta. Que estan passant un estiu amb excursions, amb sortides, amb taller i amb una visita a aquest programa el Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. De moment el que fem és saludar la terapeuta ocupacional, que és la Sònia Torregrossa. Sònia, què tal? Bon dia. També a l'educador social que avui ens acompanya, que és el Pere Santamaria. Pere, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
1: Tenim també una persona, que després parlarem amb ella, que està fent una pràctica del seu màster, ha participat en alguna sessió amb aquest grup Mouta, que és la Laia Quinzà. Laia, què tal? Bon dia. I tenim aquí a la taula ara quatre joves que volem saber qui són. Per tant, començarem per aquí. Us presenteu amb el vostre nom. Bon dia, tu ets el...
3: Eliel. Tinc 13 anys i soc del grup Mouta.
1: Benvingut i bon dia, Eliel. Bon dia, tu ets?
4: El meu nom és Bela.
1: Com? Torna a dir?
4: El Bela.
1: Bela, molt bé.
4: I tinc 15 anys.
1: Doncs benvinguda, Bela. Tu ets?
5: Alejandro, o també em podeu... Oh my God. Jo sóc Alejandro, però em podeu dir Àlex, pels que... Bueno, em creixen. I tinc 15 anys i, bueno, tots sabem que sóc del grup Mouta, o sigui, ja no fa falta que ho digui, però ja, bueno, ja ho dic.
1: Benvingut, Alejandro. I tu ets la...
6: Chloe, i tinc 13 anys.
1: Benvinguda, Chloe. Doncs som-hi, estaria bé presentar doncs, aquest grup estiuenc que es diu Mouta, que ja us coneixem d'altres vegades que ens heu visitat, a Pere Santamaria com a educador social. Expliquem una mica la intenció de passar, sobretot, un estiu o un mes de juliol gens avorrit, no? Aquesta és la idea, la premissa principal?
2: Sí, Mònica, la funció del grup és buscar, doncs, oferir a aquests nois i noies, no?, doncs, un espai durant el mes de juliol en què acaben les classes, en què potser no han concretat o no han tingut interès en apuntar-se a alguna activitat més de lleure, més organitzada, i nosaltres intentem cobrir aquest forat, no?, que hi ha a les seves vides. Ens trobem dos dies per setmana i intentem fomentar una miqueta sortides d'aquí al Mouta per trencar aquest possible allunyament que, si no... haurien de viure a casa, no? I la idea és aprofitar tots els espais, tant de l'entorn natural com el recurs que és la ràdio aquí a Sant Boi, perquè puguin conèixer més profundament el que els ofereix la seva ciutat.
1: Clar, la idea és no moure's gaire de Sant Boi, no?, de la nostra ciutat.
2: Bueno, no moure's gaire, però sí que ens movem, eh?, perquè hem fet...
1: Vull dir quedar-se aquí, a Sant Boi. Aquesta és la premissa principal, quedar-se a Sant Boi, no?
2: És moure'ns de casa i trobar-nos al CESMIC i ja veurem què fem.
1: Molt bé, quedar-se a Sant Boi i fer activitats per Sant Boi. Exacte, sí. La valoració d'aquestes darreres edicions del Mouta, quin ha estat?
2: La veritat és que cada any ens engresquem més jo i la Sònia, que som els conductors del grup, i, ostres, veiem que això... inclús famílies que han fet l'edició anterior demanen si poden repetir. Intentem que a vegades sí que pot ser, però intentem que no, perquè hi hagi una constant, diguéssim, experiència
5: varietat.
2: Nova.
5: Varietat.
2: Gràcies, Àlex. No? I perquè la idea és que puguin veure en un context de grup petit com és el Mouta, que els seus fills i que sobretot els joves i les joves poden gaudir, poden tenir un espai més actiu a l'estiu, no? I llavors nosaltres sempre aconsellem, bueno, de cara a l'estiu que ve, aquest sentiment busca en altres espais més organitzats, més preparats, on també hi ha altres professionals, no? I que pot ser molt més potent que el Mouta. Nosaltres som un grup petitet, aprofitem el que hi ha a Sant Boi, que està molt bé, però sí que sempre intentem animar també altres cursos de lleure més organitzats que hi ha aquí també a la ciutat, a Sant Boi, que també són bones experiències.
1: Chloe, per exemple, què t'està semblant participar a aquest grup, al Mouta?
6: Bueno, que és un grup molt diferent a molts i es fan activitats molt bones, que per exemple hem anat al riu Llobregat i per exemple al... Joder. Bueno, que hem anat a moltes activitats i han sigut molt entretingudes.
1: I t'està agradant, no? De moment sí. El Mouta, molt bé, doncs molt bé, Chloe. Eliel, què t'està semblant a tu, la participació al Mouta?
3: Em sembla el mateix que Chloe.
1: És a dir, que t'està agradant o...?
3: Sí? M'agrada.
1: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
3: Pues el que estiguem aquí a la Ràdio Sant Boi.
1: Que estiguem aquí, no? Era una visita que tu doncs, tenies ganes de repetir, perquè tu ja havies vingut a la ràdio,
3: sí,
1: no?
3: Sí, l'any passat.
1: Molt bé. I has dit, doncs, a veure què passa aquest any a la ràdio, no? Molt bé. Bela.
4: A mi també m'ha agradat un munt,
1: sí?
4: Aquesta experiència.
1: L'experiència a la ràdio, l'experiència al Mouta, el que heu fet fins ara. I quan us van proposar, doncs mira, estaria bé doncs, estar algun dia de la setmana voltant per Sant Boi amb aquest grup, que és el grup Mouta. Tu què vas dir? Què vas pensar d'aquesta iniciativa?
4: Bé.
1: Sí? Et va semblar bé? Et vas dir, doncs, per estar a casa tancat o tancada, doncs aniré a fer alguna activitat amb alguns companys.
4: Sí?
1: Sí? Alejandro.
5: A ver, primer de tot, m'agrada això, o sigui, m'agrada, sí, la primera sortida que hem fet ha sigut al... Era el Can Castells?
1: Sí, Can Castells. Al centre d'art, al centre d'art.
5: Encara que no havíem entrat a dins, hem estat a fora per... Tu ja saps, conèixer...
2: El pati al darrere vam estar, oi?
5: Sí. Correcte, el pati que està al costat del Vedruna, o sigui...
1: Sí, és a dir, al centre d'ara, al jardí, que és un jardí fantàstic, hi ha moltes ombres,
5: sí,
1: està molt bé.
5: Està molt bé.
1: Molt bé, allò és l'excursió que t'ha agradat més, de moment, a tu?
5: No, però, o sigui, ha estat molt bé. Un altre és el Palau Marianao.
1: Sí.
5: M'hem portat un enciam encara que...
2: Això crec que l'hem d'explicar a la Mònica, clar. Això de l'enciam, perquè potser es pensa que hem anat a robar un enciam allà al Palau.
5: No.
1: Expliquem el tema dels enciams com va anar.
2: Algú li vol explicar a la Mònica què és això de l'enciam?
1: Vinga, qui m'ho explica?
5: Vinga, jo! Vinga. Jo mateix! Doncs, ostres!
1: Digues, l'enciam, què va passar amb l'enciam?
5: Que el meu enciam, doncs, sabia com... Bueno, hay hongos. Hay hongos.
2: Espera, un moment, Àlex. Per exemple, Bela, pots explicar d'on va sortir aquest enciam? Em pot ajudar?
4: On vam anar era un... Ens van anar enciams perquè...
1: Però vau anar al Parc Agrari?
2: Vam anar al Palau Marianao,
1: sí.
2: I allà... hi ha una entitat que es diu Post de Llum,
1: sí.
2: Que ens va organitzar una petita xerrada dins de l'entorn del Parc Marianao, on coneixen una miqueta el medi natural,
1: sí.
2: No? Perquè és un lloc superguapo, hi ha moltes espècies vegetals, i vam estar una miqueta parlant, conèixer no només les espècies vegetals, sinó la funció que tenen dins de l'ecosistema, com convergeixen també amb els insectes que hi ha,
1: sí.
2: I a partir d'aquí vam anar una miqueta generant aquesta consciència de, ostres, la natura és molt més del que veiem, i l'última part va ser que ens van venir amb uns queixos d'enciam i el vam poder posar en un test i ens el vam dur a casa aquest enciam.
1: Molt bé. Per tant, esteu ara mateix cuidant a casa un enciam.
5: El meu ja està mort.
1: Ha mort. I el de la Bela?
4: El té la meva àvia.
1: Ah, bé, l'està cuidant, no? A veure si algun dia us el podeu menjar. És aquesta la idea, l'enciam o no? Ella dirà, no? Ella. Eliel, com va el tema de l'enciam?
3: El tinc a casa dels meus avis i no sé, no puc dir res més perquè...
1: Perquè no l'has vist. No, potser hauràs de fer una excursió a veure l'enciam, no?
3: Sí.
1: Eliel, molt bé. I Chloe?
6: Jo no vaig estar a aquesta excursió.
1: Ah, per tant, el tema enciam no el coneixes. Bé, i a banda d'aquesta excursió de l'enciam, alguna cosa més a dir del Mouta, de com està sent aquest estiu amb aquestes sortides? Vela, Chloe, Eliel... Després m'ho expliqueu o teniu alguna cosa més a dir? Si no, l'Alejandro està disposat, no, Alejandro?
5: Jo estic molt, molt disposat a parlar...
1: Doncs vinga, endavant, què ens vols explicar, Alejandro?
5: Doncs també hem anat al riu.
1: Sí, això ho havia comentat la Chloe. Sí, i què heu fet allà? Per cert, com es diu el riu?
5: El riu Llobregat.
1: Molt bé, riu Llobregat.
5: O sigui, Baix Llobregat, riu Llobregat, Sant Boi de Llobregat... Ah!
1: Molt bé, clar, perquè el nostre cognom de Sant Boi és del riu.
5: A totes parts!
1: Sant Boi de Llobregat ve del riu, no? Per tant, sí. Alejandro, molt bé. I què vau fer allà?
5: Doncs hem visitat la depuradora, hem fet uns jocs també. Han sigut dos, un de adivinances i un altre de... Com era?
6: El Tutti Frutti.
5: Això, Tutti Frutti.
1: Molt bé. I què era el Tutti Frutti, Chloe? Te'n recordes?
6: Bueno, és el joc aquest d'agafar una lletra i amb diverses categories... Té que començar amb aquesta lletra.
1: Ah, d'acord. Vinga, juguem al Tutti Frutti?
5: No!
1: Sí o no? Fem no. Una partida del Tutti Frutti. Vinga, és que jo no he jugat mai, no tinc ni idea què és el Tutti Frutti. Vinga, Chloe, què hem de fer?
6: Bueno, primer hem d'agafar una lletra.
1: Vinga, digues la lletra. Fem una partida i ja està, eh? Vinga.
6: La E.
1: La E, vinga. Què hem de dir ara? Tutti Frutti, què vol dir? Mm. Una paraula qualsevol que comenci per E?
6: Però té que ser amb una categoria.
7: Hi ha diferents categories.
1: Ah, d'acord, vinga. Quina ràdio, categoria ràdio, que comenci per la E. Eliel. Vinga, algú sap alguna? Aixeca la mà. Aixeca... Chloe.
6: Electrònic.
1: Fantàstic. Mira, electrònic, una altra amb la E, que d'un estudi de ràdio. Eliel.
3: Pot ser un color.
1: Vinga, digues, a veure. Que comenci no, per la E.
3: No em surt...
7: És complicat, Algunes categories tenen una mica de trampa.
1: Clar. Sí. Una pista. També, Eliel,
7: també hi havia ciutat, sí. Una marca, pot ser un menjar...
5: No, masculí, no, femení...
1: Molt bé. Escolta, Eliel, de ràdio, que comenci per E. On estem? Què és això? Un...
3: Estudi,
1: molt bé. Doncs mira, ja tenim una altra paraula que comenci per E. Un estudi, molt bé, Eliel. Bé, doncs mira, hem jugat una partida al Tutti Frutti. Ja podem dir, hem anat a la ràdio. Alejandro, un moment, hem anat a la ràdio i hem fet una partida al Tutti Frutti, no, Chloe?
5: Lol.
1: Clar, està bé. Alguna cosa més a dir, Bela? El món de la ràdio i les vostres vides. Vinga, fem una passada. Chloe, escolta la ràdio de tant en tant?
6: Bueno, cada vegada que vaig al cotxe.
1: Quina bona companyia és la ràdio al cotxe, que sí? Mm. Bueno, sempre, la ràdio sempre és una bona companyia, però el cotxe, que sí? Mm. És agradable fer un viatge, encara que sigui llarg o curt, acompanyats de la ràdio, oi?
6: Sí.
1: I quin tipus de ràdio escoltes? Programes d'entreteniment, d'humor, retransmissions esportives, música, les notícies?
6: Jo escolto la de la música.
1: Música. I alguna música que t'agrada molt o alguna que t'agrada escoltar o que si posa la ràdio dius, a veure si sona aquella cançó?
6: Bueno, jo escolto molt K-pop i com posen poques, però normalment la que més s'escolta és la de Gabriela.
1: Gabriela? Aquesta no la coneixem, les guerreres, però les guerreres no, no? Aquesta no són les guerreres. Són qui? Com es diuen?
6: Són
1: Gabriela, sí?
6: Són Lara, Megan...
1: Ai! Ah, què és això? Són la aquestes?
6: Cançó.
1: Són aquestes?
6: Sí.
1: You can have anyone else you want it to. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. La, la. Què et sembla, Chloe?
6: Bueno, de que no s'escolta molt a la ràdio.
1: Doncs aquesta ràdio sí. A Ràdio Sant Boi ha vingut la Chloe i ha dit a mi m'agrada escoltar aquesta música. I la posem. Què et sembla?
6: Molt bé, perquè bueno, que... tenim que escoltar molts més estils de música per veure els nostres interessos i tot.
1: Tens tota la raó. No només hem d'escoltar un tipus de música, que sembla que a vegades només existeixi un, i que tothom hàgim d'escoltar aquell estil. Hem de ser, doncs això, variats, i que ens agradi diferents estils musicals. I a vegades, com no els coneixem, no donem l'oportunitat que ens agradin. I aquesta, per exemple, jo no l'havia escoltat mai i m'agrada. Chloe, per tant, gràcies. Eliel, tu que escoltes la ràdio de tant en tant, i quin tipus de ràdio t'agrada escoltar, tu?
4: El Rock FM, el que escolta la meva mare.
1: Molt bé.
4: I si tinc que dir un cantant,
1: sí.
4: Rick Astley.
1: Rick Astley, el que hem escoltat, que sí, quan hem arribat aquí estava sonant Rick Astley, oi que sí?
4: Sí.
1: Doncs Rick Astley també ens agrada molt en aquest programa, i de tant en tant el posem. Sí, t'agradaria escoltar... Ai, mira, és aquest?

0: Què et sembla, Liel?
1: Bé.
0: Bé, no? Estàs ara com escoltant la ràdio, no? Com si estiguessis a casa o al cotxe escoltant la ràdio, eh? Sí o no? Sí? Ens recordes quin número hem de posar, Liel? A la nostra aparell de ràdio, si tenim aparell de ràdio a casa, quin número hem de posar per escoltar Ràdio Sant Boi?
1: 89.4.
0: Però imaginem, Eliel, que no podem posar aquest número perquè no estem a Sant Boi. Imaginem, anem de vacances, no sé, a Austràlia. Què et sembla? Viatgem a Austràlia. Ràdio Sant Boi té emissió per internet o no?
1: Sí.
0: I algú se'n recorda aquí a la taula, que això és difícil, eh? Què hem de clicar per escoltar Ràdio Sant Boi per internet? Algú se'n recorda? Alejandro, te'n recordes?
2: 3wradiosantboiaixir.cat.
0: Fantàstic! Ara! Doncs molt bé, ja ho sabem, eh? Ja sabem que hem d'escoltar. Si marxem fora, ho tenim molt fàcil, tal i com ha dit l'Alejandro. Bela, tu, la ràdio i tu. Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
3: No.
0: Mai?
3: Mai.
0: Per tant...
3: Algunes vegades al començament, quan estic amb el cotxe amb el meu pare, però normalment la quito per posar un... com es diu? Un altavoz Bluetooth per posar la meva música.
0: I quina és la teva música?
3: Una de les cançons que més escolto últimament és Common People by Pulp.
4: Oh.
0: Mm. Molt bé, molt bé. Això és, aquesta és el tipus de música o la cançó o el grup que t'agrada més?
3: Sí, rock anglès. M'agrada molt.
0: Molt bé. Correcte. Clar, és difícil tenir-ho a Ràdio Sant Boi, crec. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure you wanna live? Què et sembla, Bela? Bé, no? Ràdio Sant Boi. També avui escoltant la opció musical que a tu t'agrada. I l'Alejandro, que escolta la ràdio així en general, Ràdio Sant Boi de tant en tant, no sé.
2: A veure, o és el Rock FM,
0: sí,
2: al cotxe, o sigui, és solament al cotxe, o també el meu pare posa alguna de les seves sessions de... O sigui, el meu pare és DJ,
0: sí,
2: i normalment fa... sessions de house.
0: Molt bé, i diu, a veure què et sembla, no? Et pregunto la teva opinió. Mira, poso una sessió a veure què et sembla, o què?
2: Simplement ho posa i es posa a conduir.
0: Ah, d'acord, per concentrar-se, no?
2: Correcte.
0: Molt bé. I a tu, què és el que a tu t'agrada escoltar? Si tu has d'escollir, Alejandro, quin tipus de música t'agrada a tu?
2: Jo sóc músic també, faig música
0: mira.
2: I doncs la meva música està a SoundCloud.
0: Sí.
2: Em dic Àlex al SoundCloud.
0: Sí.
2: No sé si em podràs trobar, Albert. No sé si em pots trobar ahir perquè no tinc tants seguidors.
0: Només et diu Àlex al SoundCloud? Només et... Com és el nom sencer?
2: Àlex.
0: Àlex, ja està. Àlex. Mm. Bé, i quin tipus de música fas?
2: Doncs o faig covers o faig o poso alguna cançó que hagi fet fa no sé, un o dos anys.
0: Uh-huh. Fas covers, vols dir que cantes?
2: També? No canto, encara que ho tinc que revelar i solament ho revelaré a ràdio.
0: Gràcies per donar-nos l'exclusiva. Què és el que revelaràs?
2: A YouTube,
0: sí.
2: Dins d'uns dies, com sí. El videojoc Among Us s'està fent popular de nou per la sèrie, sí. I perquè estan afegint moltes coses que s'havien afegit i després eliminat com per el 2023.
0: Sí, què faràs amb els Among Us? Què faràs?
2: Bueno, què faré? Dintre de poc posaré una cançó a YouTube i també a SoundCloud perquè... bueno.
0: Bé, perquè serà estigui... Un cover, donar-la a conèixer.
2: Sí. Serà un cover d'una cançó feta per CG5. No sé si algú ha escoltat...
0: A la vela, sí.
2: Good to be alive. Has escoltat?
3: Muy possiblement.
0: Molt bé. Doncs, I si no et trobem a tu com a Àlex al Sant Cloud, quin tipus d'altra música t'agrada escoltar, tu, personalment?
2: Doncs...
0: Què és això? Què és això? Què és això?
2: Good to be alive! L'original, per ser...

0: et sembla, Alejandro?
1: Tinc que dir moltes coses més sobre, sobre el cover, ja que el cover tindrà dos cantants. Si dic els seus noms, no estan escoltant, així que ho vaig a dir. Van a ser Nishikai i iTiny. Que, bueno, pot ser que canvi perquè Nishikai s'està tardant molt, encara que ja ho està fent, però no sé si tardarà com 3 dies. El joc podria morir, o sigui, la popularitat no tanta, dintre de 7 dies, perquè ja és una setmana des de que Among Us ha tornat. I doncs també n'hi ha unes altres modificacions, com per exemple clàssiques, moltes.
0: Molt bé, Alejandro, doncs ens agrada que ens expliquis el teu dia a dia amb el món de la música i la tecnologia, que crec que t'agrada molt, oi que sí?
1: Sí, en 4 dies al YouTube, Alex Fenix JRYT, buscar-me per ahí, i espero que es posi aquesta cançó també aquí.
0: Molt bé, doncs mira, potser la posem també, Alejandro, hauràs de venir un altre dia. Escolta, què us sembla? Fem una ronda i deixem passar els vostres companys. Què us sembla la visita a la ràdio, Chloe?
2: Bueno, ha sigut molt interessant i ha sigut una experiència nova, que és per a mi, i doncs ha sigut diferent a les diferents sessions que hem tingut a Mouta.
0: Eliel, què t'ha semblat tornar a la ràdio? Perquè la Chloe era la primera vegada. Chloe, que venies?
3: Sí.
0: Bé, a l'Eliel ja havies vingut. Què t'ha semblat?
4: M'ha fet molta il·lusió anar una altra vegada aquí.
0: Doncs nosaltres estem molt contentes, també, que t'hagi agradat tornar a la ràdio, Eliel. I la Bela, què t'ha semblat?
5: M'ha agradat molt.
0: Havies vingut ja?
5: No.
0: I què t'ha semblat descobrir la ràdio per dins?
5: Ara
0: ja saps. A l'Alejandro no li agrada gaire venir a la ràdio, no?
1: No, a mi m'ha encantat venir per cinquena vegada, perquè he vingut a la inauguració de les instal·lacions, no de la ràdio, perquè aquesta ràdio té 46 anys ja. Però he vingut a la inauguració de les noves instal·lacions.
0: Aquestes fa 8 anys estaves aquí, oi que sí?
1: Sí.
0: Sí, molt bé.
1: Després he vingut amb el...
0: Cole.
1: Amb el cole unes dues vegades.
0: Sí, potser.
1: Unes dues vegades, sí. Després he vingut quan... Lo del síndrome del Red. De Red.
0: Ah, sí, vas venir també.
1: Us en recordeu?
0: Sí.
1: Que... O sigui, jo he estat tocant el violí amb el tribut de AC/DC, i després, ja aquesta, a 2026.
0: Doncs escolta, t'esperem una altra ocasió.
1: Doncs no? a veure si quan em torni programador de videojocs ja total, torno aquí.
0: Et farem una entrevista en aquell moment, Alejandro. Et sembla bé?
1: Em sembla bé. Oh,

0: Doncs obrim la segona part d'aquesta entrevista i per això també volíem parlar de la seva experiència amb aquest grup a una altra de les membres del Mouta, que està fent una pràctica del seu màster, ha participat en alguna de les sessions, que és la Laia Quinzà. Laia, què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Ara ens explicaràs en què consisteix aquest màster i quina serà la teva intervenció en el grup, ara ens ho expliques.
1: Sí, tant,
0: i també saludem a altres joves que estan al grup Mouta, que és, tu et dius?
2: Paula.
0: Paula, què tal, Paula? Tot bé?

0: a casa o, bueno, també passar temps amb la família, que això està bé.
1: És veritat.
0: Però si vols passar més temps amb gent de la teva edat, pues està molt bé.
1: Molt bé, està complicat, no? I si no tens un grup d'aquestes característiques, a vegades és difícil quedar-te a casa per estar amb la família, està molt bé, però també hi ha estones buides que dius, doncs ara m'aniria amb uns companys, no?, de la meva edat. Per tant, el Mouta, per tu, t'està funcionant, no?
0: Sí.
1: Molt bé. I alguna excursió preferida, de moment?
0: Aquesta m'està agradant molt, la
1: molt
0: de la
1: bé.
0: Ràdio.
1: Fantàstic, ens agrada també a nosaltres que t'agradi, Paula. Molt bé, la Paula de 15 anys. Ara la Paula de 16 anys. Paula, què t'ha semblat estar en aquest grup Mouta ara el mes de juliol? És el que et pensaves? T'has sorprès alguna cosa? Estàs millor al Mouta que a casa, potser avorrida?
2: No.
1: No? No m'ho crec. No m'ho crec, Paula, de 16 anys, que estàs millor aquí. Fas sortides, no? Parles amb els companys i companyes. O què, Paula? Sí o no? Sí. Sí o no, Paula?
2: A ratos.
1: Bé, a ratos, com tothom. Això com tothom. Laia Quinzà, ens acompanyes? Perquè estàs fent un màster, les pràctiques d'un màster.
2: Sí.
1: Ho expliquem?
2: Sí, jo estic fent el màster general sanitari, que és el màster habilitant que ara a Espanya es té que fer per treballar a l'àmbit privat, uh-huh, en psicologia.
1: Sí.
2: Perquè des del 2014 es va dividir entre el PIR, que és com l'oposició, i si no fas l'oposició tens que, per entrar a la pública, tens que fer aquest màster per treballar a la privada. Mm-hmm. I bueno, estic molt contenta d'estar al CESMIC Sant Boi, perquè bueno, estic aprenent de professionals que al final a la pública tenen molta formació, molta experiència, i ja per la complexitat, o sigui, els casos que arriben a la pública no arribarien potser a la privada, alguns casos, tant per complexitat com per falta de recursos econòmics. Mm-hmm. Llavors m'està permetent veure una visió molt bonica, perquè estic podent aprendre de pues, el que he dit, de professionals amb molt de bagatge.
1: Uh-huh. Ah, per tant, si estàs a les pràctiques, vols dir que ja tens una bona part finalitzada d'aquest màster?
2: Acabo a l'octubre, són 6 mesos de pràctica, sí. Són 500 hores, vull dir que són moltes hores,
1: sí,
2: i
1: sí.
2: Això et permet veure molta tipologia de casos, tot i que sigui el mateix diagnòstic, cada nen és únic,
1: sí.
2: No? És un per... I llavors això em permet fer com una masterclass, no?, de salut mental. Mm. O sigui que estic encantada, la veritat.
1: I et quedaràs tots els mesos aquí, a Sant Boi, amb la Fundació
2: sí,
1: Orienta?
2: Sí, a Sant Boi. Sí, aquí són les pràctiques, i a part he tingut la sort, no?, de poder formar del grup Mouta, perquè al final el grup Mouta, és el que estàvem dient, els permet sortir a ells, però a mi em permet veure com... És com l'escola de la vida, al final, perquè en l'àmbit clínic està bé, però al final la vida són més àmbits, no? I l'oci també forma part de lo que necessita la persona, i més amb l'adolescència.
1: I tant. I és el que deia la Paula de 15 anys, no? Que bé, està bé quedar-se a casa, bé, estàs amb la família, estones, però també tens ganes que en el temps de lleure, perquè venen d'estar molts mesos a l'escola estudiant i treballant i estant amb els companys, però d'una altra manera, i clar, l'oci, el que dius, no?
2: Exacte, perquè a vegades aquesta necessitat que és l'oci, no? No es cobreix perquè no s'entén que és bàsica, quan al final sí. És el que et dona felicitat i et donen motivació d'estar aquí, no? De tenir ganes de fer coses. I el Mouta cobreix aquesta part, tal com ha dit el Pere abans, dona una sortida, una necessitat real de l'adolescència.
1: I tant. Paula, de 16 anys, què t'ha semblat la visita a la ràdio? T'ha agradat o no? Tu escoltes la ràdio de tant en tant, Paula, de 16 anys?
0: No.
1: No l'escoltes mai, però escoltes música o t'agrada la música o tampoc?
0: Cuando voy al coche sí, pero no la escucho tanto.
1: No, però escoltes música, notícies, la previsió del temps, ara que fa tanta calor, t'agrada saber la temperatura?
0: Música.
1: Música, música com quina, Paula, de 16 anys?
0: No sé, de todo un poco.
1: Sí? Qualsevol cosa t'agrada?
0: Sí.
1: Hi ha algun grup o algun estil musical que t'agrada o alguna cantant o algun cantant? Tu penses? Pensa tu i ens ho dius o ho tens ja al cap, Paula?
0: Sí, la tengo en la cabeza.
1: Sí? I ens la dius?
0: Hay una canción que sale con Aitana y Lola Índigo, Desde que me quedo, creo.
1: Aitana y Lola Índigo.
0: Sí.
1: Canten juntes en aquesta cançó.
0: Sí.
1: No sé si la tenim. Si no la tenim no passa res, no?
0: No.
1: No passaria res.

0: Paula, de 15 anys, què t'ha semblat aquesta excursió a la ràdio? T'ha agradat?
1: Sí.
0: T'està agradant? Sí? Has descobert alguna cosa que potser no sabies i has dit, déu-n'hi-do, això no m'havia pensat mai, que a Ràdio Sant Boi seria així, o que hi hauria això a la ràdio?
1: No.
0: És més o menys com tu et pensaves?
1: Sí.
0: Sí? Tu escoltes la ràdio de tant en tant, qualsevol ràdio?
1: Amb el meu avi.
0: Ah, amb el teu avi. Els avis són molt intel·ligents, eh? I conserven encara aparells de ràdio. Segur que té un, el teu avi, un aparell de ràdio, oi que sí? Doncs un dia que aneu, digue-li, avi, posa aquest número. Paula, ens ho recordes, aquest número?
1: 89.4.
0: Tu digue-li al teu avi, posa això a veure què sona. Digue-li, doncs aquí a Ràdio Sant Boi he anat jo. Tu fes això amb el teu avi, que li agradarà saber-ho. I què escolteu amb el teu avi? Notícies, retransmissions esportives, programes d'entreteniment?
1: A vegades ell escolta comèdia.
0: Sí.
1: Però quan jo estic al cotxe, escoltem música.
0: Ah, sí? Música com quina? Quin és el teu estil musical, que més t'agrada a tu?
1: Bad Bunny i...
0: Bad Bunny no sé si el tenim. Ja riu a l'Albert. No sé si tenim Bad Bunny a la ràdio, és complicat, eh? Bad Bunny, a vegades ho he intentat i mai ha acabat de sonar Bad Bunny en aquest programa.

0: també tenim Bad Bunny. Resulta que sí que el teníem a Ràdio Sant Boi. Jo pensava que no el teníem, però sembla que sí. Què et sembla?
1: Bé.
0: T'ha agradat escoltar a Ràdio Sant Boi, que és la vostra ràdio, eh? Ràdio Sant Boi és la vostra ràdio. T'ha agradat escoltar la teva emissora, Bad Bunny?
1: Sí.
0: Bé, no sé si sabeu alguna altra excursió que teniu properament, o això va sorpresa. Us ho van dient així a poc a poc.
2: Ho ens anticipen un dia abans.
0: Un dia abans. Sabeu què fareu aquesta setmana o encara no ho sabeu? O només sabíeu l'excursió a la ràdio?
2: Ens anticiparan avui.
0: Avui us diran què fareu aquesta setmana, el dijous. Home, a mi m'agradaria, ja que ha vingut la Sònia Torregrossa, que ja ens va acompanyar l'altra vegada, que s'apropés a un micròfon, Sònia, i que també valoris, doncs això, l'experiència radiofònica, aquesta excursió, el vostre dia a dia al grup Mouta. Ens vas acompanyar l'any passat. Sònia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs som-hi, expliquem la teva visió com a terapeuta ocupacional dins el grup Mouta, quina és?
3: Bueno, pues com també ha explicat el meu company Pere, és una mica el trencar amb aquest aïllament que pot passar, no?, en aquesta temporada que s'acaba el curs escolar. Arriba l'estiu, un estiu que potser no està planificat, en què moltes coses, no?, acaben en el curs, i una mica, pues, això, no?, evitar aquest aïllament i buscar, no només en què puguin participar amb activitats del propi municipi de Sant Boi, sinó també la relació, no? Al final, encara que sigui un grup petitó, però es tracta de que també, doncs, mira, es coneixin i bueno, es relacionin entre ells. Això també és molt important.
0: És molt important perquè sembla que es talla de cop tot.
3: Exacte.
0: Aquesta vida social, aquesta vida d'estudiant, de cop es talla, però es talla de 0-100. I clar, això no és gens positiu, oi que no?
3: No, exacte. I una mica per incentivar conèixer altres coses, altres interessos, no? Interessos, al millor, que també o que compartim entre el grup d'iguals o que no coneixem i ho descobrim a través de relacionar-nos, no? També és molt interessant.
0: I per què vau pensar que estaria bé venir la ràdio? Jo crec que jo us vaig fer aquesta pregunta amb el Pere i a tu mateixa l'any passat. Com va sorgir, doncs, la idea de dir, doncs, un dia podíem dedicar-lo a Ràdio Sant Boi?
3: Per una mica aquesta exploració, no?, que busquem una mica que coneixin les ofertes, no?, que també en el municipi. Creiem que la ràdio, no?, és una cosa que molts cops està oblidada i també està molt interessant, no?, que ho puguin tenir en compte i que, no?, l'oportunitat de poder participar en un programa de ràdio no és una cosa que és algo insòlid, no,
0: tant,
3: no passa sovint.
0: Que bé. Molt bé, doncs nosaltres ho agraïm moltíssim, que compteu amb nosaltres, amb l'emissora municipal de Sant Boi, per fer, doncs, aquesta passejada, aquesta visita. No sé si les Paules tenen alguna cosa més a dir d'aquesta visita, de les activitats que queden del Mouta. Voleu alguna cosa més a dir?
2: Que m'ho he passat molt bé.
0: Sí? Si algú ens escolta, Paula, imagina't, algú ens escolta i diu, doncs potser l'any que ve m'agradaria formar part del Mouta, què li diries?
2: Que s'animessi perquè és

0: Paula, de 16 anys. Alguna cosa més a aportar?
1: No.
0: De la teva visita a la ràdio? T'ha agradat venir a la ràdio? Sí o no?
1: Sí.
0: Sí? Doncs acabem. Jo crec que, a banda de la gent jove que avui ens acompanya, o la Laia, o la Sònia, alguna cançó que voleu també, també us donaré l'opció a vosaltres, alguna cançó que us agrada, perquè vosaltres també escolteu la ràdio, no?
2: Sí, jo abans ho comentava amb ells, amb els joves,
0: sí?
2: Que dic, ja que sempre estem treballant amb joves, al final acabes escoltant coses que ells fan, sí, no, etcètera. Jo voldria proposar la cançó de Golden, de les K-pop.
0: Ah, mira, les guerreres.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs sí, sí, i abans parlàvem, abans que parlàvem, Chloe, de les guerreres, doncs crec que aquesta sí que la tenim, l'hem posat força quan ve canalla, ens la demanen, és aquesta. És una manera d'apropar-se, clar, ens hem d'apropar moltes vegades, hem d'escoltar els que ells i elles escolten per estar més a prop, no?
2: Exacte, perquè si no et perds amb el vocabulari, no?
0: Sí, sí, sí, és així.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui divendres, dèiem ara quan iniciàvem el programa, parlarem amb l'escriptora santboiana Carla Martínez Peña, Carla Marpe, Carla Marpe, que ens presenta el seu darrer llibre, Querido Bookstagram, de l'editorial Titània. És el segell especialitzat en novel·la romàntica d'Ediciones Urano. Aquest llibre es publicava el mes de març, però la posada de llarg, la presentació en societat va ser aquesta diada de Sant Jordi. Tenim nosaltres a la Carla Marpe. Carla, què tal? Molt bon dia, benvinguda al Dies de Ràdio. Clar, hem dit el teu cognom, els cognoms sencers, i has fet així, perquè clar, ets coneguda com a Carla Marpe, i és com vols que t'anomenem, oi que sí, Carla?
2: Bon dia.
1: Sí, bon dia. Doncs Carla, tens aquí i vens ben carregada de llibres. Només has portat dos, però el que hauríem d'afegir és que portes, no sé, tota la vida escrivint?
2: Sí, tota la vida escrivint. Publicats 10, que és el que vam comentar, i escrivint, bueno, des que tinc, bueno, ús de raó. Jo recordo estar al sofà de casa meva als 8 anys, escrivint una història així, bueno, intentant escriure una història per ma mare, i bueno, és que no he deixat d'escriure mai. He fet de tot, relat curt, aquestes frases típiques de superpop d'aquella època, sí. Lo sento, voy a tirar, soy aquí muy antigua, yo también. I bueno, també feia cartes per amigues quan ja m'agrada aquest noi i tal, saps? Doncs això, jo escrivia les cartes.
1: Doncs ella és Carla Marpe, santboiana tota la vida.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Sempre a Sant Boi i sempre molt vinculada a la nostra ciutat.
2: Sí, sí, sí, he estat, sí, sí.
1: Has fet molta vida a Sant Boi, trepitjant
2: molt carrer, Sant Boià. Molt. He treballat aquí a molts llocs també, conegut molta gent, he estat vinculada a moltes coses també de la ciutat, i bueno, sí, perquè al final és una ciutat, o sigui, al final hi ha de tot aquí. I per què m'haig de moure?
1: Clar, evidentment, si aquí tenim de tot, ens quedem aquí. Per tant, suposo que et va fer una il·lusió especial poder presentar aquest llibre, Querido Bookstagrammer, justament a la dia de Sant Jordi, tant signant llibres a la Rambla com presentant llibre a la Torre del Sol.
2: Sí, sí, sí. A més, és el que deia, porto molts dies publicats, però aquest volia que fos especial per ser amb editorial també, a més, pel que significa per mi aquest llibre, i em va fer molta il·lusió perquè mai havia signat a Sant Jordi. M'havien proposat com a autopublicada, però jo deia, no estic preparada, i amb aquest llibre era com... tiene que ser així, i va ser super especial. Vaig estar aquí a Sant Boi pel matí, passant per la tarda, vam fer, bueno, les entrevistes aquí que vam fer amb més companys, i bueno, va ser una meravella.
1: La dia de Sant Jordi sempre és especial, i sobretot sí. La gent que ens ho expliqueu, que teniu llibre nou, trepitjar carrer Sant Boi, presentar-ho a Sant Boi, parlar amb les persones que o l'han llegit o l'estan llegint o llegiran el teu llibre, no?
2: Sí, sí, sí. A més, aquest llibre surt Sant Jordi, perquè, bueno, va de llibres, buscarà
1: sí,
2: més...
1: És, sí, ara ho expliquem, sí.
2: I, clar, per mi era superespecial estar a Sant Jordi, que era una cosa que estava dins del llibre també. I, clar, estar a Sant Boi, doncs et coneix la gent ve, les llibreres també es compraven el llibre, era, no sé, molt especial, molt proper.
1: Comèdia romàntica en un entorn literari, t'agrada aquest tipus, no sé si de temàtica exactament literària, però sí, no sé si dir-ho novel·la romàntica, és correcte això o no?
2: Sí, pot ser novel·la romàntica. Sí, jo tot el que escric sempre té alguna cosa d'amor. Bueno, escric també amb una companya, llavors hi ha més gèneres, però sempre ha d'haver-hi amor, o sigui, tinc una relació sentimental al d'arreu. Ja, per mi és important perquè per mi l'amor mou el món, ja sigui per relacions, amistat, família, no? És una forma d'amor. I penso que si no, no seria jo escrivint.
1: Novel·la romàntica, que segons les xifres, doncs, darrerament ha tingut un boom espectacular, hi ha moltíssimes vendes d'aquest gènere literari, malgrat, no sé si estaràs d'acord, fa un temps segurament era la germana pobra de la literatura, juntament amb la poesia, el tanto, oi? Semblava que qui escrivia novel·la romàntica, doncs era de segones, no sé què et sembla això.
2: I també tinc poesia, el primer llibre és de poesia, sí. Està molt bé que treguis aquí.
1: Sí,
2: sí, i jo crec que hi ha el boom ara perquè ja no ens amaguem per llegir, perquè jo llegeixo des que tinc 14 anys, 13 anys, i m'amagava perquè llegia novel·les que potser no eren el que sabia. Bueno, ara mateix t'ho recomanaria, no? Esto pues no se puede con esta edad. I abans ho llegies amagada, i totes les dones, és que jo recordo anar al quiosc, o sigui, agafar aquesta novel·la, i clar, era com una cosa que no es podia dir. I ara jo penso que ens hem tret la capa aquesta i hem tirat i escolta, és que llegim moltíssim, moltíssim de novel·la romàntica. Estava com mal vist, malament, i no sé per què, realment. Perquè sembla com que no fos literatura perquè és amor. Escolta, ja estàs llegint un llibre, eh? A veure si pots tu fer un llibre que enganxis de primera plana i que... A veure si ho pots fer, que no és tan fàcil, eh?
1: I també han sortit, justament per això, no sé si per aquest boom o per un motiu similar, moltes dones joves, com és el teu cas, doncs que s'han reivindicat com a escriptores de novel·la romàntica. Sí?
2: Sí, i jo penso que quan llegeixes, un somni de moltes autores és... escriure un llibre.
1: Sí.
2: Llavors, és el que et deia, no? Com que amb el temps ja no t'amagues, doncs també amb el temps dius, escolta, si jo també tinc històries aquí al meu cap, per què no les trec? No? I bueno, doncs, són somnis que s'han de complir.
1: Doncs un d'aquests somnis és veure aquesta novel·la, Crido Buxtegrammer, ja escrita, ja aquí sobre la taula, perquè tu havies escrit en moltes ocasions, però molt autoeditat. Què significa que una editorial digui, doncs, aposto per aquest treball, et dic que sí, ens agrada la història i endavant, i finalment, doncs, és una realitat? Què significa això per una persona més com tu, que has escrit molt autoeditat?

0: que ho fan i els contrato els serveis perquè vull que sigui perfecte, però és veritat que hi ha persones que t'ho publiquen i no es cuiden el que estan publicant. Llavors sí que tens una miqueta més de com garantia de que hi ha una cosa darrere d'una editorial, i penso que per això la gent també compra més llibres editorial que d'autopublicats.
1: Per tant, el que, amb el que estàs dient, aquests dos llibres que tenim sobre la taula, un és autopublicat, sí, l'altre el Querido Buxaramen de l'editorial, i serien idèntics en quant a qualitat, cap diferència, eh?
0: Ja m'ho diràs tu, Manca.
1: Sí, sí, t'ho diré perquè els tinc aquí i els tinc pendents de llegir, eh? I per cert, ara ve l'estiu, sembla, sí, donem l'excusa, no, és que no tenim temps, que la feina, que si, bé, tenim compromís, etc. Ara l'estiu, clar, aquestes excuses cauen una mica. És un bon moment per llegir la teva literatura?
0: Sí. Sí, sí, de fet, mira, bueno, un autopublicat es diu Todo lo que eches de mi verano, llavors sí, el títol ja et diu, Mónica, léeme ahora, por favor. Sí. I l'altre l'estic trobant molt a les xarxes, perquè sí, m'agrada molt contestar amb la meva comunitat, jo estic sempre molt activa.
1: Com et busquem? Que la gent mentre ens escolta et busca.
0: Vale, Carla Marpe Oficial, doncs a Instagram. I a mi escriu missatges a una matinada i jo contesto, eh? O sigui, jo amenazo con contestar, ja ho dic. I m'estic donant compte que, el que deies, no? Va sortir al març, a finals de març, però ara està llegint molt, perquè és quan tenim el temps, el relax, el moment, no sé, jo penso que el sol ens anima molt a sortir a la platja, i la gent em fa fotos a la piscina, a la platja, i és superdivertit, que dius, viaja más mi libro que yo.
1: Doncs ella és Carla Marpe, avui ens està presentant aquest llibre, Querido Buxtagram, de l'editorial Titània, que té, és un segell especialitzat a novel·la romàntica d'Ediciones Urano. Això també diu molt, és a dir, que un segell especialitzat en aquest tipus de literatura, doncs està dit, i ens interessa, no?
0: Sí, sí, a mi això m'agrada molt, perquè a vegades quan hi ha segells que publiquen de tot, que tens el thriller i no saps què estàs fent, i aquí sí que m'agrada perquè és molt concís, és romàntica. Sí que té una miqueta de misteri, ho he de dir, perquè sí, Buxtagram, com que és la comunitat, volia fer un homenatge i volia barrejar una miqueta els gèneres de romàntica i thriller una mica. No hi ha assassinats, ningú mor, però sí que hi ha una mica de misteri que es resolda i veure com les teories que tens, tal, i m'encanta que la gent me les comenti, i jo no dic res, no faig spoiler, però me río mucho en mi casa.
1: Molt bé. Per cert, que el títol és Querido Buxtagram, un buxtagram, ho hem buscat i donarem la definició, és aquesta comunitat d'Instagram dedicada a la lectura. Per tant, les persones que tenen aquest tipus de perfil se'ls hi anomena Buxtagrammer, que no sé, tu ja seguies a molts d'aquests, a moltes d'aquestes, i per això ja sabies una miqueta com funcionaven aquestes comunitats, sí?
0: Sí, jo vaig començar a la xarxa sent escriptora, però després, clar, com que també soc lectora, ja també soc Buxtagrammer amb el tema aquest, faig ressenyes, em vaig en col·laboracions, vaig a esdeveniments, a editorials i de més, no? I llavors, clar, estàs molt ficada al món, i és una cosa que em diuen molt els lectors, que es nota que estic aquí dins, que m'ho he estudiat i que sé de què parlo. Encara que no siguis Buxtagrammer, que no tinguis un perfil en xarxes per dedicar això a la lectura, no passa res. Tinc moltes amigues que no ho tenen, han llegit i diuen, és que ara entiendo de què va tot això, no? O igualment, si llegeixes, és que estàs connectat perquè va de llibres. Llavors t'agrada llegir, és el teu llibre.
1: Que per ser els Buxtagrammers també han sortit al carrer, perquè tot això, aquesta gent a vegades se'ls anomenava una mica friqui, saps? Sí. Que tu només llegeixes, no fas vida social, no vas al cinema, no veus aquesta sèrie de televisió. Aquests també s'han destapat, no? I aquestes també s'han destapat ara.
0: Sí, i justament el llibre que jo trec aquí pel meu missatge és això, és que les persones estan com recluïdes a casa, quan llegeixes com algú molt privat, molt solitari, i molt et diuen, ai, però que té de l'aire. Si estic super entretenida, que estic viatjant jo ara mismo a, bueno, Narnia, Harry Potter, sí, estic viatjant a un lloc meravellós. I clar, és molt divertit perquè tu, bueno, a les xarxes pots conèixer persones que estan igual que tu. I llavors aquesta soledat ja no és solitària, ja fas un grup d'amics, i a vegades les passions, com que mouen la teva vida i al final el camí va avançant, trobes a persones que comparteixen les mateixes passions que tu, les mateixes aficions, i al final fas amics que estan online, i dius, ostres, tinc més en comú aquesta gent que con mi gent del dia a dia, no? Què ha passat? I va una mica d'això, de reivindicar que no passa res aquí, que tu es coneixes gent d'online, les virtualitzes, que és el que es diu quan tu ho coneixes, i la coneixes per les xarxes, i clar, és amistat que no l'has treballat tu a cara a cara, però està aquí, perquè estàs cada dia, comparteixes molt, i inquietuds que hi ha vegades que tu vols recomanar un llibre a algú que t'ha emocionat, que t'ha tocat, i dius, com quin hablo d'esto jo ara? I hi ha moltes persones que estan igual que tu, amb aquest llibre o un altre, i és preciós.
1: Doncs ella és la Carla Marpens, està presentant Querido Buxtagram, un buxtagrammer, un escriptor misteriós, un grup d'amigues, un llibre segrestat, un novel·la literària, etc. Per tant, hi ha una miqueta de tot.

0: no? Coses que de fet a qualsevol ens pot agradar.
1: Sí, sí, sí, sí. A veure, la sinopsis no diu molt, perquè el llibre és molt llarg, encara que sembli que no. Perquè
0: no, sí que sembla, sí que sembla. Quantes pàgines? 400? Sí. Quantes, sí?
1: Té 478, però realment està paquetat d'una forma que sembla més petit del que és. O sigui, els llibres compten per paraules, realment, i són 140.000 paraules. És molt llarg, és molt llarg. Llavors, havia de ser curteta la sinopsis. A mi m'agrada no dir molt, perquè si dius molt...
0: Per la gràcia, sí, per la gràcia.
1: Sí, totalment. Sí. I clar, aquí el divertit és que els lectors, doncs, hi ha escriptors, i és aquest joc, no?, que tenim molts, en plan, ai, imagina't que conoces a un escriptor que és famós, i que... Clar, és aquest món i és aquesta passió d'imagina que tu estàs a la vida real, t'encanta aquest llibre i tens l'oportunitat de conèixer la persona que l'escriu. Llavors és com, ostres, que guai, no? Ojalá vivir esto. I hi ha moltes persones que em diuen, ojalá vivir tal qual. Digo, per què no t'ha de passar? Perquè pot passar, bueno, pot passar. Ara mateix que hi ha molts aliments, Sant Jordi i demés, tens moltes oportunitats. Llavors és un llibre molt real pel que em diuen.
0: I tot passa amb una protagonista que es diu Sara, que és una bookstagramer amb molts seguidors, i amb un viatge, no?
1: Sí.
0: Podem dir que és a Madrid?
1: Sí.
0: Ja ho hem dit.
1: Sí, sí, sí. ella és Sara i viu a un poble petit de Guadalajara perquè volia també reivindicar una mica que hi ha pobles perduts aquí a molts llocs. I
0: que són meravellosos, que a vegades volem marxar molt lluny i tenim aquí una meravella al costat de casa, no?
1: Sí, i llavors volia fer això, volia posar al mapa una mica llocs petitons i marxar a Madrid, perquè realment a Madrid i Barcelona són llocs molt grans per fer mil coses, i com que també hi ha un esdeveniment aquí al Parc del Retiro també, i després de Sant Jordi, llavors hi ha cosetes de
0: Sant Jordi a Barcelona, eh?
1: Sí. I llavors clar, hi ha una mica de tot, no puc dir l'ordre ni res. Però va justament d'això, de com ella té la seva zona de confort i jo la trec fora d'aquí, i va conèixer persones aquí a Madrid i diu, ostres, perquè ella no mostra la seva cara per redes socials perquè té una mica complexa, i té també això de la gent sabe que leo, però mira, que tu deies, no? Un poco como friki, no? Fan una miqueta com... Bueno, també tracta una mica el tema de bullying, però molt, molt superficial i amb molt respecte, ¿vale? Que penso que és un tema molt important. I volia reflectir que a vegades estàs amagat i dius, ostres, que tengo que salir, però no quiero salir perquè no quiero que sepan que estoy haciendo esto, ¿no? Aquest come cocos que te llegas en la cabeza. I, bueno, vaig dir, venga, sal d'aquí, Sara. I la vaig empènyer i llavors, pues, bueno, la seva vida canvia totalment i fa una evolució i un altre personatge molt xulo, perdona, pel tema també del físic, d'una mica de l'amor propi, una mica de deixar... darrere totes les estigmes i totes les complicacions que estàs aquí tu amb el teu tema al cap.
0: I es diu Sara.
1: Es diu
0: i
1: Sara.
0: És intencionat que es digui Sara, i vull que aquí aturar-me i fer un homenatge a una persona, bé, a una de les persones més importants de les nostres vides, no? És, en aquest cas...
1: És la meva mare, és la meva mare. Aquest llibre és molt especial per mi per dos motius. El primer és perquè jo quan vaig publicar la meva novel·la autopublicada a l'Amazon vaig estar dues setmanes al top 100 de Romàntica. Això sembla com, no, és supercomplicat. Llavors, clar, jo vaig quedar com abrumada.
0: Que es diu com...
1: aquest no el diré, perquè si no em mataran.
0: D'acord, sí, no ho direm.
1: És biologia, primera part, no està incluïda. Llavors jo començo a tirar aquests aquí. Vinga. No passa nada. Avui ho he preguntat, jo diré quin no i quin sí. I clar, vaig veure l'acollida de la gent i moltes persones s'amagaven, no treien la seva cara. Jo diria, per què, no? I clar, vaig estar investigant això d'aquí. Llavors volia agrair aquest amor i vaig dir, com l'agradezco jo, si soy escritora, pues amb un llibre. I vaig dir, pues os pongo vuestra vida aquí. I la segona i més important és que ma mare es diu Sara i és per qui jo llegeixo i jo escric. I una anècdota és que jo de petita, com et deia, als 8 anys estava jo escrivint aquí i em recordo d'escriure un personatge d'una noia que es deia Sara, lògicament, que llegia i estava llegint sota un arbre allà a la muntanya, i jo deia a mi mare, mama, jo quiero leer un libro que tú lo leas en algún momento. I aquesta escena surt aquí, perquè ma mare és lectora i també li agrada molt la moda. Llavors aquí són dos temes que jo, bueno, pues a l'avió barrejo en aquest llibre, llibres i moda, i faig un combo amb diversos personatges, per això hi ha una mica de misteri que dius, què està passant aquí? És una mica per això. I el spoiler és, ma mare no em llegeix, mama, si m'estàs escuchando, te pongo en evidencia.
0: Doncs era la pregunta, que jo anava a preguntar, què li ha semblat el llibre a la teva mare?
1: Doncs m'agradaria saber-ho, jo en aquest moment...
0: Potser no t'ho ha dit.
1: No.
0: No l'ha llegit.
1: No he llegit cap llibre meu. Només el primer, que és de Radcur, i posa poètica...
0: I per què? Si
1: perquè s'emociona. Perquè quan vaig fer el primer... en aquest va haver una rata i no surt la dedicatòria, però està dedicat a ma mare, com tots, la majoria dels llibres, i sempre l'agraïment al primer és ma mare. I clar, ella s'emociona, es posa a plorar, perquè dius, ostres, que mi hija està haciendo esto, i no pot llegir, o sigui, es bloqueja i no pot llegir. Digo, mama, por favor, que tengo 10 libros publicados y que la gente dice que le gustan y que no me estás leyendo, y escribo porque tú lees. Llavors, clar, és una mica ahí, en plan, és mi sueño conseguir, no, aquest. Mama, si m'estàs escuchando, por favor, abre el libro.
0: Doncs, sisplau, Sara, sí, aquest, no? Almenys que comenci per aquest, no?
1: Sí, que comenci per aquest, perquè a més té cosetes que veurà, però bueno, tots els meus llibres tenen coses també personals que ella sí que sabrà on encaixar-ho.
0: Clar, sí, deies, sí. Dius, és que la meva mare és molt lectora, sí, per tant, sí, això sí, segurament, sí. Si tu veus el que fan a casa, no, els teus pares. Exacte. I les teves mares, doncs segurament tu acabaràs fent allò. Segurament sí. Això tu també ho vas viure, sí, sí, i tu sí, també... Sí. Gràcies a això, ara tenim aquests llibres aquí.
1: Sí,
0: no?
1: Jo recordo els 13-14 anys, ma mare llegint i jo llegint, estaven cadascuna al seu llibre ficada, i penso que és preciós, perquè moltes persones em diuen, ah, és que mi hijo no lee, i jo a vegades els pregunto, sense ficar-me, i digo, tu lees en casa? No, fa molt que no llegeixo. Clar, al final els nens copien. Jo tinc un nen petit, que no té ni 2 anys, i tinc una estanteria que és de mi hijo, i ella es posa a vegades, agafa el llibre, va, i es posa a passar les plores com si estigués llegint. Llavors, estàs veient a casa que ta mare llegeix. Bueno, té igual que seguint a llibres, també, no? Però, bueno, que és una mica el reflexe. I a mi em feia il·lusió això de poder dir, ostres, escribo llibres i mi mare los lee. Però bueno, estoy ahí en el camino todavía. Bé, doncs, es que tres tant, ara falta l'altre.
0: Confiem que sigui aviat. Mira, aquest sí. Estiu potser...
1: Has de tots, eh?
0: Ho podrà fer.
1: Has de tots, ja et dic, té també aquest, ja que sí que el 4 mans també té tots. Digo, home, da igual, elige el que tu quieras, però clar, és veritat que aquest és més especial perquè està doncs, vinculat a ella també. I jo li dic sempre, digo, home, és que tu... Si hubieras nacido en otra época, más ahora, más actual, serías bookstagrammer y serías influencer de moda, serías todo. O sigui, és que és tot. I jo penso, això, és que ma mare, com els llibres, la moda és una passada. I llavors jo volia posar una mica aquí en coneixement. A veure si lo lee i li gusta.
0: Aquest l'has escrit tu en primera sí? persona i en solitari, però sí. Ho has dit així de passada 2 o 3 vegades. I en llibres que escriviu amb una companya sí. A 4 mans.
1: Sí.
0: Com és això?
1: Doncs és, bueno... A mi em coneixen per les xarxes perquè a vegades se'm va una mica la olla, vale? Llavors li vaig dir a una amiga, Sílvia, que ella escriu fantasia, sí, ficció, sí. I li vaig dir, tinc una idea al cap i jo penso que és que em moriré abans d'escriure-la perquè no me da la vida per a tot, encara que parlàvem abans, Mònica,
0: sí.
1: No me da la vida. I llavors li vaig dir, mira, és aquesta idea, i va dir, buah, m'encanta. Llavors van començar a escriure-la i portem, pues, 4 llibres escrits juntes al final.
0: I com es fa això? Perquè, clar, si ja és complicat, no? M'imagino, jo no sóc escriptora, però escriure una mateixa, compartir la història, tu fas això, tu fas allò, tu comences, tu finalitzes, t'ha agradat aquesta idea, potser no us poseu d'acord, com és escriure a 4 mans?
1: Hi ha moltes opcions, vale? Perquè jo tinc amigues que també ho fan sí. I cadascú fa la seva. Hi ha persones que escriuen un capítol cadascú, hi ha persones que és un personatge cada persona. Nosaltres escrivim com a trossos, com un Frankenstein. I, clar, és molt divertit perquè ella és molt, molt mapa i jo sóc molt brújula, que si vols també ho comentem.
0: Sí, què és ser mapa i què és ser brújula?
1: Mapa és, tens tot estructurat la història, saps cada pas el que faràs, per on caminaràs i tot. Jo sóc més brújula, bueno, més paisatgista, que és una versió que hi ha, que és que tinc punts a la història, però no sé com arribo del punt A al punt B. Uh-huh. Deixo la creativitat que fluya. Ella no, ella ho ha de tenir, com diu a vegades, és molt virgo, ho ha de tenir tot molt, molt mesurat, no? I jo jugo molt a romper els esquemes. Llavors és molt divertit, és un joc, és una mica un joc. I anem a escriure trossets i tenim com grans rasgos, però no sabem ben bé tot el que passa. I clar, el que anem fent és anem passant la pilota, doncs escrivim X paraules cadascuna, anem passant, corregim el de l'anterior, revisem, modificarem alguna cosa, incluïm alguna coseta més, i llavors clar, així va la història com cada mes més completa, i després revisem lògicament tot perquè tingui una mica de coherència. Però és com un joc. Jo li dic, és que no em diguis què faràs, perquè llavors t'ho giraré perquè no ho facis. A veure com ho vuelve. I clar, el divertit és que jo porto la part de romance, perquè ella romance zero. I ella és merda, molt de destrucció, ¿vale? Entonces, clar, és difícil.
0: Quina barreja, no?
1: Sí, sí. A més, és molt divertit. És molt divertit.
0: Ella, per cert, es diu Sílvia P. Martín.
1: Sí. Eh? I ella és de Sevilla, la vaig conèixer fa 2 anys.
0: És el que anava a dir, que a sobre no esteu juntes. No, no,
1: no.
0: És una veïna de Sant Boi.
1: No, la vaig conèixer per Instagram. O sigui, és molt, molt curiós, no tot? I clar, és molt divertit, perquè jo intento tirar la meva de ver com llevo jo el romance, i ella va matant-me gente. Llavors, clar, i al final també... aprens molt de l'altra persona, perquè ella té una forma d'escriure, una forma de planificar, i tu al final estàs com estudiant la història que està creant ella. no sé, és molt divertit. No
0: I
1: sé
0: per exemple, ella que et coneix tant, no sé si ha pogut llegir sí, ja, sí, creio sí, Instagram, sí. Sí. I què li ha semblat?
1: Ella no llegeix romàntica, només és a mi, saps? Diu, és que, bueno, des que me'n coneixia, diu, no leo romance, solo leo el tuyo, Carla, porque es que sí que me gusta como escribes y como de esto, pero no leo romance. O sea, es una cosa que a mi... bueno, em fa feliç, no? Hi ha persones que tinc més lectores que dius, es que no le romance solo el tuyo. I és com, ostres, algo está haciendo bien la historia para que te atrape, aunque no seas lectora de romance. I bueno, aquella llegit ja, i m'ho ha dit, perquè ja es gustarà. De fet, ho estava llegint ara, ja estava pujant. Esto lo has inspirado en mí, en esto, en esta cosa. Digo, bueno, hay cosas que son un poco de todos, no? Mm. Però sí, sí, clar. Hi ha cosetes que les persones que coneixes, doncs, t'influeixen.
0: Doncs estem parlant amb la Carla Marpe, el seu darrer llibre és Querido Bookstagram, és del llibre que estem parlant, a banda de fer una miqueta d'històric sí. del teu contacte o primers contactes o ja contactes més consolidats amb el món de la literatura. Bé, dèiem què t'ha dit, bé, la teva mare ja ho sabem, la teva companya d'escriptura també ho sabem i el públic en general, no sé, ara que vas viure la Diada de Sant Jordi o gent que et coneix de Sant Boi, he llegit el llibre, quins inputs has rebut?
1: Mira, una de les millors amigues que no llegeix normalment, que se'l va agafar quan vaig fer la presentació, el va llegir en 3 setmanes. I em diu, Carla, clar, diu, jo no leo. I ja estava. I mira que té més llibres meus, però bueno, ha sigut mare 2 cops, tal, llavors, clar, el temps que tens és molt reduït. I aquest va dir, voy a empezar. I em deia, Carla, estoy enganxada, estoy con el niño, sacando el niño a pasear, leyéndome el libro. Llavors jo deia, ostres, que fantasia. I ella no coneix això de Bustaran, però li va agradar molt, perquè al final són lectors, ja aquest apuntita de misteri, no? I clar, a mi això em fa com feliç, de dir, no coneixes el món, però te metes.
0: Per tant, vol dir que pot agradar a tant a gent que sí que segueix, que llegeix molt, que segueix doncs, sí. aquestes comunitats de bookstagrammers, o gent que no té ni idea i que agafa aquell llibre que li cau a les mans i diu, exacte. Doncs, vaig a provar. No?
1: Sí, sí, perquè no només hi ha romance aquí, o sigui, hi ha més coses, hi ha família. Una cosa que li agrada molt a la meva editora és que hi ha una relació mare-filla i la mare està molt present, té la seva subtrama, té els seus problemes, té el seu motiu per fer les coses, i em deia sempre, és que los padres a veces salen en los libros y no están presentes, salen como sí, tenía un padre no sé dónde, lo fue a visitar. No, aquí la mare està molt present, incideix molt, perquè és una família monoparental també, i llavors també volia donar una mica de veu a aquestes famílies també, i bueno, hi ha amistat, hi ha coses, llavors no és tot romance. Vull dir que no, és que a mi no m'agrada molt les històries romàntiques que tenen tal qual, no passa res perquè hi ha de tot. Si hi ha romance, perquè és el que et dic jo, tengo que dir romance, hi ha una escena spicy, que això ho dic, vale? Molt ben portada, és elegante, no és nada soez, a mi això de que es diu ara de darse como cajón que lo cierra no m'agrada, vale? No, és que és veritat, això ja és altre gènere i a mi això no em diu res, i té molt sentit a la trama perquè al final que et deia ja és una Lorena Curvy i fa una evolució, llavors era important aquest pas també, i té col·lació. Llavors, ho dic perquè a vegades m'han vingut a la Feria del Libro de Madrid o a València, sí. i preguntant les mares, i jo dic, què lee tu hija? Si ha visto las tentaciones, tu hija puede leer este libro. Si tu hija no ha visto los programas, depende. I moltes em diuen, no, primero me lo leo yo i luego se lo lee mi hija. I digo, pues m'encanta, perquè hi ha una part de la mare, que jo ara que soc mare, també vull que em diguis què et sembla. Perquè a vegades... també hi ha algo aquí ja un poco. Les mares, com que en volem pels nostres fills una cosa i tu hijo quiere un otro camino i tu al final tienes que adaptarte a mí y decir, vale, a ver, vamos a ver qué está pasando y cómo puedo yo ayudar a mi hijo con esa perspectiva sin que deje de ser lo que yo quiero, pero que no sea, no le prive los sueños, ¿no? Sí. Llavors també té una mica aquest canvi també evolució a la part de la mare.
0: És un llibre molt en femení plural, és a dir, sí. És molt coral també, però coral sí. En femení.
1: Bueno, no, hi ha també molts també, nois, sí. Sí, hi ha una mica, hi ha molts nois també. És que hi ha les amigues, hi ha els amics i també la part de la moda que et deia, hi ha escriptors, hi ha models, hi ha editors, però hi ha molta gent aquí dins. O sigui, hi ha molta gent, i cadascú amb la seva subtrama, i és el que m'acostuma a dir és... O sea, ¿cuánta gente? Pero todo el mundo aporta algo. O sea, no es que sean ahí unos NPCs que se dice ahora, una flor, un florero, sino que realmente aporta algo a la historia. O sea, te lleva por un lado, te aporta esto, te tira por aquí, y es la cambulía. Yo no voy con personajes de relleno, ¿no? Pero tú toma la vida, cuando tú tienes relaciones con personas que están al teu día a día, te aporta alguna cosa que esta persona, y ya modifica la vida así o así. Y con que tenemos los dos temas de llibres y moda, llavors hi ha una mica de tot, per així dir-ho.
0: I des que vas publicar aquell llibre que no pares, perquè estàs viatjant, a banda de tenir el teu negoci personal i treballar com a autònoma que ets, a banda d'això, perquè això és un hobby per tu. Escriure és un hobby, no?
1: Ja és un treball secundari.
0: Sí. És a dir, que tens dues feines, la que fas d'autònoma i la que fas d'escriptora.
1: I la de mare, també.
0: I la de mare, bé, sí. De moment aquestes dues, i la tercera, no?
1: Sí. No, per mi, a mi m'ho han dit molt, lo de, claro, que és un hobby. No és un hobby, realment és un treball secundari, perquè, clar, no me paga a mi todos los meses las cosas que tengo que cubrir yo, però sí que és un treball secundari que tu li dediques molt temps, molts diners, i et genera doncs, un benefici. I a vegades sí que és un estigma que hi ha quan comences a publicar, que com que tu publiques, és com que, ai, és que és un hobby. I ara la gent em diu, ai, però bueno, por fin estás haciendo como algo de verdad. Yo deia, ostres, estoy haciendo lo mismo, pero simplemente lo publico con otra persona, ¿no? Es una cosa com així. I aquella idea és que estic movent-me molt. I sí, porto dos mesos que he anat a
0: Bilbao, has anat, València.
1: Bilbao, Astúries, València, Cuenca, Madrid dos veces. Sevilla no vaig poder anar perquè es va posar malament, bueno, malalt al fill. Però hi tinc més. I ara ja, doncs, demà em vaig a Tarragona, al Club de Lectura de Casa de Llibre de Tarragona. La setmana, bueno, per les setmanes també aquí el eventito con la
0: Book Tiga. Sí, ara ho comentarem el dia 9 de juliol, Llibres d'Estiu Festival de la Book Tiga, la Cristina Puigvert al capdavant, doncs una oportunitat també molt bonica de tornar a Sant Boi i tornar a estar doncs davant dels lectors i lectores, no?
1: Sí, ho vam parlar al Sant Jordi i jo vaig dir, Cristina, jo me pongo todo. I bueno, i acabo la gira antes de verano, el dia 11, que també té un evento a Barcelona, també amb una llibreria que es diu La Independent. I després de l'estiu, ja vuelvo con más coses.
0: Clar.
1: Però faig una parada perquè necessito vacances mentals i escriure.
0: És el que anava a preguntar. Després d'aquell llibre, que de fet l'acabes de treure, vol dir que encara hauria de tenir un cert recorregut, però no sé, tenint en compte que escrius des de sempre, segurament ja estàs escrivint fa temps, no?
1: Sí. Tinc una idea fa temps i sí que l'he hagut de parar perquè no dava parar més. O sigui, amb tot és que estic molt cansada, molt agotada. I sí que la tinc ara retomant. De fet, ahir estava jo mirant i dic, vinga, Carla, vamos a releer lo que tenemos hecho y tiramos. Y también es
0: clar, no, que, sí, però vinculat amb no. La literatura, llibres, no, Instagram,
1: no.
0: Res.
1: No, jo escric de dues maneres i és el que també diuen els lectors. Jo tinc dues formes d'escriure. Una és mamarratxeo, com aquest de tots els queixes de verano, que dius, me siento yo a tomar el sol, me lo leo, me vado de mi vida, porque pa' qué, quiero yo mis problemas. Me meto aquí y me divierto, me río y me abstraigo. Y la otra es idas de olla como aquella aquí, que me meto con subtramas y me vengo arriba sola y dices, pero ¿cómo estoy llegando a este punto? No lo sé cómo estoy llegando, pero estoy yendo para allá. Y ahora estoy con mamarracheo.
0: Sí,
1: ahora
0: tornas
1: estoy
0: mamarracheo.
1: Mamarracheo, sí, porque voy desconectar y es que me relaxa molt. El tirar de floja, el... bueno, es comedia romántica, me escuella romántica.
0: Carla Marbés, aquesta santboiana que avui ens està presentant, Querido Bookstagram, ens el presenta ara, de fet, perquè no has tingut temps, i és així literal, per poder venir abans d'aquesta entrevista. Ni coincidir amb Sant Jordi ni després, finalment ha sigut avui el dia per poder venir aquí en directe a presentar-lo, eh? Que estem contentes, perquè era perquè tenies altres feines a fer vinculades amb el llibre, no?
1: Hem estat quadrant agendes, o sigui, ha sigut una mica... Jo deia, me va a decir que no venga más, que no venga.
0: No, això mai.
1: No, però sí, jo estic encantada de poder presentar-lo aquí també a la ràdio, que no havia vingut mai i em fa molta il·lusió, perquè passo pel carrer moltes vegades i vaig mirant cap a dins, saps? A veure quin hi ha aquí.
0: Doncs avui estàs tu.
1: Sí, vaig mirant a veure si em mira, saps? No, és molt bonic estar aquí al teu poble i poder fer això.
0: Carla Marpe, m'ha fet gràcia la teva biografia, que dius, vaig néixer un divendres de primavera. Això dona algun toque a l'hora de néixer en algun dia? Jo ho he mirat, jo dic, a veure, jo, perquè també era primavera, jo un dimarts de primavera.
1: Sí?
0: No sé si és diferent un dimarts que un divendres de primavera.
1: Bueno, jo això ho dic perquè a vegades jo soc molt reflexiva amb el meu aquí, el meu món, no, mental, i clar, un divendres és com, ostres,
0: això un divendres és molt millor, és molt millor que un dimarts, però segur, eh?
1: I bueno, ja és com dir, ostres, nasc un viernes i me voy a poner ja a coses que me hagan feliz, saps? En plan, un martes és com, ho vaig tirar la setmana, però ostres, fem molt bé, Mònica.
0: Sí? Així que ni som dimarts de primavera també està bé, no?
1: És pitjor un dilluns, pensa-ho.
0: Oh, no, horrible. I un diumenge, t'imagines?
1: Ja ho estava pensant, digo, un diumenge en plan... Bueno, encara et queda... Però el diumenge té aquest estigma de... Estic mal perquè mañana... Però no penses l'endemà. Si encara tens tot el
0: gaudeix dia. És que a vegades no gaudim els diumenges pensant en l'endemà.
1: Exacte. I això és, a mi em fa molta ràbia, perquè dius, encara tens tot el dia per descansar. Jo ara que viatjo molt, i els dissabtes viatjo, bueno, vaig estar el passat a Astúries, jo pensava, que bien que mañana es domingo. Saps per què dius? Tengo ese día para no hacer nada, para estar tranquilamente, y llavors... No es treu el partit els diumenges. Viva los domingos.
0: Doncs vinga, reivindiquem els diumenges. Aquests diumenges que a vegades sí, és veritat, estem una miqueta d'aquella manera. Sí. Doncs Carla Marbe, que ha estat un plaer, de veritat, tenir-te aquí aquesta estoneta. I vull, abans de que marxis, ho fer una crida, no sé, algú que ara ens està escoltant, que, mira, farem dos missatges. Algú que mai ha llegit el que tu escrius o similar al que tu escrius. Per què hauria d'anar ràpidament a la Botiga, per exemple, o a la llibreria Barbus de Sant Boi?
1: Sí, estan als dos llocs.
0: Que estan als dos llocs, corrent ràpidament a agafar el teu llibre. Per què?
1: Jo soc molt dolenta per vendre el meu llibre, jo dic, jo
0: doncs ara llibres, has de fer un esforç.
1: Jo dic, vendo mejor els que escric amb Sílvia perquè tinc la companya que els meus, però si era una cosa tiro del que em diuen, i és que és un llibre fresc, és un llibre que té de tot, que t'atrapa, perquè hi ha una mica de misteri que dius... Per què m'està ficant aquí? Al principi hi ha dos narradors, ¿vale? Llavors tu dius, per què hi ha aquesta persona aquí narrant? Saps? I clar, després és el per què, i qui m'està passant tant i tot, i llavors és molt divertit. Però hi ha una mica de tot. Llavors, quiero leer un libro este verano, que tenga un poco de todo, que sea desconectar, que sea para evadirme y para llamar a la piscina, para... Aquest, eso sí, con una funda, por favor, perquè no se nos moje la piscina.
0: Ah, sí, sisplau, hi ha fundes meravelloses.
1: Impermeables.
0: Sí.
1: I això, i és llarg. O sigui, dius, és que... No, és molt largo i és el que deia. O sigui, te va durar tot el verano si lees poco a poco. Si no, te lo mentiras. Em van dir, mira, a Bilbao em va dir una noia, et molesta que hagis els teus llibres en 24 hores? I jo dije, dos coses. Una, a mi m'encanta. Dice, claro, és que a vegades, és veritat, triguem molt a escriure aquest llibre. Jo vaig començar aquest llibre al 2021. S'imagina, Triguem molt a escriure el llibre i la gent s'ho ventila. I jo li vaig dir, jo soy feliz perquè que tu te metes en el llibre y te lo puedes leer a 24, es que decir que te toca la emoción
0: claro,
1: y te atrapa. Y eso sentí yo cuando llegué, yo digo, hacerlo sentir a alguien es como fantasía. Y ahí di, te reto a leer 24 horas. Va a trigar dos días a cada semana. Y le di, bueno, no lo he hecho mal, te dejé comer, también dormir. Pero me di, mira, no 24 porque te hace cosetas, pero, escolta, m'ha durat un día y medio así, metiéndome a saco a leer el libro. Digo, molt bé.
0: Doncs l'has venut molt bé.
1: Sí?
0: Sí, això la gent que mai ha llegit doncs un llibre com el teu. Ara sí, la gent que habitualment llegeix aquest tipus de literatura, que li agrada, gent que llegeix el que sigui, que inclús estan comunitats doncs, com la que tu presentes al llibre, què li dius?
1: Jo els dic que és un llibre per lectors. És un llibre enfocat al món del lector, de la soledat que vivim, de com coincidim amb persones amb la vida que es tenen la mateixa passió, que són els llibres. Igual que hi ha el pàdel, les escacs, tot això, també està la literatura, no? I està una mica com amagada. Té romance? Sí. Té una mica d'aquí de la part romàntica, però hi ha una mica de tot. Llavors dius, jo que digo thriller? Bueno, doncs mira, si vols una lectura per agilitzar, amenitzar aquestes denses de thriller, pots col·lar aquesta, que hi ha una mica de misteri, però bueno, no és un thriller, no és innatos, ho dic, i hi ha el romance. Llavors, bueno, si no és per tu, ho pots regalar a algú que diguis, quiero que leas, pues tu, pa ti.
0: Molt bé, doncs ja està venut per tothom. Carla Marpe, querido bookstagram de l'editorial Titania, que és aquest segell especialitzat en novel·la romàntica d'Ediciones Urano, que es publicava el passat mes de març, que la dia de Sant Jordi la vas viure doncs, a tope aquí a Sant Boi de Llobregat, i que ara estàs viatjant moltíssim també amb aquesta novel·la. Paral·lelament, doncs, a les altres feines que tens unes quantes.
1: Sí.
0: La primera seria la de mare, no?
1: Perfecte, sí. Per aquesta he parat alguna cosa, el tema de Sabia, per exemple, que anava a presentar el llibre ja, però bueno, a veure, si és mare, doncs els nens doncs, tira més que altra cosa. Però sí que, si em puc organitzar, aniré després de l'estiu a Sevilla, perquè m'ho han preguntat, m'han dit, ai, que pena que no pugiste venir, tal. I a mi m'agrada que se comprometo anar a un lloc d'assignatura, doncs intentar, saps, aparèixer. I ho estic mirant per veure quan puc anar a Sevilla, perquè clar, al final aquí a Barcelona hi ha moltes i sí que aniré per aquí a Hospitalet i de més també, que hi ha després a l'estiu, però vull viatjar per la gent que em llegeix des d'altres parts d'Espanya, no? Que és molt bonic també això. Galícia m'ho demanen, però no puedo gestionar-me ir a Galícia, però m'encantaria això ja l'any que ve. Vinga, que me quedo con mi família.
2: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, insisteixo, per haver compartit aquests minuts aquí a Ràdio Sant Boi, al Dies de Ràdio. Gràcies per haver-nos explicat i portat la teva novel·la. I t'esperem per la propera, no?
1: Jo, quan tu em diguis. I si vols, quan llegeixis això, comentem.
0: Sí, ho comentem. Et diré a veure què.
1: I em dius quin t'agrada més. Així fem una mica de competició.
0: Vinga, doncs som-hi.
1: Són mamarracheo i una mica més complicació. A veure què t'agrada.
0: Primer aniré complicació, després mamarracheo per desconnectar.
1: Sí, aquest agost la ventiles.
0: Vinga. Gràcies, Carla. Un plaer, de veritat.
1: Mònica.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació amb sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la 6a vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. el sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs tant pel que fa aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Cuivas.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat ens donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions declaracions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que es continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga, ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de dos mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats
3: adaptats a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat en amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
5: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Rebassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
6: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Ties, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
9: Les d'altura, tradicionalment, sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
7: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia Joan, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
25: Bon dia Marta, un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tenit blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
26: Jo crec que no hi ha més motivació que adquirir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim el cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
25: i s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
26: ¿Qui no me ha posat entre los tres primeros?
8: Dembélé, el actual ganador.
26: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, yo sabré que ha ido mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
25: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení. El tenir català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions, és un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
10: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
25: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Picar entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el picar entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensible,

0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
1: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
1: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
1: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Filoxera.
1: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15.
0: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa, Joan Barberà.
2: El conjunt blaurana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sidral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i del 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
1: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
5: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
6: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per

0: començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
1: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
1: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
3: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
1: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
3: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos i després més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
4: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
5: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
4: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
3: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
6: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
7: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
6: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
3: Amb vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
8: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn a les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
9: Hem fet història i de fet és una aposta de futur pel futur del poble, no?
10: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que n'hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
8: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
3: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
12: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
11: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
2: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
11: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi, i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
13: Notícies en xarxa.
3: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
15: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
14: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
3: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
17: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
16: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, de desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
3: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
19: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
18: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
3: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
21: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
20: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
3: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
1: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
22: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
1: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
3: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
1: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
3: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
1: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit.
3: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
0: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
3: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
4: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
5: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
4: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el cicle Gaudí, ho diu el documental del mes.
3: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
23: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
24: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
23: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar. Mbappé diu Mourinho o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
24: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
23: Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
25: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
23: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El centre d'esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, cinquena jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb dues grans retransmissions.
3: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local. Ja comença a fer-se clar.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Πάνει με σφαίρες τα αστέρια σου. Πάνει.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts i benvingudes a Partitura de Tarda. Avui us convidem a un viatge musical amb dues obres monumentals. Les enigmàtiques variacions sobre un tema original opus 36 d'Edward Elgar, coneguda com les variacions Enigma, i la commovedora sinfonia número 10 de Gustav Mahler, i tornarem després una altra vegada a Elgar amb la seva Salut d'amor. Tenim una vetllada plena de misteri, emoció i genialitat orquestral. Així doncs, comencem amb la primera de les obres programades avui, una de les obres més fascinants i misterioses de tot el repertori orquestral, les variacions Enigma del compositor anglès Edward Elgar, com hem explicat abans. Una obra que des del seu estren el 1899 ha captivat audiències de tot el món no només per la seva bellesa musical, sinó també pels secrets que encara avui romanen sense resoldre. Edward William Elgar va néixer el 2 de juny de 1857 a Broadheath, prop de Worcester, en un entorn musical modest però estimulant. El seu pare tenia una botiga d'instruments i partitures musicals i aquesta immersió primerenca en el món musical va ser fonamental per al jove Edward. El que fa especialment remarcable la història d'Elgar és que va ser completament autodidacta. Mai va rebre una educació musical acadèmica formal, la qual cosa resulta extraordinària si tenim en compte la complexitat i el domini tècnic de les seves composicions. Va créixer en una societat victoriana molt estratificada, on els seus orígens humils i la seva fe catòlica romana en una Anglaterra predominantment anglicana el convertien en outsider, aquesta sensació de ser un foraster, tant musicalment com socialment. Va marcar profundament la seva personalitat i la seva obra. Un punt d'inflexió en la vida d'Elgar va arribar el 1886, quan va conèixer Caroline Alice Roberts, filla d'un general de l'exèrcit britànic. Alice, 8 anys major que Edward i de classe social superior, va veure immediatament el talent del jove compositor. La seva història d'amor va desafiar les rígides convencions socials de l'època. Ell era un simple professor de música catòlic, ella una dama de l'alta societat. Com a regal de compromís, Elgar va compondre per ella la bellíssima peça Salut d'amor, el 1888, originalment titulada Liebesgruß, per la fluïdesa d'Alice amb l'alemany. La dedicatòria deia a Caris una combinació dels noms Caroline Alice, que també seria el nom de la seva filla. Alice va correspondre amb un poema titulat The Wind at Dawn, que Elgar va musicar posteriorment. La història de les variacions Enigma comença en un nit d'octubre de 1898, després d'un llarg dia donant classes de violí. Elgar va arribar a casa exhaust. Segons el propi compositor, va relatar anys després de sopar, es va asseure al piano i va començar a improvisar destriadament. De sobte, la seva esposa Alice li va dir: «Edward, això és una bona melodia». «Melodia? Quina melodia?», va respondre ell, com despertant d'un somni. Alice li va demanar que la repetís, i aleshores Elgar va començar a crear variacions sobre aquest tema, imaginant com sonarien si l'haguessin escrit els seus amics. Miss Dora Penny, una amiga veïna, es va unir a aquesta sessió improvisada que ella va descriure com hilarant. Així va néixer les variacions sobre un tema original per a orquestra opus 36. Les variacions Enigma estan formades per un tema inicial i 14 variacions. Elgar va dedicar l'obra als meus amics retratats en ella, convertint cada variació en un emotiu retrat musical d'alguna persona del seu cercle íntim. Cada variació està encapçalada per unes inicials, un nom o un sobrenom que identifica el personatge retratat. La primera variació, amb les seves inicials C-A-E, està dedicada a la seva estimada esposa Caroline Alice Elgar. La novena variació, Nimrod, potser és la més famosa de totes. Retrata a August Giger, el seu editor i amic íntim. Nimrod era el sobrenom que Elgar donava a Giger, jugant amb la traducció del cognom alemany Jäger, que significa caçador, igual que el rei bíblic Nimrod, gran caçador davant del Senyor. Una anècdota especialment emotiva envolta aquesta variació. Elgar travessava una crisi creativa quan va rebre la visita de Jäger, que en veure l'estat del compositor li va dir: «Ànim, Ed, no te n'adones que Beethoven també va passar per tot això?».
Aquesta conversa sobre la grandesa de Beethoven va inspirar aquesta variació sublim i contemplativa. La desena variació, d'Orabella, està dedicada a Donna Penny. Elgar li va posar aquest sobrenom inspirat en l'òpera de Mozart, Così fan tutte. Curiosament, Elgar tenia una afició per la criptografia i va escriure una misteriosa carta codificada a Dora Penny el 1897, coneguda com el Codi d'Orabella, que mai ho ha estat descifrat. Però el gran misteri de l'obra rau en dos enigmes principals. El primer és el tema ocult que, segons Elgar, travessa tota l'obra, però mai és interpretat. El compositor va afirmar que aquest tema era molt conegut i va donar diverses pistes al llarg de la seva vida, però mai revelar la solució. En el programa de l'estrena, Elgar va escriure: el tema principal mai apareix, igual que en alguns drames recents. El personatge principal mai surt a l'escenari. Músics i musicòlegs han proposat des de llavors centenars de solucions. God Save the King, melodies de Wagner, Mozart i fins i tot Auld Lang Syne. Elgar va rebutjar totes les propostes que va rebre en vida. El segon enigma es refereix al significat íntim de cada variació. Tot i que Elgar va revelar les identitats dels retratats, el contingut emocional específic de cada retrat musical roman en gran part misteriós. Avui tindrem el privilegi d'escoltar una gravació històrica extraordinària, les variacions enigma dirigides pel propi Edward Elgar amb la Royal Albert Hall Orchestra. Aquesta gravació, realitzada els dies 28 d'abril i 30 d'agost de 1926 al Queen's Hall de Londres, forma part dels enregistraments elèctrics que Elgar va fer de les seves pròpies obres. Elgar va ser un dels primers compositors a gravar extensivament la seva música i aquests documents sonors són de valor incalculable. Com va escriure l'expert musical Robert Philip, Elgar va ser el primer gran compositor a dirigir enregistraments extensius de les seves pròpies composicions. La gravació utilitza una orquestra de 60 músics més orgue en la variació final. Aquesta interpretació del propi compositor ens ofereix una perspectiva única sobre com concebia la seva obra. Tot i les limitacions tècniques de l'època, l'energia i la convicció d'Elgar es transmeten amb una força extraordinària. Són documents que es permeten escoltar la veu autèntica del compositor, els seus tempi preferits, les seves frasejades, la seva visió personal d'una de les obres més enigmàtiques de la música occidental. L'estrena de les variacions enigma, el 19 de juny de 1899 a Londres, dirigida per Hans Richter, va suposar la consagració internacional d'Elgar. L'obra va ser immediatament popular tant a Gran Bretanya com a l'estranger, establint definitivament la reputació d'Elgar com a compositor de primera magnitud. Més enllà del seu valor musical indiscutible, les variacions enigmes representen quelcom únic en el repertori orquestral, una obra que combina la més alta artesania musical amb la intimitat d'un àlbum de família. Cada variació és alhora un exercici de mestria compositiva i una carta d'amor musical als seus éssers estimats. Ara, mentre escoltem aquests retrats sonors, recordem que estem escoltant no només música, sinó també fragments de vides, records d'amistats, ecos de converses íntimes i potser secrets que Elgar va decidir preservar per sempre en el seu llenguatge universal de la música. Les variacions enigma segueixen sent, més d'un segle després, un enigma fascinant i una de les cimes de la música orquestral anglesa.

Amb el darrer acord de la variació final, ens adonem que hem emprès un viatge musical tan ple de misteris com d'emoció. L'enigma d'Elgar no és només una pregunta sense resposta, sinó també una invitació a la curiositat i a la contemplació. Ens ha fet partícips de la seva intimitat sonora, ens ha permès extraveure l'amor i l'humor que va dedicar als seus amics i familiars, i ens ha deixat amb la sensació de que potser el veritable enigma és la capacitat de la música per commoure, per suggerir i per transcendir en el temps. A continuació us convido a descobrir una de les obres més fascinants i emotivament intenses del repertori sinfònic. La sinfonia número 10 en fa sostingut major de Gustav Mahler, completada per l'eminent musicòleg britànic Derek Cook entre 1960 i 1976. Es tracta d'una obra que ens confronta amb els últims pensaments d'un geni musical i amb una de les col·laboracions més extraordinàries entre compositor i musicòleg de la història. Gustav Mahler va néixer al

de juliol de 1860 a Bohèmia, en el si d'una família jueva humil. La seva vida va estar marcada per la tragèdia des de petit. 8 dels seus 13 germans van morir durant la infància, una experiència que va impregnar la seva música d'una profunda obsessió per la mort. Mahler va esdevenir un dels directors d'orquestra més prestigiosos de la seva època, dirigint la Filarmònica de Viena i més tard l'Òpera Metropolitana de Nova York. Com a compositor, Mahler va crear 10 sinfonies monumentals que, en les seves pròpies paraules, deien «havia de ser com el món, abraçar-ho tot». Les seves obres exploren els grans temes existencials, l'amor i l'odi, l'alegria de viure i el terror davant la mort, la bellesa de la naturalesa i la innocència perduda. La sinfonia número 10 va ser escrita durant l'estiu de 1910 a Toblach, als Alps del Tirol del Sud. Aquesta va ser una època especialment fosca per a Mahler. Havia descobert que la seva estimada esposa Alma mantenia una relació amb l'arquitecte Walter Gropius. La revelació va devastar el compositor, que va arribar a buscar ajuda psicològica del mateix Sigmund Freud. El manuscrit de l'obra, Mahler va escriure notes desesperants com «Misericòrdia» o «Déu, per què m'has abandonat?» i a les pàgines finals una declaració d'amor eterna: «Per tu viure, per tu morir», seguida del nom afectuós de la seva esposa, Almsi. Són testimonis cruents del patiment que va inspirar aquesta música extraordinària. Quan Mahler va morir el 18 de maig de 1911 a Viena, als 50 anys, la sinfonia quedava sense completar. Durant dècades només es va interpretar els dos primers moviments, però el 1960, coincidint amb el centenari del naixement de Mahler, el musicòleg britànic Derek Cook va emprendre la tasca titànica de completar l'obra. Derek Cook va viure entre els anys 1919 i 1976. Va ser un musicòleg extraordinari, autor del llibre fonamental El llenguatge de la música, on defensava que la música és essencialment un llenguatge emocional. Cook va dedicar anys a estudiar els esborranys de Mahler, treballant conjuntament amb Bertolt Goldschmidt i els germans Colin i David Matthews. El resultat va ser una versió per a la interpretació que respectava escrupolosament l'espírit malerià, com explicava el mateix Cook. La línia temàtica al llarg de tota l'obra i aproximadament el 90% del contrapunt i harmonia són Mahler pur. La primera interpretació completa va tenir lloc el 13 d'agost de 1964 als Proms de Londres. Una anècdota reveladora: Alma Mahler, la viuda del compositor, inicialment s'oposava fermament a qualsevol intent de completar l'obra, però quan va escoltar una gravació de la versió de Cook va ser moguda fins a les llàgrimes i va reconèixer quant de Mahler hi havia en aquesta música. Va donar el seu permís oficial per a les interpretacions el 1964, poc abans de la seva mort. Avui escoltarem la interpretació de Sir Simon Rattle, al capdavant de la Bournemouth Symphony Orchestra, gravada per EMI Classics. Aquesta gravació, realitzada als inicis de la carrera de Rattle, és considerada per molts crítics superior a la seva posterior versió filarmònica de Berlín. Rattle, que ha dirigit aquesta obra més vegades que cap altre director, ofereix una lectura d'una intensitat i profunditat emocional extraordinàries. La Bournemouth Symphony Orchestra, sota la batuta del jove Rattle, aconsegueix un so orquestral ric i dens que transmet perfectament la textura emotiva d'aquesta música excepcional. És una interpretació que combina la precisió tècnica amb una sensibilitat. Aquesta sinfonia número 10 ens mostra un Mahler diferent del que coneixíem a través de la seva novena sinfonia. Lluny de la resignació final, aquí trobem un espírit que lluita, que pateix, però que també afirma la vida amb una intensitat colpidora. És una obra que ens recorda que, de vegades, la música més bella neix del dolor més profund i que l'amor pot transcendir fins i tot la mort. Preparem-nos, doncs, per escoltar aquesta obra excepcional, un testament musical que uneix el geni de Gustav Mahler amb la dedicació apassionada d'Eric Cook i que avui reviu gràcies a la sensibilitat interpretativa de Simon Rattle i la Bournemouth Symphony Orchestra.

Amb la darrera nota que s'esvaeix, la sinfonia número 10 esdevé més que una composició. És una carta oberta al misteri de l'existència, un crit d'angoixa i esperança lligat per la màgia irrepetible de la música. Mahler, a través de Cook i dels intèrprets que han donat veu la seva inacabada confessió, ens parla des d'un límit on el dolor es transforma en bellesa i l'amor pèrdua malgrat el silenci. I després d'haver viatjat per la fondària emocional i la transcendència de la sinfonia número 10 de Mahler, es trobant en un punt de calma i contemplació, amb l'ànima encara vibrant pel ressò d'aquesta confessió musical tan intensa. Ara el nostre recorregut sonor fa un gir i es vesteix d'una delicadesa diferent. Arriba el moment de tancar el programa amb Salut d'amor, d'Elgar Elgar. Aquesta obra, amb la seva senzillesa lírica i elegància melòdica, ens ofereix una abraçada final plena de tendresa que ens convida a reposar el cor i a acomiadar-nos amb un somriure interior. Salut d'amor, una obra que Elgar va compondre el 1888 quan tenia només 31 anys, originalment escrita per a violí i piano, és una peça breu però intensament romàntica, amb un estil dolç i melòdic que evoca l'amor jove i pur. El context... Doncs va ser un regal de compromís per a la seva promesa, Caroline Alice Roberts, una poetessa i escriptora que va ser el seu gran suport. Imagineu-vos Elgar, un músic lluitador, li dedica aquesta melodia com a símbol del seu amor i ella el va animar a publicar-la. La seva importància rau en que és una de les peces més accessibles i populars d'Elgar, sovint interpretada en casaments o moments íntims, i representa el romanticisme victorià en estat pur. Voleu una curiositat? Doncs mira, mireu, inicialment es va titular Liebergruß, salutació d'amor en alemany, però l'editor la va canviar a francès per fer-la més atractiva al mercat. Un truc comercial que va funcionar, ja que es va vendre com a pa calent. I no us deixaré sense alguna anècdota divertida sobre l'obra i la vida d'Elgar. Sabíeu que quan Elgar ens va enviar la partitura a l'editor, la va escriure com una petita cosa sense pretensions? Doncs va acabar sent un èxit enorme i fins tot va ajudar a pagar el seu casament. Un altre, Elgar era un home tímid i autocrític, però el seu amor per Caroline el va inspirar tant que després de casar-se van viure una història d'amor que va durar dècades, tot i les dificultats. I una curiositat sobre l'obra. Ha estat adaptada a infinitat de formats, des d'orquestra sencera fins a versions per a guitarra o fins i tot en pel·lícules romàntiques. És com un clàssic atemporal que sempre troba nous públics. Per aquesta edició d'avui, de Partitura de Tarda, us porto una versió orquestral especial dirigida per Nigel Flower Sutton, un músic i director britànic reconegut per les seves interpretacions sensibles i precises de clàssics romàntics. Després d'investigar una mica, ja que m'agrada ser precís en aquestes coses, he confirmat que aquesta gravació realitzada als anys 2000 sota un segell independent especialitzat en música orquestral britànica és interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra sobre la batuta de Sutton. El que fa única és la seva calidesa i amplitud sonora. Sutton dirigeix amb un toc delicat que recalca realça les cordes i els vents, creant una atmosfera íntima però expansiva, com si l'amor d'Elgar s'expandís per tota una sala de concerts. És una tria ideal per motivar-vos a descobrir més Elgar. Aquesta versió captura l'essència tendra de l'original, però amb la riquesa d'una orquestra completa, perfecta per una tarda de reflexió. I ara, sense més preàmbuls, relaxeu-vos i deixeu que Salut d'amor us envolti. Gaudiu-ne i recordeu, la música clàssica és per a tothom, com un bon amic que sempre té una història per explicar. Gràcies per haver compartit aquest viatge musical tan ric i emotiu. Espero que la profunditat de Mahler i la delicadesa d'Elgar us hagin commogut tant com a mi. Que la música us acompanyi, us inspiri i us recordi sempre que en cada nota s'hi amaga una història capaç de tocar-nos a l'ànima. Fins a la propera, amb nous sons i noves emocions per descobrir tots plegats. Fins al proper programa. Sigueu feliços.

0: S'acosta el festival Altaveu i avui rebem els estudis de Ràdio Sant Boi, ara que segur que serà una de les seves protagonistes. Tenim l'alegria de trucar amb nosaltres. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: I benvinguda, gent de carrer. Estem escoltant una de les cançons que formen part del teu últim EP que vas treure fa uns mesos, que fas una cosa curiosa, que és d'aquelles cançons que fa ambient a l'entrevista només posar-la.
1: Sí.
0: Genera com una espècie d'atmosfera.
1: Sí, pot ser.
0: Amb aquest concert que serà el divendres, 11 de setembre, als Jardins de l'Ateneu, com a part també de l'Altaveu Frontera, què significa per tu formar part d'un festival com aquest?
1: Doncs em fa molta il·lusió perquè ja havia intentat contactar per formar-hi part com sense part de l'Altaveu Frontera i no ho vaig mig aconseguir, i quan va sortir això de l'Altaveu Frontera va ser com, ho intento. I estic molt contenta de poder tocar el festival Altaveu, que és un festival on he anat molts anys a veure companyes i persones que admiro molt. Llavors ara poder tenir aquesta oportunitat és genial per mi.
0: Què és el que té aquest festival que t'agrada tant?
1: Què és el Baix Llobregat, que jo sóc de Begues i ara visc aquí a Sant Boi, llavors em fa molta il·lusió això, cantar aquí, que pugui venir gent que conec a veure'ns, i que és un festival això que he estat molt aquí, escoltant música.
0: Bé, d'alguna forma, formar part del que tu has estat veient com a públic molts anys, quin valor diries que té per tu?
1: Bueno, el valor de que realment estic aconseguint fer coses que sempre he volgut fer, no? Que al final dedicar-te a la música és una aposta difícil i requereix molta disciplina i moltes coses que no són només la música, i llavors poder tocar em fa molt feliç perquè és una manera de donar-me'n que estic fent les coses una mica bé, no? És guai, això.
0: Clar, dius que és un camí que també és difícil, el fet de poder-te dedicar a la música. Què és el que creus que s'ha de tenir per seguir intentant-ho i seguir intentant-ho en un món que sempre es diu que moltes vegades que és una carrera difícil de guanyar, diguéssim?
1: Per seguir intentant-ho, ganes, no? I com una convicció de que és el que has de fer i que tens alguna cosa a portar o a dir. Sí, crec que això.
0: Què és el que diries que tens tu a dir amb la música que fas?
1: No ho tinc molt clar. Crec que ho estic descobrint també. És el meu primer EP així gravat una mica en sèrio, com amb originals. I realment pues, no l'he fet sola, l'he fet molt acompanyada. Hi ha moltes cançons que són mig meves, mig d'altra gent. No sé què tinc a dir. Crec que el que sí que sé és que m'agrada com fer les coses acompanyada i que la música és com una cosa que visc molt compartida i que visc molt com d'aquesta manera també més social i com de la bellesa també. Crec que això igual és una mica l'essència del que explico a les meves cançons o la manera de com les he fet més aviat.
0: Clar, sempre dius que la música ho entens com una cosa compartida i segurament a l'hora de compartir música l'escenari més bèstia en el que es pot fer això és fent música en directe, justament. Quina és la diferència entre, per exemple, gravar un EP com aquest, que la gent pot escoltar-ho a casa, o interpretar la música en directe?
1: Pues molta diferència. Entre elles, bueno, a mi m'agrada molt tocar en directe, també és d'on vinc i és el que més he fet, jo crec, més que gravar, clar, perquè és el meu primer EP, i al final quan toques en directe aprens que hi ha moltes coses com del moment, espontànies, de tocar amb els teus companys, de connexió, d'haver alimentat molt aquesta música i d'estudiar amb els teus companys i deixar que passin coses i fer que aquestes coses que passin portin a que passin altres coses també, m'entens? Com que tocar junts és escoltar-se molt i anar fent com un diàleg, i aquest diàleg també fa que en certs moments pues, hi hagi errors, i la música en directe converteix aquests errors en una cosa que estan allà i que no són errors. O sigui, no sé si m'explico, com que
0: sí, sí.
1: La música en directe té aquesta cosa de veritat, de realitat, d'acceptar aquests errors. En canvi, quan graves, tu aquests errors pots dir, ostres, això no m'agrada gens, o mira aquí, estic afònica, no com avui, estic encostipada i es nota moltíssim, i això quedarà per sempre, no? I has de fer una feina d'acceptació que en el directe et sembla que ja has fet perquè vas fent errors i no passa res perquè forma part del directe, però una vegada ho graves com en sèrio, l'has de tornar a fer i fer-la com d'una altra manera, no? De dir, bueno, vale, això quedarà aquí per sempre i tothom ho escoltarà, no?
0: Com portes aquesta frustració de que gravant de sobte t'equivoquis i que puguis solucionar-ho amb el que això implica?
1: Bueno, no passa res, tornes a fer i ja està. El que sí que hi ha moltes vegades que el que pensava quan estava gravant és, ostres, precisament jo poso molt en valor això de la música en directe i de les coses reals, per tant hi havia un moment que era com, bueno, això no està perfecte, però crec que deixar-ho així i no repetir la presa és el millor que puc fer, no? Com per ser una mica fidel en aquesta manera de fer i de sentir les coses més del moment.
0: Explicaves que havies fet el disc molt ben acompanyada, de fet ho has fet amb tres músics que t'han acompanyat, com deies, amb tot aquest procés, que ha estat també una cosa molt compartida. Com vas escollir la gent amb la que inicia aquest viatge, que és el teu primer EP?
1: Doncs al principi, com aquest EP va sortir una mica de que em van donar un ajut de Cases de la Música, llavors jo tot el material que vaig presentar per aquest ajut era un material que havia gravat prèviament amb el Vicente i el Tramel, llavors també per mi era com absurd, no?, començar com un ajut que m'havien donat gràcies a ells sense ells, però és que a part d'això també ens entenem moltíssim i el que a mi em falta trobo que m'ho donen ells. Jo igual tinc idees però sóc com molt volàtil i ells tenen com molt aquesta toma tierra igual de baixar les idees i donar com més estructura a les coses. Llavors crec que som un superequip i a part també, bueno, com a la vida, estudiant i tot, m'he anat trobant amb músics i amb persones que amb les que m'agrada tocar i amb les que connecto amb la sensibilitat que tenen, i crec que ha sigut més per aquí com aquesta tria. Igual es pot escoltar el contrabaix del Juanito Pastor, es pot escoltar els pianos del Biel Rock a Matamala, que hem sigut companys de classe, bueno, i de vida durant molts anys, el Vicente López a la guitarra, el Tramel Levalle a la percussió, també la veu de la Cristina, que som del mateix poble i vam començar a estudiar juntes de petites i li faig els crus al seu projecte, un projecte increïble. No sé, moltíssima gent, l'Aina Tramulles també va venir a gravar acords. Vull dir que al final són col·legues tots i gent amb les que sé que comparteixo aquesta manera de viure la música.
0: Què té la música que fa que sigui, no diria fàcil, però que sí que facilita molt el fet de que puguis connectar amb molta gent?
1: Bueno, que és un art, no? I que és una forma d'expressió. Llavors, al final, amb la música és com un idioma universal que pot o no tenir paraules. Llavors, hi ha com un missatge darrere d'això que, bueno, que quan tu t'emociones amb algú, t'emociones i a vegades no saps ni per què, no? Jo crec que aquí està una mica el punt. Perdó, m'he oblidat, l'Anna Ayala va gravar un solazo de flautes i també hi ha uns altres pianos del Dani Ocon, és que molta gent, llavors no me'ls volia deixar, perdó.
0: Queda dit. Com diràs que és per algú que no l'hagi vist, com és un directe teu?
1: Molt senzill, molt sincer, molt amb aquesta cosa del moment. Són cançons que ens agraden, són cançons que ens fan sentir coses i que tocant-les i fent que algú les escolti, com pretenem, entre moltes cometes, que també generin com aquest moviment intern en les persones que l'estan escoltant, però igual sense cap cosa més enllà, no? Igual tu tens un dia com sensible i t'emociones, o igual simplement pues desconnectes, o igual connectes. Vull dir, sí, és com algo que permet que cadascú faci com el seu viatge intern de la manera que vulgui. Això també crec que és una cosa positiva, no? Com pot ser una cosa que t'escoltis de fons, però alhora, si et poses realment en sèrio, pots arribar a sentir molt el que sentim nosaltres, també.
0: Tu t'obres molt quan surts a l'escenari, o hi ha sempre com una certa capa de protecció de segon estàs i fins a quin punt t'estàs exposant?
1: Jo sento que m'obro perquè crec que també és la meva manera i també és la manera, no? O sigui, jo crec que quan surto a cantar em connecto com amb una mena de direcció i deixo, o sigui, em deixo emportar per aquest canvi d'aquesta direcció estranya, no sé com dir-ho, però també sí, hi ha com algo de és com un moment quasi espiritual per mi, saps? Com dir, vale, estic fent un concert, m'està escoltant gent o no, però el fet d'estar cantant cançons, siguin meves o no, i estar passant tota aquesta informació i estar escoltant els meus companys i estar com sentint tota aquesta energia que va i ve, ja no sé què t'estava dient, però sí, això.
0: Sí, que et deixaves emportar d'alguna manera.
1: Em deixo emportar, sí.
0: No et fa com por deixar-te emportar?
1: No, és divertit. És guai, és una sensació molt gratificant, també. Quan estàs fent alguna cosa que realment... o sigui, és com que en el moment d'estar al escenari jo entenc per què estic fent les coses així, saps? És el que acaba de donar sentit a tot el procés, que si visco, que si no sé què, que si mails, que si, saps? Llavors és... No deixar-se emportar seria una pena, saps?
0: És com la recompensa per tota una sèrie de coses que has de fer per intentar viure d'això, que d'alguna forma després tens aquest premi pujant a l'escenari i podent deixar-te emportar.
1: Sí, o sigui, no sé si diria premi, però sí que diria com el botó, saps? Com el broche, com la cirereta del pastís, igual, sí.
0: Que en el fons no és la cirereta del pastís, sinó que és el que està al centre de tot.
1: Sí, és la base del pastís.
0: Però tu dediques més hores a tot el que no és justament això, la música, sinó tot el que hi ha al voltant, 100%. Que la pròpia música.
1: Sí, sí, sí. Si tingués més bolos, no, clar. Però, clar, jo ara mateix m'ho estic gestionant jo mateixa tot, llavors són moltes hores d'intentar fer contacte, són moltes hores també mentals, que tot i que tu no estiguis amb l'ordinador penses, ai, això, fins i tot, jo que sé, mirant l'Instagram, i jo a vegades que penso, estic boja perquè estic tota l'estona pensant, ai, aquí podria tocar o no podria tocar, m'apunto, no sé què, o sigui, és molt espai mental de coses que no són... fer el concert en si, o després també, ostres, tinc concert, m'he de repassar les lletres, m'he de repassar les coses, o igual fa molt que no penso pues, que sóc un instrument i que he d'anar estudiant, no?, per estar com a punt, és com anar al gimnàs una mica, si tu estàs entrenat, després quan arriba el concert, no cal que facis un super esforç per fer aquell concert, però si t'has oblidat de que has de fer aquest entrenament, pues li has de dedicar un temps. Depèn de cadascú com es pren el seu instrument, també.
0: Tu enfoques la veu com un instrument.
1: 100%, sí, sí. Jo sóc de les que defensen que la veu és un instrument i té diferències, però igual que molts altres instruments, igual que no és el mateix tocar el piano, que tocar el saxo, que tocar percussió. O sigui, cada instrument té les seves característiques i el seu caràcter, i la veu també, però... Jo penso que si et dediques a la veu és molt guai fer un coneixement del teu instrument i de com usar-lo per fer exactament el que vols fer i no fer-te mal a la veu, també.
0: No deixa de ser, al final, d'alguna forma, tocar certes tecles perquè soni d'una determinada manera.
1: Sí, sí, total. O sigui, tenim un sistema fonador impressionant. I l'he estudiat... bastant, no sóc la persona que més sap d'això, i això és el que va dir, que em queda molt per saber, hi ha moltes coses que se m'escapen i hi ha molts moments que sento que no tinc el control que m'agradaria de la meva veu. Sí, sí.
0: Sempre es pot més.
1: Sempre es pot més, sí, sí.
0: Tu diries que és molt difícil viure de la música en un projecte musical com el teu?
1: Bueno, jo penso que és difícil perquè ara cada vegada tot és més accessible en general i som molta gent que ens estem intentant dedicant a això. Molta gent formada, molta gent no tan formada i molta gent que no està gens formada i que no passa res, cadascú, lo seu. Però som molts, en total, som moltíssims. Llavors, al final, també si no generem espais per fer cultura i per fer concerts o... la societat no va a veure concerts, al final del que vivim no són de les reproduccions que tenim a les plataformes, vivim del que cobrem els concerts, o sigui, ens compres un disc o el que sigui, no? Però el que nosaltres veiem de les reproduccions és poquíssima, no sé que siguis la Beyoncé. Llavors, bueno, és difícil per això, perquè perquè t'has d'anar obrint camí, perquè és molt difícil també no caure en comparar-te amb altres persones que estan ocupant espais que tu consideres que podrien ser els teus espais, però alhora és absurd perquè són les teves companyes i, o sigui, com que hi hagi aquesta toxicitat també en la música, no mola, no? Com intento també protegir una mica això i no deixar-me emportar per aquestes coses més tòxiques, però bueno, és complicat, sí.
0: Clar, com nades entre tot això, perquè hi ha per una part el que deies, no? De voler que tothom us vagin bé les coses i per altra la certesa que és impossible perquè no hi ha espai per tothom.
1: Sí, bueno, cadascú el seu. O sigui, jo me n'alegro moltíssim de tota la gent que li surten coses i de tots els backgrounds de la gent. O sigui, crec que tothom que faci les coses amb una mica de carinyo es mereix tot el que li passi. Llavors també com intentar separar això i dir, vale, pues jo el meu, saps? Com cadascú el seu, jo el meu, i amb els ulls superoberts també i els braços superoberts per rebre tot el que sigui, i també com amb molta calma i cuidant molt el caparró de dir això, no? Com alegrant-te del que li passen als altres, que és preciós i que segurament sí, és un... Sí, com si hi ha algú altre que ho fa. Al final és un espai on s'ha fet un concert, on s'ha fet cultura, i això és supervaluós.
0: Però tu a vegades notes mirades de gent que potser estigui al teu voltant de quan et van bé les coses, de que hi ha algú que posa mala cara?
1: Bueno, segur que sí, però igual que li passa a tothom, amb totes les professions. Però és igual. Vull dir, a part és que el que tu fas no li pot agradar a tothom, també, no? Vull dir que igual hi ha algú que li fa ràbia perquè no li agrades. I pensa... o jo que sé, qualsevol cosa, o mira, aquesta, jo que sé, és que no sé el que pensa la gent en aquests casos, però...
0: Li dediques molt penso... de temps mental, això, no?
1: Sí, però en una part, o sigui, penso que li dedico molt de temps mental per estar millor i per tenir un control sobre això també, i que no se'm mengin com les idees negatives, saps? Com mentalment faig el clec perquè sigui algo guai. No, no per lo contrari, saps?
0: Què separa la gent que arriba de la gent que no?
1: Res.
0: Sort.
1: No, és que som tots persones, o sigui, què ens separa? Res.
0: En el sentit de... No que us separa de qui és millor, qui no, en el sentit de què és el que fa la gent que arriba que no fa la gent que no, per exemple.
1: És que no és una veritat total, saps? Hi ha tantes persones amb tants contextos diferents i tantes maneres diferents de fer, i això són moltes realitats que conviuen en la mateixa realitat, però jo et podria dir el que a mi em separa d'una altra persona, però igual aquesta persona diria una altra cosa el que a ella li separa de mi, i és mentida, no? Perquè igual algú no fa gens d'esforç i té molta sort perquè no sé qui la veu i posa molta pasta en el seu projecte, jo que sé, m'ho estic inventant, però és que no ho sé, o sigui, és igual, o sigui, tot és forma part de la sort, forma part del que tu corris per tu, forma part de la predisposició que tu tinguis en dir que sí a coses que t'arriben, forma part també de el que tu et valoris, no? Hi ha molta gent que diu, jo per menys de tant no vaig a tocar, no? I després pues tenen molts bolos perquè s'han valorat, però no és la manera, no? Com que hi ha 30.000 maneres, 30.000 realitats, i el que arriba més lluny no significa que sigui millor, ni a la inversa, o sigui, vull dir, crec que això, que el que ens separa són les realitats diferents de cadascú, però és que mai se sap i no és una... O sigui, no hi ha una fórmula, saps?
0: A què diries que sona la teva música?
1: La meva música... jo diria que... algo proper, algo petit, no sé, a sobretaula o a xamanella, no ho sé, com...
0: Com a recolliment.
1: Sí, m'imagino com sí, com algo més recollit, algo més popular, crec que té com molta cosa com de popular, i també té molta cosa de tota la música que jo he estat escoltant durant la meva vida, o sigui, sona a totes aquestes músics i cantautores catalanes i que fan música increïble, no? Com, vull dir, sí, es nota tot el que a mi m'agrada escoltar i el que he estudiat també una mica, o el que m'he fixat en com sona.
0: Com és aquest camí fins a acabar trobant un so que és teu o que et defineix?
1: Difícil, jo no crec que em defineixi tampoc aquest so, simplement crec que coincideix com amb la meva veritat d'ara, no? El que et deia, com no he intentat que soni a, que sigui algú nou, que sigui algú que a tothom li encanti, no he intentat res, m'he limitat a pues això, a estar obert al meu entorn, a agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i a pensar molt en què a mi m'agradés com estava sonant, saps? No tant a vull que soni així o com sóc jo o quin és el meu so. Crec que això és com, són preguntes enormes que són molt complexes de respondre i que et pots quedar molt estancat buscant això.
0: Clar, que potser t'impedeix el crear, no?
1: Sí, sí, sí, clar. Bueno, és que és una meta molt abstracta també, no? I com i molt lluny, perquè igual el que tu ets ara no ets en, no sé, en 5 mesos o en 3 anys o el que sigui, no? No ho sé, vull dir que com sonar o fer un so teu, hi ha molts artistes que ho aconsegueixen, però dubto que ho aconsegueixin pensant buah, vaig a fer el meu so. No ho sé, crec que no, crec que és difícil.
0: A tu t'agrada escoltar les teves cançons?
1: Sí. Sí, crec que també això era una de les coses que per mi eren importants, no? Com escoltar-ho i no tenir vergonya del que estic escoltant o això, sí, a mi no em genera sensacions guais perquè els hi hauria de generar a les altres persones, no? Com que el fet de ser sincer amb les teves cançons també passa per aquí, perquè siguin cançons que tu escoltis i et facin sentir coses, no? Com també és una manera de tancar aquest cicle, de fer una cançó. No ho sé.
0: De quina forma justament això després es porta als concerts? Aquesta veritat que deies, la tens com present després quan puges a l'escenari?
1: Sí, però l'escenari és més tipus això, deixar-te portar pel moment. I és com un altre nivell de connexió amb aquestes cançons i el públic també que està rebent les cançons en directe, no?
0: Has explicat abans que defenses molt, evidentment, per ser d'aquí al Baix Llobregat i el que passa també culturalment al Baix Llobregat i que portaves un temps també vivint aquí a Sant Boi. Com és musicalment Sant Boi?
1: No ho tinc molt clar. O sigui, he vingut als festivals Altaveu, però ve gent de molts puestos.
0: Sí, sí.
1: I bueno, aquí a Sant Boi hi ha una escola de música que l'estem veient per la finestra, que és fantàstica, que a part tenen un programa inclusiu que és molt envejable, perquè m'encantaria que hi hagués aquest programa a totes les escoles de música, però no passa, i que fan molt bona feina, o sigui, crec que tenen una pedagogia molt guai, hi ha molta gent que ve en aquesta escola, que és molt xula. No cobro comissió ni res. És que
0: ara els
1: projectes d'escoles municipals sempre penso que és guai que tothom pugui tenir accés a una escola així tan preparada, amb tant material i amb bons profes. I més a nivell a la música que s'escolta, doncs no ho tinc molt clar. Crec que hi ha gent que fa música una mica de tot. Sé que hi ha músics que jo conegui d'aquí, hi ha la Laura del Pino, que fa ska, no? Canta molt bonic. Crec que no conec ningú més músic que sàpiga que està aquí com vivint.
0: Abans parlaves de la importància també com de les escoles de música en general, però que la música estigui a les escoles, és a dir, que tothom pugui gaudir justament del que fas. Quina és la importància que diries que té?
1: El mateix que deia abans, que és una manera d'expressar-te i de sentir coses, i Sí, que fins i tot, pues, jo què sé, les lletres són literatura, no? O... Sí, hi ha com una cosa també cultural, identitària, i donar-li valor a l'art per l'art en si mateix, no? Com que igual no cal buscar-li més coses, que és que l'art és molt important i poder-lo consumir també. I si t'ho ensenyen des de petit i t'ensenyen el valor de l'art i com contemplar un quadre sense que passi res i que estigui bé i que no t'agobis perquè no estàs fent 30.000 altres coses que penses que són més importants, també és una cosa que té molt valor.
0: I això també ens haurien d'ensenyar a vegades de més grans.
1: Clar, total.
0: No, sí, només de petits.
1: Sí, sí.
0: Què t'agradaria que s'emportés la gent que et veiés en aquest concert que faràs aquí a Sant Boià d'Altaveu?
1: Una bona estona. Sí. Amb això em conformo. Un moment d'estar tranquils, amb qui vulguin venir, qui vinguin amb col·legues, no? Vull dir... Sí, un moment de compartir.
0: Doncs serà aquest divendres 11 de setembre, aquest divendres, dic, encara queda una mica, però evidentment sí, perquè ens anem preparant en aquest Festival Altaveu, que ja s'ha fet aquesta presentació, coneixerem també tots els noms que hi participen, i un és amb qui conversem avui a Gent de Carrer, és l'Ariel Struck. Moltíssimes gràcies per visitar-nos.
1: A vosaltres.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: La vocació és com un gas, ocupa tot l'espai que li donis. El nostre convidat d'avui, després d'haver-les vist de tots colors a la indústria de la música, ha sabut separar la seva feina de la seva vida i ha fet un discàs. Avui, off the rec, Pau Vallvell. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt content.
1: Escolta, ens has rebut on vas fer el disc Agorafilia, que ara mateix em sembla que està una mica desmuntat perquè també esteu de gira, però aquí ja veiem que hi ha una col·lecció espectacular, eh?
2: Sí, això és la Fundarola, és l'estudi d'en Turre, que és en aquest cas el nostre bateria, i és un lloc on hem assajat i on vaig acabar gravant gran part del disc, perquè també l'hem fet a llocs diferents, Agorafilia també ve una mica d'aquí, però sí, sí, és un lloc especial perquè aquest disc s'ha gestat aquí, s'ha assajat aquí i és una mica la seu, no?, ara mateix. I som els tres amics que hem fet una mica aquest disc i aquest és el lloc on l'hem fet, no?
1: Clar, que ara entenc que potser feia més que en altres moments que no hi tornaves, perquè com esteu de gira, doncs no és un moment tant de creació aquí, però sí que tot i així segueixen haver-hi moltes coses que, com ens has explicat abans, heu anat com col·leccionant també, no? És com una petita col·lecció.
2: Sí, sobretot els dos Jordis, el Jordi i en Turre, són els que han anat confeccionant això al llarg d'anys i és un luxe. Poder tenir un espai així. I és un assagem, passa que no assagem, diguéssim. Assagem al principi de gira molt i després ja no assagem més. Per tant, sí, ara feia un temps que no venia i realment és un lloc que hem estat moltes i moltes hores i realment el disc aquest, sense aquest lloc, el disc no seria bon, segur.
1: Més o menys, quan pot durar una gira? Aquesta última,
2: per exemple. Depèn, jo és que m'avorreixo molt ràpid i vull fer noves coses i, per tant, doncs, un any i mig, hi ha gent que ho allarga més.
1: Clar, m'estàs dient que per una gira d'un any i mig assageu una setmana.
2: Assagem una o dues setmanes, o sigui, bueno, el disc el fem, per tant ens el sabem. I llavors assagem més per l'aviat més la cosa tècnica, de si ens sentim, si no ens sentim, si tal, i fem una gran estada aquí, que quasi que dormim aquí, diguéssim, allò, vinga, vinga, vinga, vinga. I quan tenim el bolo creat, la idea és tocar lo suficientment regular per no haver de tornar a assajar, diguéssim. I si no, doncs cadascú té una mica la gravació de l'assaig, i si algú no te'n recordes, tu mires a casa, però tornar a quedar... Jo crec que la gràcia és tenir ganes de tocar i que això passi a l'escenari, no que assagis tres cops a la setmana i el dissabte que tens bolo ja estàs fins als collons dels temes, no?
1: Clar, de fet això també es trasllada en un concert vostre, que és el que creus que té els vostres concerts, que enganxen tant a la gent, perquè hi ha com una espècie de fenomen, que és que si tu vas a un concert de Pau Vallvé i tornes.
2: I això és raro, eh? Jo penso, hòstia, la gent diu, he vingut a quatre aquesta gira, dic, però si ja ho has vist, bueno, tinc ganes de venir. Jo crec que, si no ho he analitzat gaire, però si crec que una de les claus que fa que això sigui així és que ens ho passem molt bé. És a dir, que fem el que ens ve a gust. No estem intentant tenir una estratègia o algú que ens assessori perquè vendrà i que no vendrà, sinó que és un bolo que segurament no me l'aconsellarien fer, no? És un bolo que hi ha rock, hi ha cançons més pop, però també hi ha cançons molt tranquis, també em dóna per xerrar, que és totalment anticomercial, però que després dius, ah, vull tocar el piano en aquest tema, hòstia, jo soc bateria, m'agradaria tocar la bateria en un tema. O sigui, és un bolo de dir, això no s'hauria de fer. No és allò picadet, fàcil, però mira, fem el que ens ve de gust i aquesta gira anem els tres, que som amics de fa molts anys, i de cop, tio, per què no fem una gira de nosaltres al local d'assaig, saps? I ha sigut molt xulo poder viure-ho d'aquesta manera, no? I jo crec que si ho haguéssim fet més comercial, diguéssim, potser hauríem arribat a més gent, però d'aquesta manera la gent que ve és la gent que és com nosaltres, perquè estem fent el que ens ve de gust i, per tant, a qui li acaba atrapant és gent que s'assembla una mica a el que fem, no?
1: Clar, deies que era una gira de col·legues, diguéssim, els tres que heu fet al disc. També una de les novetats d'Agorafilia, que ho has explicat també moltes vegades, és el fet de que ja no s'ha fet el disc des de casa teva, tu sol, allò autoeditat, sinó que s'ha fet aquí, en un espai en el que també has separat la teva vida privada del que és la teva feina. Això com ho has viscut?
2: Sí, Agorafilia, de fet, el títol ve una mica d'aquí, no? Va ser un disc de fer tot el que no havia fet. És a dir, si els discos me'ls feia jo sol a casa, doncs aquest cop no podia fer res absolutament a casa, no? I vaig anar al nord de França, em van deixar un lloc, i vaig escriure-la allà, vam gravar part aquí, part amb el portàtil pel món, amb la furgo, però també en el sentit de dinàmiques de treball, no? Jo sempre escrivia les lletres, quan tenia molt clar de què anava el disc, feia les cançons, després buscava Strava, i aquí va ser al revés. És a dir, anem a buscar

0: disc?
1: Absolutament, no, és que no l'he patit. Diguéssim que he trigat 18 discos a entendre que com mola fer els discos és com els fa tothom, no com els feia jo fins ara, no? Diguéssim que és amb gent i passar-ho bé i ja està. Però sí, jo ho patia molt perquè tenia molt clar on volia arribar i què volia fer i m'ho mesclo jo, m'ho gravo jo i tampoc és que sigui la meva professió, diguéssim, no? Allò sempre em costava molt arribar-hi i al final els discos potser sortien més tard perquè fins que no ho tenia com volia i aquest cop va ser, ei, disfrutem del camí, portem tot això sembrat, anem a recollir, anem a passar-ho bé. I, hòstia, va ser molt xulo veure que el disco quedava bé igual de bé. I és com, hòstia, vale, m'estava aquí torturant perquè sí, no?
0: A l'hora de la creació de les cançons, tu creus que tens com un punt molt obsessiu, també amb això que ens explicaves, sobretot quan estàs tu sol, amb tu mateix?
1: En quin sentit?
0: Clar,
1: de què vull fer.
0: En el sentit de que deies, jo quan estic sol, aquest procés el pateixo justament per això, no? Perquè tinc molt clar on vull arribar i vull que sigui tal i com ho tinc en el cap. Això com es tradueix després a l'hora de fer
1: discos? Jo no he sigut mai molt estricte a l'hora de crear, diguéssim. Sempre, de fet, no em poso a fer un disco. Jo estic al sofà a la tele amb la guitarra i se m'acudeix alguna cosa i dic, ai, això està xulo. Ho gravo i ho poso una carpeta. I allà es queda. I el mateix amb unes lletres, amb unes frases i és la manera que he trobat, com que m'ho produeixo jo mateix, de tenir una mica d'objectivitat, perquè quan fas una cançó aquell dia és la teva cançó preferida, no? Llavors ho deixo allà i quan és el moment de fer disco obro aquelles carpetes, la de lletres i la de cançons, i a vegades n'hi ha que tenen les dues coses, i puc tenir una objectivitat i dir, hòstia, aquí em vaig flipar, això és una merda, o hòstia, aquesta és xula, encara me'n recordava inclús ara d'hi fa un any, i és el filtro que tinc. I llavors, no només això, sinó que quan obro aquella carpeta me n'adono de què va el disco, perquè jo no em poso a escriure a dir, mira, ara faré un disco que va d'això, sinó que jo vaig vivint i quan obro aquella carpeta me n'adono què és el que m'ha motivat aquells últims anys des de que vaig fer l'anterior disc, no? I dic, hòstia, vale, el que em va motivar a posar-me a escriure o a composar van ser aquests temes, i a vegades hi ha dos bolets que no quadren res amb la resta, però me n'adono una mica que el conjunt de lo que m'ha passat va per aquí, no? Llavors tinc clar de què anirà el disco i llavors és la feina més d'ofici de dir, vale, ara anem a això, que això passi, com ho afrontem, com ho donem forma, però la creació, diguéssim, mai ha sigut una cosa voluntària, sempre és com el que la vida em va portant. Inventar-se la vida sempre és més sorprenent que el que puguis tu imaginar, no? Per tant, anem vivint i passaran coses.
0: Clar, o sigui, això també té un punt maco en el fet de que suposo que també ets conscient de les coses que t'han passat, no? Quan et poses a fer cançons,
1: sí,
0: t'ho posa davant, no?
1: Home, acaba sent un dietari per fascicles, la meva discografia, no? És que, mira, aquí, hòstia, aquí, hòstia, aquí, potser sí que estava ratllat, eh? Hòstia, aquí estava emprenyat, aquí. Però, bueno, també un posa distància i un... He acabat aprenent com, sense deixar de parlar del que vull parlar, de no parlar-ne tant en detall, sinó de fer-ho més de com m'he sentit i no de què ha passat. Així també la gent s'ho pot fer més seu, eh? Però sobretot per no ficar-me tant a nivell personal, no? Diguéssim, de dir, jo sé de què estic parlant, però no vull ser molt explícit. I crec que també és una mica la clau del que a vegades dieu, no? D'això, que les teves lletres, que jo sóc músic i em sento molt impostor amb les lletres, no? Però les teves lletres arriben molt i tal. I crec que és una mica per això, perquè no acabo de concretar, és a dir, parlo d'algo molt concret, però sense que sàpigues de ben bé de què, i la gent s'ho pot fer més seu, suposo. Suposo que va per aquí, no ho sé.
0: Clar, per exemple, una de les frases que tens, que segurament molta gent ha interpretat potser diferent. T'estimo, vaig pensar, però vaig dir et trobaré a faltar. Molta gent li ha arribat com un punyal.
1: Sí.
0: I després has explicat que tractava justament d'aquest procés que ens deies ara, no? De passar de fer les coses sol a fer-ho també amb gent.
1: En aquest cas és una cançó, Cervell versus Cor, o sigui, també parla de l'altre, diguéssim. És una cançó que jo en aquell moment m'estava separant, però a la vegada estava prenent una decisió de deixar de ser workaholic ja d'una puta vegada, diguéssim, no? I hi havia un punt de parlar-li a la feina, també, no? T'estimo molt, això m'agrada molt, però ho haig de deixar, no puc seguir així, no? I et trobaré a faltar, perquè segur que et trobaré a faltar, però hi havia un punt d'això, no? De fer una cançó d'amor quasi a la feina, a una cosa que no et fa bé i que necessites deixar, però que joder, et defineix i que t'omple moltes hores, no? Que quan no saps... Quan ets workaholic no tens massa què fer a la vida quan no treballes, no? I això ha sigut un gran pas, i va una mica d'això també el disc últim, sí.
0: Clar, tu en aquest últim any, o any i pico, has après a fer altres coses que no són la música?
1: Oh, i tant. A més, com quasi una obligació que va començar molt imposada i que ara és un plaer. O sigui, des d'apuntar-me a anglès, des de fer ioga, ara soc universitari un altre cop, estic a la universitat online, però diguéssim, estic fent una carrera, sí, m'he obligat molt a no ser només treballador de la música, diguéssim, no? La música està molt bé i és

0: món que és com un gas, ocuparà tot l'espai que tu li donis, no? Per tant, dona-li el que li has de donar, però tinguis una vida, no? Així que sí, sí, estic disfrutant molt d'haver après a que hi hagi una setmana al Google Calendar que no tinc feina i no m'agafi ansietat i m'inventi feina, un rodatge de videoclip o el que sigui per omplir-la. No, no, que va, doncs perfecte.
1: I com ho fas per convèncer-te, per exemple, de que és millor fer ioga que fer música? Com ha estat aquest procés?
0: Bueno, perquè seguiré fent música, no és que la deixi. És que, tio, tot el seu moment i tenir temps. Tot va començar, vaig començar a anar a un coworking, aquestes merdes expats que se'ns estan impulclant, però que realment va funcionar molt pel primer moment, perquè quan treballes a casa, hòstia, no s'acaba mai. O sigui, el moment de plegar, no, bueno, pues segueixo. I em vaig marcar un horari i de cop tenia les tardes lliures i no sabia què fotre, què faig jo ara? I realment, a poc ho vas pillant. Això és que sembla que estic aquí donant consells, la gent no sap fer això, era jo que no ho sabia fer, diguéssim. No? És que m'agrada tant el que faig que no faig res més. I vaig haver d'autoimposar, dir, tio, fes coses no productives, que no serveixin de res. I això és un puto plaer que, ojo, que enganxa, eh?
1: O sigui, cada vegada et costaria menys, o sigui, et costaria més, en aquest cas, tornar a aquest Pau Vallvé, que era com les 24 hores del dia.
0: La música és una cosa... Bueno, si t'agrada tot aquest mundillo, pots estar tot el rato, és que és un flipper. I més ara, que a casa amb un ordinador pots fer-te unes demos de puta mare. I va ser prou, això se m'estava menjant la vida personal, saps?
1: I de què és aquesta carrera que estàs estudiant?
0: M'he apuntat a disseny gràfic. Sí, jo havia fet Belles Arts en el seu moment, i música, evidentment, i em noto que estic per això d'Instagram i xarxes i cartells i tal, jo em faig els dissenys dels discos, em faig tot, i era com, hòstia, doncs és una cosa que faig servir dia a dia, però que una mica estic sent una mica farsant, perquè no, molt bé no sé com va. I he pensat, doncs mira, divertit. Sí. Però ja et dic, no és cap titular, simplement... Em venia de gust posar-me en un lloc en el que jo no fos el que domina la cosa i mira, jo sóc músic, tal, no, posar-me a ser aprenent i tornar a un lloc que jo no sóc més que una persona que està intentant rebre d'algú que en sap, no? I psicològicament això et posa també en un lloc que vas a aquest mundillo, la part dolenta de la música, diguéssim, és que tothom et posa en un lloc i és fàcil acabar-t'ho creient, no? Llavors és xulo fer l'esforç contrari de posar-te en llocs on et forcis a tu mateix a entendre que no, que allò no és veritat, no?
1: Sí, hi ha com un plaer en treure't com del centre, no?
0: Sí, i una necessitat, perquè està muntadíssim, o sigui, tot està muntat perquè tu siguis, no?, l'estrella, i és com, tio, jo faig cançons, però l'altre fa pa i l'altre fa... O sigui, és igual, fem... I també per això els concerts que faig, els faig com els faig, o sigui, la gent... No m'agrada gens aquesta cosa de posar-te per sobre com a artista, no arribes i els llums... És com, tio... Trenquem aquesta barrera perquè no té cap sentit. I realment, no sé si és molt comercial, però hi ha gent que ho agraeix. Dir, hòstia, per fi, algú que no em va de Déu, no? És com, tio, jo faig això, però tu fas allò. I me n'adono amb la gent que em para pel carrer, que em para com de col·lega, no em para com de selfies. No, és com, ei, tio, molt guai el disco. Vale, guai. I és com, ah, bueno. Això també ho generes tu, no? El tipus de seguidor que tens. És important, és important.
1: O sigui, tu vols com generar una connexió amb la gent que t'escolta que sigui el més propera possible?
0: No, vull dir, ja que hi ha d'haver aquesta cosa de que l'exposició pública ens posa en un lloc que no sigui com a semideus, que sigui com a persones que, ei, guai, el que fas, però, ei, que no sóc més, no? És important, perquè ja de per si s'admitifica molt quan et posa en un escenari, doncs intentar trencar tota aquesta barrera, no? Perquè és que és raro, no sé. A mi m'agrada fer música, i això va amb el càrrec, diguéssim, però no és que m'agradi ser famosillo, diguéssim, no? I llavors, doncs, bueno, tot el que puguis remar en aquesta direcció és interessant, perquè la gent té moltes ganes de mirar-te des de baix, no? I és com, tio, no, i és guai intentar revertir això, i jo crec que ens n'hem sortit, des de que som uns capullos que sortim allà i expliquem les coses tal qual, com a intentar no... A xarxes no convertir-ho tot en un flipe, no? Sinó, bueno, som persones que fem música i ja està.
1: De fet, tenim potser com una cultura d'això, no? Quan dius que la gent té ganes de mirar-te des de baix, potser és perquè ens han educat culturalment així.
0: Exacte, exacte. És que sembla que triomfar sigui molt difícil, però no ho és tant, eh? El difícil és viure d'això, però amb un low profile, diguéssim. Jo porto 18 discos i vaig pel carrer i em para un de cada milió. Jo crec que això és el realment difícil. El difícil és poder seguir vivint d'una cosa que t'agrada molt sense... O sigui, triomfar de seguida quan comences, venen marques, venen ai, per què no fas això? I és que és molt fàcil dir que sí, perquè si dius que sí, arribes allà, però després ja està. I no, no trobo que sigui tan difícil triomfar. El que és difícil és mantenir-se i no perdre el fil. És a dir, jo faig música, i això és el que m'agrada fer. Doncs si m'estan cridant per fer no sé què que ajudarà que aquest disco tinguem una gira, doncs va, vaig en aquesta entrevista, avui, per exemple. Però si de cop et criden per fer coses que ja no tenen a veure amb la teva música, sinó que tenen a veure amb la teva persona, potenciar la teva persona. I dius, hòstia, aquí s'ha de dir que no. I a vegades passa que costa molt trobar la línia, no? De, m'estic venent a mi o estic venent al meu disco? Jo, pel meu disco, el que calgui, però a mi, no, deixeu-me en pau, diguéssim, no? És difícil, perquè tot està, com dius, muntat per generar com coses, no? Marques. No sé, a mi em costa, però porto ja tants anys fracassant, però lo just per viure d'això, que crec que ja me n'he salvat. Però, hòstia, no m'agradaria ser ara un xaval o una xavala d'aquestes de 18 que fan un disco d'urban i ho peten. Hòstia, amb 18 anys no pots prendre unes decisions sanament, i més amb tot el dia TikTok, que lo important és triomfar i el que sigui. I clar, després els veus entrempats, pobrets, perquè realment és que tot està muntat per aprofitar-se d'ells. I hòstia, és una putada, és el capitalisme, vull dir, és així. Tenim sort els que vam començar quan encara no hi havia... Els meus primers discos eren lamentables, però per sort no hi havia ni Spotify, i no estan enlloc i ja està, no? Però ara ha de ser difícil, et trobo que... I pressió estètica, hi ha uns vídeos increïbles, i has d'estar boníssim, és com, hòstia... No sé si ho estem fent bé, això, com a món, diguéssim, no? De la música i la cultura era una altra cosa. I no ho dic en plan nostàlgic, sinó de dir, hòstia, que els xavals d'ara puguin equivocar-se i no passi res, saps? No cal fer el millor disc o el primer, i la millor gira. I hi ha una pressió que no crec que sigui bona, la veritat.
1: I també hi ha una sensació, no sé si estàs d'acord, però amb la gent jove, que és normal, no? Potser que s'identifiqui també amb els seus cantants més joves, però hi ha també com... a vegades una incapacitat de mirar més cap amunt a altres artistes que potser abans no era així, perquè parlant amb alguns cantants, per exemple, expliquen que el que eren els seus ídols eren gent que era molt més gran que ells en aquell moment. Clar, ara està passant una cosa, que molts artistes joves ja són els ídols dels joves. No sé si creus que això també pot influenciar aquí en el fet que, clar, són gent que és impossible que hagin tingut una carrera i, per tant, aquests aprenentatges que tu sí que has tingut abans de ser conegut o de poder viure realment d'això.
0: Però jo crec que està bé que la gent s'emmiralli amb la gent que és com ells i que té la realitat d'ells. Jo sóc un vell. Vull dir, jo no sé encara com ha passat des del Covid que hi ha gent molt jove, però no és normal, diguéssim. Lo normal és que jo ara tingui ja gent de 35 en amunt, diguéssim, no? Però jo trobo que està bé. O sigui, no ho veig com algo dolent, que la gent deixi d'emmirallar-se de gent puretilla i estigui amb gent que està fent coses noves i que està trencant. M'agrada i no el que fan, eh? O sigui, a mi em sembla bé. O sigui, no m'identifico gens amb aquesta cosa de tot abans era millor i tal. I jo sóc fan dels Beatles, eh? Que són senyors que tenen 80 els que queden, diguéssim. Però bueno, no sé, jo... No m'agrada parlar dels joves com els joves no saben, els joves... Simplement penso que els joves ho tenen molt més difícil que com ho vam tenir nosaltres, no? Potser tenen més exposició i triguen menys a arribar-hi, però, hòstia, hi ha una pressió i una... I que l'has de clavar, per tant, anem a fer el que ven, no anem a fer el que ens ve de gust, no? I arriba un punt que confons molt el que és fer música, que és, tio, quedar amb els col·legues i fer el que et ve de gust, el que tu escoltes, el que t'agrada, i n'hi ha pocs que tenen aquesta sort. Vull dir que els que vam poder estar durant anys al local d'assaig fins que ens va sortir algú mínimament indigne i vam fer un concert i algú ens va contractar, hòstia, és molt més orgànic, diguéssim, no? És un procés molt més lent que, doncs, ara que més o menys he arribat a ser algú que fa concerts més o menys coneguts, ho he pogut digerir. Però si et ve de cop, és que és com els futbolistes, al final et tornes gilipolles. És impossible no tornar-te gilipolles. I tot i així no s'hi tornen, per tant... Olé per ells, jo el jove sempre, endavant.
1: I tu has tingut alguna vegada por de tornar-te així també, de que això com s'acabi com apoderant de tu, aquesta cosa com de l'artista així com molt grandiloquent?
0: Bueno, és un esforç que has de fer, és una feina, l'altre dia ho parlàvem amb el Quim Carandell de la Ludwig, és una feina que has de fer, perquè ja et dic, jo, la teva realitat, vas de concert i la persona que, quan arribes, la persona que t'ha contractat, que guai que estiguis aquí, arribes, surts a l'escenari tothom aplaudint, després vas a entrevistes i tothom... s'ha preparat i, per tant, sembla que sap el que fas a la vida, llavors tu és molt fàcil que et creguis que ets l'hòstia i que tothom està per tu i que tothom li interessa el que fas, i és mentida completament, és un 1%, però la teva realitat no és un 1%, és tot el rato. Llavors és un esforç que has de fer, de ser-ne conscient, primer, d'intentar això que deia, de tenir vida fora de la música i sobretot de ser molt, no sé com dir-ho, molt, de dir, tio, no et donis tanta importància, no, ni tu mereixes el que tens, senta't afortunat perquè no és només esforç i que tu mereixes, sinó que realment és una sort tenir aquest privilegi, però també és una responsabilitat perquè et pots convertir en un gilipolles absolutament, no? I a sobre està ben vist. O sigui, hi ha gent que és gilipolles i diu, oh, és superguai, tio. No, però si un forner és gilipolles, no li tornes a comprar el pa. Si un cantant és gilipolles, mola i fa reels, diu, no, tio, no hauríem de ser gilipolles. I és una cosa que t'has de treballar perquè la gent t'hi porta, no? A creure't que ets algú i no és veritat.
1: I com has sabut escollir quines són les companyies justament perquè no et passi això i per mantenir els peus a la terra també?
0: Bueno, suposo que això és intuïció. Jo sempre he volgut passar-m'ho bé. O sigui, a mi m'agrada molt la música des de molt petit i per tant el meu objectiu és passar-m'ho bé fent música. I si tens una intuïció i una llumeta que vols anar seguint, un poema que estàs fent, per mi això és l'important. Llavors, lluny de xifres i de mirar-te si Spotify tens més oients o no, si entres aquí ja és una porta que s'obre, llavors triem un productor que vengui, no, tio, anem-ho a passar bé i anem a triar gent amb qui vulgui estar esperant, perquè aquesta feina per una hora i mitja de concert estàs 12 hores amb gent, i molts cops amb avions, amb sales d'espera, en hotels xungos, i per tant és com anem a triar gent amb la que vulgui estar, sense fer res, perquè ho hauré d'estar, no? I llavors crec que és una manera d'enfocar-ho que porta a prendre unes més bones decisions i no agafes potser el guitarrista més virtuós, sinó que agafes el guitarrista que sabrà fer el que ha de fer, però amb qui vols estar, no? I això, vulguis o no, crec que és un bon enfoc.
1: Sí, li dona també com el punt de veritat del projecte que deies abans.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Ara explicaves també que això de la música és una cosa que et ve des de molt petit. Mm. De fet, has explicat alguna vegada que ja amb 3 anys vas començar a tocar la bateria.
0: Sí.
1: Tu recordes aquell moment? Clar, és que 3 anys és molt petit. Recordes, per exemple, la teva primera bateria?
0: Jo fins als 18 no vaig tenir bateria pròpia, perquè fins que no vaig fer els primers bolos i vaig tenir pasta, tot eren bateries d'un local que tenia un Golià que m'havien deixat, o sigui, i s'ha de dir que era un bon bateria sense bateria, perquè en el moment aquell de metal i tal, jo realment tocava bé en aquell moment. Però sí, i comença als 10 mesos, que és una cosa que explico poc perquè em fa com vergonya, perquè la gent també... ho porta la sang. Bueno, hem hagut d'assajar moltes hores perquè això funcioni. Però sí, els meus pares m'expliquen això, que als 10 mesos jo estava tot el rato picant, en plan, que pensava que aquest nen ha sortit o tontet o algo raro, perquè això no... I un dia se'm van adonar que jo m'estava intentant, jo no parlava, clar, m'estava intentant comunicar, hi havia un, no sé, una joguina que havia caigut, i no sé si era un sol o algo, i jo estava picant com el sol solet, no? Si fos un sol, doncs la cançó del sol. I els meus pares són mestres, i quan se'm van adonar va ser com, hòstia, vale. I es veu que la meva cara va canviar en plan, por fin, m'estic intentant comunicar, dir-te que ha caigut el sol, ficant-te el sol solet. I això, doncs, van començar a jugar amb això, i ja, doncs, el meu pare em va fer una bateria de broma amb pots de sabó i no sé què. Vull dir que realment, la meva vida, he intentat deixar la música moltes vegades, però no puc. Vull dir, és una cosa que no... va amb mi. I llavors, bueno, sí, és algo que... queda molt bé de dir, no, un niño genio. No, un niño genio no, un nen que tenia més o menys habilitats rítmiques, i els meus pares, com que són mestres, pues, van saber portar-me pues, a estudiar-ho, primer un clàssic, i no em va funcionar, percussió clàssica, era avorridíssim, i després, pues, per sort, van començar a obrir escoles més de jazz i de música moderna, i pues, cap aquí vam començar a tocar en grups i això, i la veritat és que molt bé. No ho he portat mai com una clau, no? De dir, hòstia, això, una creu a sobre, no. Ho he intentat deixar molts cops, i no... ja he après que no ho puc deixar.
1: Però clar, deies això del heavy metal, no? D'aquesta bateria. Clar, potser ara costa una mica com imaginar-nos aquell Pau Ballbé.
0: Sí, mira, ara va fer 25 anys, fa 2 anys o així, d'un disc que jo tenia 14 anys. Jo feia campana al col·le per anar a gravar amb un productor de Canadà. Això era una cosa que en aquell moment, ara ja això no passa, no? Però en aquell moment passava. I va ser un disco que jo vaig treure que teníem 15, vam fer una gira per Espanya, vam ser portada al Mundo Sonoro i tal, i jo, clar, jo tenia 14, 15 anys, no ho vivia com, hòstia, això és molt fort, era com, bueno, sí, tinc un grup, i com normal, no? I ara ho miro amb distància, és com, hòstia, realment van passar coses molt guapes amb tot allò, i ara el vam publicar a Spotify, que és una fricada, perquè som un grup d'adolescents, però sí, l'hem publicat a Spotify, però hòstia, fa 25 anys vam fer això, i ojo, que no està mal, eh? És un altre rotllo, és, tot, jo bateria amb doble bombo i tal, però va ser un aprenentatge molt guai, de moltes hores de local, de molta disciplina de tocar i de concerts i preparar, per després fer quatre bolos, eh? Tampoc és que... Però va ser molt... moltes taules de lo que és tenir un grup i de creure en algú que ningú hi creu, però tu estàs allà, no? I va ser un gran aprenentatge, sí, sí.
1: Potser una de les coses que deies de que has intentat deixar molts cops la música però no ho aconsegueixes, potser és per aquesta sensació que dius de sentir-t'ho tan teu?
0: Bueno, és que la música t'aporta moltes coses i no només autoplaer de dir, hòstia, he tingut una idea i l'he materialitzat i hòstia, és xula, i si a sobre hi ha la gent de fora la valida ja flipes, sinó que també té una cosa molt, molt maca de treballar en equip, d'estar amb gent tenint un objectiu comú, que no és quedar per jugar a play, sinó que hòstia, estem intentant creure que això pot anar a algun lloc, per molt que segurament no hi va, i la majoria de vegades no hi va, eh? però és molt bonic tenir aquesta cosa amb un grup de gent, o vosaltres, tio, que esteu aquí creant això, a veure si vinga, va, i és xulo, no?, quan de cop passa, i per tant i aquesta cosa que sempre es parla de l'esport, no?, de l'esport, treball en equip i la gent, que la música també ho té, i a vegades no es destaca aquesta part de la música, però és... Hòstia, els que ens hem passat l'adolescència en locals d'assaig amb penya intentant tirar endavant un projecte que potser dura un estiu i després canviem perquè un s'enfada amb no sé qui, això és un aprenentatge també de treball en equip i d'oci que no és banal, diguéssim, i que està portant a un lloc que és molt xulo, de comprometre's amb algú, i és algo que la música, quan no ho tens, es troba a faltar, perquè en general els grups d'amics no tenen un projecte comú, no? I és algo molt bonic.
1: I, clar, tu deies que et vas passar la teva adolescència en locals d'assaig, mm-hmm. que sí que és cert que ara hi ha moltíssimes escoles de música que això ho tenen, sí. i que poden aportar-ho, però creus que falten locals d'assaig públics perquè puguin anar a qui vulgui a assajar i també expressar-se d'alguna manera?
0: Sí, de fet, hi ha llocs on s'ha fet, per exemple, la gent de la CAPSA, al Prat de Llobregat, fa molts anys que tenen un projecte en aquest sentit, d'obrir-se molt a la ciutat i que qui vulgui pugui, i a Banyoles es va fer durant un temps, i els llocs on s'ha fet realment surten grups i passen coses i la gent potser surt de la plaça i del banc de fumaporros i té una il·lusió amb algú, no? I realment és bonic, i no només això, sinó un circuit, tenim un circuit de sales que també encara es podria, ja fan molta feina, però encara es podria fer més, quan venen grups guiris d'aquests que tenen 22 anys i veus com toquen i dius, però aquesta gent, però clar, que ets fotut un circuit de sales i sales, ara també molt menys senyoritos, que aquí també jo m'incloc, eh? És que aquí no ens paguen prou bé, aquí no sé què. La gent allà toquen, dormen en un sac de dormir a l'escenari, següent dia un altre, i fins que no has fet unes quantes gires no tens prou taules, diguéssim, no? I aquí que sembla que la primera gira hi hem d'anar amb tegui de llums i ser tots un espectacle multimèdia, no? Bueno, també som així de senyoritos aquí, jo també m'incloc, eh? Però sí, es nota això, realment. Quan un fomenta la cultura passen coses, i això, bueno, els temps que venen ara amb tota aquesta gent que... els populistes aquests feixistes, que resulta que nosaltres som un xiringuito d'izquierdes, de la cultura, que això tal, bueno, ja veurem cap on anem.
1: Si això t'ho diuen a tu, hi ha gent que t'ho diu.
0: Bueno, no, l'extrema dreta és el que té, no? El món del cine, el món de la música, el xiringuito cultural, no sé què... És guai veure quan... Jo sempre dic als concerts, hi ha una cançó que explico això, que per molt que alguns s'entestin, és guai veure que això no només és entreteniment, que també serveix d'alguna cosa, no? I per molt que alguns diguin, doncs seguirem intentant-ho.
1: Però tu tens com un punt ideològic a les cançons? O és com... O sigui, ho fas com amb una intenció ideològica o és simplement perquè és el que et surt a explicar i perquè ja forma part de tu?
0: Clar, jo la política, diguéssim, forma molt part de la meva vida i és una part molt important, i crec que en la música meva la porto sobretot en la manera de fer les coses, és a dir, m'autogestiono al marge de les empreses, de les discogràfiques, m'autoedito els discos, fem directament amb els seguidors el finançament de les fabricacions, o sigui, hi ha una part política molt important i molt maca de que quan tothom decideix posar els diners a un lloc les coses passen, i per tant quan tothom, si tothom decidíssim treure els diners d'alguns llocs hi ha coses que no passarien, i potser no estan explícites en les lletres, tot i que n'hi ha algunes més polítiques, eh? però sí que és més una declaració d'intencions i una manera de funcionar que no tant una cançó reivindicativa, però després està sponsoritzat per Nike i està en un selló d'una multinacional, no? Bueno, cadascú tria la manera que té de fer-ho. Jo, per mi, els valors són importants defensar-los i actuar en conseqüència, diguéssim, no? I no només dir-ho a les lletres, sinó també ser conseqüent amb això.
1: I tens por que Pau Vallvés faci tan gran que no puguis continuar amb aquest model que tens ara?
0: No, perquè ho distribuo jo. O sigui, jo sóc el mànager, jo sóc el creador, per tant, jo puc decidir fins on de gran es fa, i de fet m'autobicotejo des de que vaig començar, diguéssim, no? Quan va sortir Protagonistes amb el primer disc, ho vam rebentar i la vaig deixar de tocar durant 10 anys. I va ser com, no. I la gent venia per aquesta cançó i prou, perquè els gols de Messi, perquè Merlí, perquè no sé què. I era com, no em penso convertir en un one hit wonder i que veniu per aquesta cançó. I tothom, els mànagers d'aquell moment i tot, era com, què estàs fent, tio? Tens un hit, aprofita-ho. I la vaig deixar de tocar durant 10 anys, fins que va deixar de ser la primera de Spotify, i llavors l'hem tornat a tocar. Jo crec que està bé boicotejar-se en aquest sentit, de dir, ei, anem a controlar el creixement, anem a controlar què fem. També, quasi tots els concerts que faig són concerts jo sol, que toco, la gent em ve a veure, perquè, hòstia, jo parlo de coses molt meves, de les cançons, i anar a fer grans concerts en festivals per guanyar públic, però estar tocant davant de gent que no et vol veure, que està esperant pel segon grup, a mi m'incomoda. I llavors trobo que no és tan natural. Si algun dia ho hem de fer, doncs ho fem, però ho fem en els festivals que ens agraden, els llocs... Però aquesta cosa com a norma de pesca d'arrossegament, a veure quanta penya pinem... Bueno, hi ha certes coses que és guai cuidar, perquè comporten altres que potser no saps, però que després ja hi ets, no?
1: Bueno. Sí que també has explicat que has tingut com un procés en el que, clar, a poc, com sí que es fa gran, sí que hi ha coses que has de delegar. No, en la distribució, etc. Tu, això com has portat, el fet d'haver de deixar anar algunes coses?
0: Molt bé, perquè és molt guai no haver-ho fet tot sol, però sí que mantenint el model, és a dir, quan vam decidir que la fórmula, diguéssim, que a mi em funcionava i que em quadrava amb mi mateix, era deixar d'estar amb discogràfiques, deixar d'estar amb intermediaris i fer-nos nosaltres, a la que la cosa s'ha fet gran, el que hem fet és agafar gent que ens ajudi a fer les feines que no podem assumir nosaltres, diguéssim, no? I per tant, al principi era sol jo amb un ordinador, després ja va entrar una més gent, després ara la distribució, hòstia, jo ja estic fart de ficar discos en sobres i enviar-ho correus, podem fer algú, vale, pues que ens cobri aquest servei i ens ajudi, i agafant a gent que coneixem, que ens agrada com, pues, per també donar feina a gent que estigui una mica en la mateixa onda, diguéssim, i al final pues, fer-ho gros responsablement i sense perdre el control, no? No és que fitxes per i aquests faran el que vulguin i tu estàs com un titella, sinó, vale, jo segueixo liderant aquest projecte, però ja no sóc jo sol, per tant, anem a veure com ho podem fer gros, però responsablement, diguéssim. Mm.
1: Clar, i això sí que deies que aquest punt com d'autoboicot, deies que estava també sobretot en la forma de fer cançons, també en els concerts moltes vegades, però també has explicat que els concerts d'alguna manera ho fas per la gent. Això... Mm-hmm. En quina forma?
0: Bueno, jo al principi era molt de jo, i els meus discos, i no vull fer cap concessió al públic, és igual el que pensi el públic, però em vaig adonar que els concerts eren una altra història, no? En plan, el concert és la gent ha vingut, ha pagat, i té ganes de veure't, i no vagis d'artista i toquis només les noves, no? I per tant, al final, la fórmula que he acabat trobant és que els discos me'ls faig per mi, i no hi ha cap concessió de si vendrà, si no vendrà i tal, però en canvi... El concert és el dia que ve la gent i, per tant, jo simplement sóc l'anfitrió, és el dia de la gent ha vingut a veure això i, per tant, hem de tocar les que els hi ve de gust, no? I, per tant, els concerts acaben sent més aviat uns greatest hits de les bones, diguéssim, o de les que la gent vol, i en canvi, els discos són el que jo tinc ganes de fer, no? I és un bon equilibri, em sento còmode de dir, vale, si jo no corrompo això, de dir això per mi, doncs el concert em sento molt, i de fet em sento molt millor ara, que no estic incòmode fent cançons que la gent no les vol, sinó que, ei, avui ens ho passem bé i fem les bones, ja està, no? I em sembla just.
1: I això és el que ha passat també, de fet, en aquesta última gira. Una última gira que té un últim concert.
0: Sí, sí, que... estic cagat, estic cagat.
1: Clar, on és aquest últim concert? Perquè no és una cosa petita, precisament.
0: No, va ser, vinga, va, fem el pas, va, vinga, va, ens atrevim. Jo dels que votava que no, però al final em van convèncer. I fem un gran final al Sant Jordi Club, que són 5.000 persones, jo encara no sé si ens sortirà bé això. Però va ser, vinga, va, fem una aposta i a més parem, perquè vull fer disco nou, i per tant serà l'únic concert que farem aquest any. Aquest any només hi ha un sol concert, i és un concert gros, que a més hi haurà sorpreses i coses. I la veritat és que estan molt bé. Jo sempre penso que anirà malament tot, perquè sempre penso, ai, vols dir? I la veritat és que ja, o sigui, en queden poques, vull dir que flipant, no, molt contents.
1: Sí, que serà una gran festa, això.
0: Sí. A més, vindran 25 timbalers que van venir al Cruïlla, uns timbalers de Gràcia, els Kaboom, que, bueno, en certes cançons sortiran a fer-ho gros i divertit. L'altre dia vam anunciar ja que convidarem també la Ludwig Band, que els hi he produït una cançó, doncs ells també vindran a tocar alguna cosa, encara no sabem què farem, però pujaran també a fer alguna cosa. Serà una nit divertida, serà una nit xula, i sobretot una festa final d'aquesta Agorafilia, i ja parar, i després ja veurem quan tornem.
1: Però amb la Ludwig Band t'has enfadat o no?
0: No, va ser una conya que vam fer, va ser una... Estàvem allà, va, fotem algun lío, va, liem-la. I va ser divertit de dir, fem veure que ens hem enfadat i que al final del vídeo sigui promo de que traiem la cançó. I segurament la gent de TikTok que té paciència zero no va arribar al final i per tant es pensa que estem barallats, però bueno, és el preu que s'ha de pagar quan no tens paciència, et fots.
1: Doncs Pau Ballbé, moltíssimes gràcies per obrir-nos la porta d'aquí d'on has fet aquest últim disc, Agorafilia, on heu fet, de fet. El que passa que abans de marxar, ui, sempre demano una cosa als convidats, que és que ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament.
0: Vale.
1: No sé si tens idea de què ens vols explicar aquí off the rec.
0: Abans ho pensava i clar...
1: Però deixa'm que tregui una gravadora, que sempre fem així amb els convidats. Ara ja t'escoltem.
0: Tot el que volia dir ho he dit, diguéssim, en general. Per tant, si algú no he dit, serà perquè no ho vull dir. Però pensava, vale, haig de dir alguna cosa. I m'ha vingut un record molt ridícul. El titular seria que un cop els vam borrar el concert als gossos, vale? I ho vaig passar fatal. La cosa és que era el 2006, nosaltres estàvem començant projectes Estanislau Bardet, una cosa que tenia jo que era com de crear vergüenza ajena, era un projecte una mica raro. I era l'inici de les taules digitals, ara totes les taules són digitals i tu fas les proves de so, graves i després quan tornes doncs tot està preparat. Però en aquell moment eren taules analògiques que tu havies de dibuixar tu i després ho posaves. I aquell estiu era el primer que hi havia taules digitals i tots anàvem una mica cagats de veure si ho borraríem, si ho perdríem, i, bueno. I total, que ens va sortir l'oportunitat de ser els taloners dels gossos amb un camp de futbol enorme, el Vallès, no sé on era, però una cosa gran, i estàvem cagant, nosaltres estàvem començant, i tots em deien, tio, serà una gran oportunitat perquè et coneixi molta gent, i jo era com, ja, però aquest projecte és raro, jo vinc aquí a fer vergüenza ajena, si no saps de què va, sóc un friqui. I jo vaig agafar el low profile, dient, aquí hem de passar desapercebuts, fem el bolo i marxem, i no vull portar problemes a ningú, que no se'ns noti, que tal. I amb aquestes que comencen a fer la prova de so als gossos, nosaltres tots allà quasi prenent a punts, de, vale, com es fa això, a veure, estan aquí, hòstia, 2 hores de so, de timbal, no sé què, i anar equalitzant, i hores. Però clar, els gossos sonaven superbé, en aquell, bueno, ara també, suposo. Vull dir que era com, hòstia, com ho fan aquesta gent? I estàvem allà fixant-nos, i el seu tècnic superguai, tal. I de cop ens toca a nosaltres, vam començar a fer la prova, vam fer el concert, perquè érem els primers. Clar, entra la gent a primera fila, plan, marxa, vull dir que vinguin els gossos ja, vull dir, això no ens interessa per res. Total, que quedem al bol i el tècnic ens havia dit l'Aleix, en plan, hòstia, veniu a ajudar-me amb això a la taula aquesta, que no la vull liar, que no perdem això a la taula. Total, que just abans que sortissin els gossos, en plan, començar el gran concert i tal, tota la gent allà esperant, no sabia mentre un era, no, jo crec que és així, i vam gravar el nostre sobre del dels gossos, diguéssim. I clar, va ser com, la puta, què fem, no? En plan, aquell moment de silenci va ser com, uah, han de sortir i no tenen el sol. I sí, llavors els gossos sortint a l'escenari i tothom cridant, i els tios, vinga, bombo, caixa, fent proves de so allà davant de tothom, i de com, uah, aquesta gent em matarà. I he de dir que van ser supermajos, i que Juanjo, o sigui, tots els que m'he anat trobant des de llavors han sigut supermajos, i jo pensava, aquests tios em mudiaran a mort, i no, s'ho van currar, van ser superpros fent les proves de so davant de tothom, i, hòstia, em va ser un greu de la bòstia, vam fer un ridícul increïble. Jo volia passar des de Barça Bus i no ho vam aconseguir.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. I és que comentàvem a l'entrevista anterior, l'habitatge és el gran tema, segurament és el gran repte també que es troben les institucions. I avui parlarem d'habitatge també un dia més, perquè hem d'explicar que s'ha obert ja el període per demanar ajudes pel lloguer jove, tant de pisos com també d'habitacions. Ha estat una mesura molt celebrada, però que també desperta molts dubtes sobre quina és la quantitat de diners que es pot rebre, sobre com es demanen les ajudes i també qui són els criteris per saber si aquesta ajuda te la donen o no. Doncs tot això ho ha explicat perfectament a xarxes socials el Carlos el Gil, que podem saludar ara mateix en directe. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Com parlàvem, l'habitatge segurament sigui el gran tema que tenim ara mateix sobre la taula. S'estan volent fer algunes mesures per intentar que sigui una mica més fàcil independitzar-se. En aquest sentit, aquesta en concret, en què consisteix aquesta ajuda, Carlos?
1: Doncs aquesta mesura bàsicament va dirigida cap a persones de fins a 35 anys que resideixin legalment a Catalunya. Important, que estiguin empadronades a l'habitatge pel qual demanen l'ajut, siguin titulars del contracte de lloguer o de cessió d'ús i tinguin uns ingressos que no superin aproximadament els 36.300 euros anuals, més o menys. Mm-hmm. Una cosa important, això sí, perquè es parla d'ajudes de 250 euros al mes.
0: Sí.
1: Però aquesta és la quantitat màxima.
0: Clar, clar, clar. Mm.
1: És a dir, l'import real oscil·la entre aproximadament uns 50 i 250 euros mensuals durant els pròxims 2 anys. Una dada que es calcula en funció dels ingressos, del preu del lloguer i de l'esforç econòmic que representa pagar-lo. Per tant, com dic, cada cas és bastant diferent.
0: Clar, cada cas és un món, cada cas també s'ha d'analitzar. De fet, ara ho explicaves. Aquestes ajudes són entre 20 en l'ajuda més petita, 250 l'ajuda més gran, no? A vegades ens quedem amb aquest titular que són 250. Són 250 en cas de que compleixis tots els requisits perquè siguin 250. Per tant, si volem saber informació sobre això, per exemple, on podríem trobar informació per saber on ens trobem nosaltres i també on es poden fer aquests tràmits a l'hora de demanar una ajuda com aquesta?
1: Per demanar una ajuda així, el millor és buscar els canals oficials de la Generalitat, sense cap mena de dubte.
0: I allà es pot trobar tota aquesta informació i també és a través d'allà, a través d'internet, on et pots fer aquesta sol·licitud, no?, per demanar les ajudes.
1: Efectivament.
0: Aquestes ajudes que es poden demanar també a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dèiem que això és el gran repte segurament que tenen ara mateix les administracions públiques, com poder fer que la gent es pugui independitzar almenys de forma una mica més senzilla. Diries que una ajuda així representa un gran canvi o al final no deixa de ser una cosa molt petita que no ataca tampoc coses estructurals? No sé com ho veus, Carlos.
1: Clar, a veure, un gran canvi, per exemple, he fet una mica de xarxa i a Sant Boi, per exemple, el preu mitjà del lloguer ja supera els 814 euros mensuals i això més o menys va en alça.
0: Sí.
1: Clar, una ajuda d'entre 50 i 250 euros pot representar un alleujament molt important. Això crec que ningú dubta. És una bona eina per donar resposta a una necessitat immediata, però que difícilment pot solucionar els problemes estructurals de l'habitatge si no van acompanyats d'altres polítiques. Per exemple, com jo deia en el vídeo, doncs sí, és una tirita que pot més o menys tapar la ferida, però si la ferida no para de sagnar, la tirita no servirà de res.
0: Clar, justament és això, és una tirita, però a l'hora d'aplicar mesures més estructurals segurament necessitin de més temps i potser alguna cosa s'ha de fer en el mentrestant. No sé si és una ajuda que va més al mentrestant que no pas
1: clar,
0: mira cap a l'horitzó, diguéssim.
1: Sí, pot ser el anar fent. El problema també considero jo d'aquests ajuts és que correm el risc de normalitzar un mercat del lloguer que avui és profundament insostenible per una gran part dels joves. És a dir, no podem assumir que això, que aquests preus de lloguer siguin la normalitat.
0: Doncs justament això és el que passa, això és el que ens trobem, però també hi ha algunes mesures que ho poden posar tot una mica més senzill, tot i que, com explica el Carlos, segurament sigui més una tirita que una altra cosa. Carlos Argila, moltes gràcies per atendre'ns també avui a Gent de Carrer i gràcies també per explicar-ho a xarxes i que pugui arribar a tothom aquestes ajudes que estan disponibles des del dia d'avui, com diem. Així que una abraçada i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Doncs ja veieu que aquesta mesura la tenim en marxa, tot i així, doncs, vull dir que no són 250 euros, tal com hem explicat, sinó que va en funció d'altres coses. Nosaltres seguim parlant de més coses aquí a Gent de Carrer quan queden 3 minuts perquè sigui 7:45 de la tarda.

0: I ho fem amb el Carlos Ruano. Benvingut de nou, com estàs?
1: Hola, hola. Què tal? Bona tarda.
0: Amb una nova secció a la que anem a fer una mica de guia jurídica, com estem fent en les últimes setmanes, amb un tema que ara mateix, a més, està evidentment molt d'actualitat, perquè la gent, clar, vol descansar, vol vacances.
1: Sí, però també vol diners.
0: Sí, clar. No?
1: Bueno, avui ampliarem aquesta guia jurídica i parlarem de... Més que de les vacances i com funcionen, perquè això és molt senzill d'explicar, ja que són dos articles de l'Estatut del Treballador, parlarem més bé d'això, dels permisos remunerats. És a dir, aquests períodes de la llei permet doncs, que un treballador s'absenti al seu lloc de feina sense perdre el seu salari. Però abans d'això, doncs, saps que és un treballador? Per tu que és un treballador? Perquè hi ha molts tipus de treballadors.
0: L'Albert Vilar és un currant nat.
2: Sí? Jo treballo molt, sí.
1: Per qui treballes? Per una empresa, l'Estat...
2: Per l'amor a l'art, en gran part.
0: No només.
2: I per Ràdio Sant Boi.
1: Bueno, doncs en cas de, el cas teu, si treballes per una persona, és a dir, per una persona i, per tant, estàs sent retribuït per un treball aliè, és a dir, que treballes per algú utilitzant els seus propis béns d'aquest empleador, sí que formaràs part d'aquests permisos remunerats que parlarem, no? Però d'una altra manera... aquest estatut del treballador, és a dir, aquests permisos dels que parlarem no s'apliquen a doncs, funcionaris, treballs familiars, és a dir, per exemple, si tu treballes al restaurant del teu pare, doncs no formes part d'això. Després també els futbolistes tenen el seu propi estatut, és a dir, que van diferent a això que parlarem avui.
0: També els autònoms, no?
1: Exacte, els autònoms. Els autònoms no formen part de l'estatut del treballador perquè no treballen per algú, sinó que treballen per ells mateixos. I per últim, els consellers de societat, també grans dirigents dels CEOs, per exemple, tampoc formen part d'aquest estatut, etc. Per tant, avui ens enfocarem principalment a aquells treballadors, doncs, com per exemple tu, John, que treballes per Ràdio Sant Boi,
0: sí,
1: no?
0: Que, bueno, que passa que jo sóc autònom, però...
1: Sí.
0: Sí, però és igual.
2: Jo treballo per Ràdio Sant Boi.
1: Doncs mira, ens enfocarem en l'Albert.
2: Perfecte.
1: Ens enfocarem en quins permisos té en cas de que doncs, necessiti algun tipus de coses que les esmentarem ara mateix. I doncs això.
0: Doncs ho comentem tot seguit.
1: I, bueno, aquesta cançó la poso perquè bàsicament parla d'una lluita obrera. Perquè, bueno, cal recordar que aquest tipus de permisos s'han guanyat...
0: Sí, no han caigut del cel.
1: Han vingut a causa de la lluita obrera i la lluita constant per poder obtenir doncs, aquests tipus de coses, de permisos, de drets, no? Que són molt necessaris i que moltes vegades es donen per saltats, donen que, bueno, els tinc perquè mira, però no. Hi ha molta gent que ha lluitat per això, ha perdut feines, ha perdut moltes coses per poder tenir tot això.
0: Clar, un dels drets que s'ha guanyat és el fet de tenir vacances.
1: Exacte, abans de la Revolució Industrial, perquè no ho sàpiga, no existien les vacances, després es va aconseguir doncs, que el diumenge fos el dia de descans, i més endavant, gràcies, per exemple, a la vaga canadenca... etcètera, doncs es va aconseguir que, a més de reduir la jornada laboral, també s'aconseguissin uns dies de descans. No, perquè hem de diferenciar permisos de vacances. Les vacances com a tal és una obligació que té el treballador, és a dir, el treballador està obligat a descansar.
0: Tu has de descansar.
1: Exacte. El treballador, és a dir, persona que treballa per algú, utilitza els seus materials, està obligat a descansar 30 dies a l'any, vale? Sense tenir en compte les festes nacionals, que són 14 a l'any, vale? 7 estatals, les altres són locals i autonòmiques. Per tant, aquestes vacances, com a tal, al ser un dret del propi treballador, no necessita cap tipus d'autorització del seu empleador. És a dir, que tu, per ser treballador, tens dret a aquestes vacances.
0: Sí, jo dic d'aquest dia a aquest dia marxo i tampoc pots fer-hi res al respecte.
1: No, exacte, de fet és el que has de fer, informar el teu empleador, el qual doncs, tu li dius, mira, jo vull fer les vacances d'aquí a 2 mesos, vale? Que és el període mínim que has d'avisar, perquè si el teu empleador es pugui organitzar. I mai no et poden dir que no pots fer-ho o mai no et poden dir que et paguen 14 dies de vacances, per exemple.
0: Clar.
1: També és necessari dir que les vacances, de fet, són 14... d'aquests 30 dies són 14 obligatòriament seguits, és a dir, 14 dies naturals, per exemple, doncs avui que estem a dia 29, bueno, dia 1 de juliol, per exemple, doncs fins al 14 de juliol, interrompudament, i després els altres 14 tu t'ho divideixes com vols i com ho pactes amb el teu empleador. Però, en canvi, els permisos retribuïts no venen per aquí. És a dir, aquests permisos retribuïts són absències puntuals que tu tens per raons extraordinàries o imprevisions de la vida personal i civil. Parlarem d'aquests tipus de permisos, no? De com funcionen i tal. I aquests, a diferència de les vacances, requereixen d'una justificació, vale? Per exemple, un justificant mèdic, no? Perquè has anat al metge, un justificant de la universitat perquè has fet un examen. Doncs això doncs, ampliarem i explicarem el que és. Passarem per 4 tipus de permisos, els quals explicarem més endavant, I, bueno, moltes vegades et preguntes, doncs, què passa si coincideix aquest permís amb les vacances, no? Mm-hmm,
0: clar.
1: La llei que dicta és que en el marge de 8 mesos, tu si, per exemple, jo què sé, estàs... el mes vinent agafes vacances, però et trenques el peu, vale? Doncs agafes tu la baixa laboral i durant aquests 18 mesos posteriors a quan agafes la baixa laboral pots exercir aquest dret de vacances. Per tant, no es perden i es té dret a tenir aquestes vacances. Per tant, si, per exemple, el vostre empleador, l'empresa on treballes, et diu no, aquest any no fas vacances perquè vas agafar la baixa, sí, esteu en tot el dret a reclamar-ho, segons això el que diu l'estat.
0: Clar, i és important el que explicaves abans, eh? Una cosa és el dret a descansar, que és un dret, i l'altra cosa és el dret a tenir...
2: estar de baixa.
0: Clar, a tenir permisos d'estar de baixa, és a dir, no? Una cosa, exacte, és estar malalt, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra, sí, és descansar quan estàs bé.
1: Sí, bueno, qui diu de baixa, diu per un permís de parentalitat, sí, sí, sí, sí, perquè has d'exercir funcions sindicals, perquè s'ha mort algú. Mm. Vale? No tot és la baixa laboral per incapacitat, sinó que hi ha molts tipus de permisos diferents que no tenen a veure amb això. Però sí. I...

0: seguint amb la tònica de Green Day, vale, que sí, la cançó anterior també era de Green Day, aquesta cançó també parla d'aquesta lluita obrera, no, de com es lluita contra la llei per poder obtenir aquest tipus de, aquest tipus de beneficis o drets que actualment exercim, no? I parlant de permisos, existeixen quatre tipus als quals jo he categoritzat, perquè com a tal no hi ha una categoria, vale, però perquè s'entengui...
1: Per quatre... almenys agrupar-los,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, perquè és, o sigui, és difícil d'agrupar perquè el fet de la fi cada permís té una funció específica, però sí que és veritat que cadascun porta d'una mateixa branca. Per començar tenim els permisos de formació i feina, vale, el qual ho explicaré més endavant, els de deure i obligacions públiques, com ara, per exemple, quan vas a votar, doncs tu tens dret un permís per remunerat
1: d'anar... O sector cataula, per exemple.
0: A la cataula,
1: sí,
0: exacte. A més, també tens els permisos per causes personals, les incapacitats laborals, tal... I després els permisos relacionats amb la maternitat, paternitat i cura dels menors.
1: Això no és Green Day, em sembla, no?
0: No, però...
1: canviat de registre aquí.
0: Sí, bueno, la Blancaneus, no? Sí. Però com parla de Picapedra, doncs, i ara parlem de feina, no? Doncs,
1: clar, qui colava,
0: Existeixen permisos, no? Des de, per exemple, treballant, tens un permís laboral per poder buscar... exercir el teu dret de buscar feina, per exemple, si et van fora, no? Si tu, per exemple, la teva empresa diu t'acomiado d'aquí 2 mesos, doncs tu tens dret, un permís per al dia, 6 hores setmanals per poder buscar feina, no? Durant aquest període de treball, perquè vull recordar que aquests permisos no és un permís mode tot el dia, sinó que és durant les hores de treball.
1: Clar.
0: O sigui, si tu vas al metge, per exemple, a les 7 de la tarda, però acabes a les 6, no forma part del permís laboral, perquè està fora de la jornada. En aquest cas estem parlant sempre d'un permís dins d'aquesta jornada laboral que tu tens de 8 hores, 6 hores, 7 hores, fins a 9 hores.
1: Clar, no estàs fent festa si estàs fora del horari laboral.
0: Si tu, per exemple, vas al metge un dissabte, no estàs agafant un permís, sinó que estàs fora... Estàs
1: en un dia lliure l'estàs dedicant
0: en període de descans. Després estan també en el permís de... examen acadèmic o professional, que és bàsicament tens el temps necessari per poder anar a un examen. Per exemple, jo dilluns vinent tinc un examen, per tant a la feina diré, mira, tinc examen, has d'avisar 48 hores abans,
1: sí.
0: I el que fas és avisar, mira, tinc un examen a, jo què sé, al meu cas, les 2 de la tarda, no puc arribar.
2: Un examen?
0: Una recuperació horrible. Sí, un 4-8, això no...
1: Uf,
0: no està pagat, no està pagat. Sí. Però bueno, la cosa que en el meu cas, no, ho hauré d'exercir,
1: sí, eh?
0: I el que faré serà, doncs, això, avisar 48 hores abans, o abans, evidentment, quan tu sàpigues, i el temps indispensable. És a dir, si tu, per exemple, dius arribaràs a les 6, però arribes més tard, no passa res perquè és el temps indispensable per poder fer l'examen. I per últim, també tens dret a un permís remunerat si, per exemple, has de fer una formació que et fa l'empresa. És a dir, tu, per exemple, per treballar aquí a Ràdio Sant Boi, has de fer...
1: formar-te de tècnic o de riscos laborals, etcètera.
0: Exacte, doncs el que fas és fer aquest curs durant, doncs, l'horari del treball.
1: Clar, per exemple, a veure si penses que l'Albert Vilar podia après a fer també de tècnic sol.
0: Home, jo crec que té talent.
2: Sí, gràcies a la formació dels drets de l'usuari, formació de riscos laborals, i alguna em queda per allà, pendent.
1: Segons com et posis el casc, després fas una millora.
2: Els auriculars, que no m'agafin.
1: Ja passa, també hi ha altres coses per explicar.
0: Això és el Càmera Café.
1: Sí.
0: I és que, bueno, dins del propi treball, no? M'ha posat el Càmera Café perquè és una sèrie molt icònica d'Espanya, el qual, bàsicament, estan treballant les persones.
2: Entre cometes,
0: exacte.
2: Que no treballen en el moment de la sèrie.
0: I, bàsicament, vaig estar veient un episodi aquest dissabte, el qual parlaven d'això de, és que he d'exercir funcions sindicals, vale? Doncs, efectivament, aquesta funció sindical és un motiu pel qual tu pots rebre un permís de treball.
1: Sí.
0: És a dir, depenent de les hores que tu dediquis al sindicat, perquè, bueno, una persona es pot afiliar de manera voluntària a un sindicat perquè defensin els seus drets i poder acudir per informació, etcètera, etcètera. Però si, per exemple, t'escollegen com a dirigent d'aquest sindicat, d'una secció sindical o el que sigui, doncs tens unes hores, les quals són remunerades...
1: I hores sindicals.
0: Exacte, hores sindicals, quan són per exercir aquest dret, que és el dret sindical. Per un altre lloc, també tenim els drets de... els deures inexcusables de caràcter públic i personal, com per exemple, com hem dit, a l'hora de votar.
1: Sí.
0: No? Doncs, si per exemple treballes a Barcelona però has de vindre, en el meu cas, a Viladecans, al Casal de Vila,
1: segons estiguis empadronat, clar,
0: doncs tu, per exemple, pots dir, vale, doncs jo vull anar a votar a primera hora, per tant, el temps indispensable que necessitis per anar a votar. També en cas de, com has dit tu, de fer taula, o el que tingui relació amb això. I per últim també, que això molt poca gent ho sap, però a l'hora de donar òrgans, vale?
1: Tu, per donar exemple, òrgans?
0: Exacte, per exemple, has de donar un ronyó o el que sigui, tens també el temps indispensable de recuperació i per actes preparatoris necessaris.
2: Em sembla just.
0: Sí, té sentit.
2: Que et donis un òrgan i no hagis d'anar el dia següent a treballar. Bueno, amb un òrgan menys.
0: Bueno, als Estats Units funciona així, eh?
2: Ja.
0: No, per tant, és una cosa que ho donem com molt per obvi, però que no té res a veure. O sigui, que fora d'Espanya és molt estrany o fora d'Europa és molt estrany, aquest tipus de coses. Per tant, és un avanç bastant bo nostre.
1: Sí, sí.
0: Lo dolent.
1: Que no és una cosa que estigui en el dia a dia, però tot aquest tipus de casos que són excepcionals s'han de contemplar, perquè si no es contemplen, al final, qui està dirigint una empresa, qui està contractant a gent, pot acabar fent el que vulgui.
0: Clar, exacte. O sigui, si tu, per exemple, el teu empleador, tu, per exemple, vols donar un ronyó al teu familiar, a la teva germana, al teu germà, al teu pare, el que sigui, el teu empleador et diu que no, perquè no vol que faltis a la feina, doncs pots
2: morir. A Vidal no van entrenar.
1: Ha de ser tot compatible.

0: Continuant amb aquesta guia jurídica, aquesta cançó parla d'amor, no? L'altre dia vam fer una guia jurídica del matrimoni.
1: Sí, per casar-te i tot això. Sí.
0: Exacte, doncs parlant de casar-nos.
1: Prendre nota.
0: Sí, hem de prendre nota perquè si tu et cases, tens 15 dies de vacances. O 15 dies de vacances és un permís.
2: Representa que és com per la lluna de mel, no?
0: Exacte, exacte. I aquest permís ho pots aplicar tu quan vulguis, vale? O sigui, no és que tu et cases i automàticament tens aquests 15 dies, sinó que tu has de preavisar i justificar doncs, que tu has de casar, per tant, agafaràs la setmana del 8 de juliol fins a no sé quan, seguit, per poder casar-te.
2: I s'ha de presentar com algun paper o no? Sí, bueno, s'ha de presentar...
0: Bueno, amb mostrar la invitació del dia d'aquest cases o el paper de...
2: Alguna cosa que ho acrediti, no?
0: Clar, això, una mínima cosa que ho acrediti, una foto, per exemple, o el que sigui, l'anell, fins i tot, i pots ensenyar al teu cap l'anell de, mira, em caso, és tal dia. O sigui que és...
2: Ja ho provaré.
0: Molt...
2: Bueno, sí.
0: I bueno, en teoria és il·limitat. O sigui que tu pots casar-te, esperar 3 mesos, divorciar-te, casar-te, no sé, això poca gent ho ha provat, però...
2: Sí, aquí jo potser pots trobar una forma d'anar poc a treballar i...
0: Sí, sí, sí.
2: Vas a anar-te casant, tu, mira.
0: Sí, ara
3: has de pagar la lluna de mel, cada cop.
0: Clar, clar.
2: Bueno, la lluna de mel pot ser...
3: Lluna de mel a Sant Boi.
0: Clar.
3: A les Termes Romanes.
2: A casa del millor lloc.
3: Efectivament.
2: Quin millor lloc.
0: Després tenim també els permisos per accedir a una malaltia greu, hospitalització i cirurgia, que com a tal que la persona que ho pateix doncs és indefinit, no? Fins que estigui bé, però molt poca gent ho sap, i és que tu, com a, per exemple, parent, per exemple, sí. No? El germà, és a dir, fins al segon grau, si fem un arbre doncs, cap amunt els pares primer grau, cap a l'esquerra és segon grau, tenen un permís de 5 dies. És a dir, tu, per exemple, el teu pare està hospitalitzat, tu tens un permís de 5 dies.
2: Sí.
0: Vale?
2: Per anar-lo a visitar, atendre'l,
0: etc. En teoria, sí. Però també ho té la teva parella en cas de que estiguis casat o una relació, doncs... oficialitzada per el registre civil.
2: Sí.
0: És a dir, que una parella casada o unida d'una altra manera també poden rebre aquest tipus de permís. És a dir, si tu, per exemple, estàs casat i el pare de la teva parella està a l'hospital, tu pots demanar aquest permís també.
2: Sí, si forma part com del teu lliure de família, diguéssim.
0: Exacte. Ara bé, si tu, per exemple, treballes en la mateixa empresa que la teva parella, ho has de parlar amb el teu cap per dir, mira, el seu pare tal, doncs aquest cap ja parlarà amb vosaltres de com fer-ho. Perquè no té molt de sentit que dues persones del mateix lloc o el mateix treball faltin per el mateix motiu.
2: Clar, però quines són les condicions que s'haurien de donar perquè això passés?
0: Home, doncs, malaltia greu, ingressar a l'hospital, una intervenció quirúrgica, per exemple, que una persona doncs, no es pugui valdre per si mateixa perquè té un accident greu, etc. O sigui, són situacions molt concretes, com ara, per exemple, que el teu pare de 80 anys es trenca una cama, saps? I has d'estar a l'hospital, l'han d'operar, no? Etcètera, etcètera. També està per mort del familiar, no? I és que té una durada de 2 dies, ampliable a 4 si és que hi ha un desplaçament molt lluny, no? Si has d'anar, per exemple, jo què sé, a Andalusia, a un altre país, etcètera, etcètera. No són equivalents, Andalusia i un altre país.
2: Sí, sí.
0: Per si de cas.
2: T'ho entès, sí.
0: I, bueno, subjectes que poden rebre, doncs, com l'anterior permís, doncs el cònjuge, la parella de fet, o parents fins al segon grau de consanguinitat afinitat. És a dir, si, per exemple, el teu avi mor i és de Múrcia, doncs tu pots demanar aquest permís, i tant a tu com a la teva parella, com al teu pare, com al teu germà, podeu anar amb aquest permís de 4 dies. I a més d'això, tenir també el trasllat de domicili habitual, que tu ja fas la mudança, no? Si tu, per exemple, vols vindre a Sant Boi...
3: Un dia de festa, per moure't.
0: Exacte, tens un dia de festa per moure't. I, bueno, també és un conveni col·lectiu, també es pot ampliar, no? Tots aquests permisos que estem dient és el que diu la llei. És a dir, si tu, per exemple, per el teu contracte o conveni col·lectiu ho amplien, doncs, perfecte.
2: Sí, sí.
0: Saps? Per últim, tenim la força major per motius familiars urgents, que és molt semblant al d'abans, que és quan, per exemple, necessites immediatament la presència familiar, vale, jo que sé, que Déu no vulgui, però que

0: notícies o per protecció civil que hi ha una riada. Mm-hmm. Doncs tens 4 dies a l'any per això.
1: O l'apagada, per exemple, no? També.
0: Com?
1: L'apagada elèctrica.
0: Exacte, l'apagada elèctrica. Tu podries haver trucat a la teva empresa i dir, mira, no vaig perquè hi ha hagut un apagó, bueno, etcètera, etcètera.
2: És una de les raons, però també n'hi ha una altra més que volem repassar.

0: clar, perquè aquí també hem de parlar de paternitat, de maternitat, sí, de cures també.
1: Sí, com diu aquesta cançó, Sleeping Through My Fingers, d'Ava, concretament de la pel·li Mamma Mia, on hi ha una mare, una filla, tal. Hi ha diferents tipus de permisos els quals tenen els pares i les mares. Ara es diu aparent, per generalitzar, vale? Perquè sí, pot ser
0: pare, mare,
1: i o família monoparental. I, bàsicament, hi ha diferents tipus de permisos, com, per exemple, els exàmens de prenatalitat i tècniques de preparació del part, on hi ha un temps indispensable que es necessiti. Aquest permís és retribuït sempre que l'activitat sigui obligatòriament durant aquesta jornada de treball, com estàvem dient abans. És a dir, que, per exemple, només fan aquesta preparació del part a les 12 del migdia, que estàs treballant. Després tenim la sessió informativa d'acolliments, i, per exemple, vas a dubte, no?, que també és un temps indispensable, ja que requereix informes psicològics, socials, és avaluacions de tant del nen com dels parents, i per tant és un procés bastant llarg, i per tant doncs és aquest temps indispensable. I per últim, que és molt diferent al que parlarem després, el de cura de lactant, el qual bàsicament durant els primers 9 mesos la mare lactant, o en cas de que es doni biberó, doncs la mare i el pare, en general els progenitors, tenen una hora al dia, que es pot repartir en mitja hora, mitja hora, per entrar més tard a la feina o sortir més d'hora per exercir doncs aquest dret de donar biberó, donar doncs la lactància a aquest nadó. I per últim tenim el tema de doncs els naixements prematurs, hospitalització del fill o filla, que és quan hi ha un naixement prematur, també està dret a aquesta hora de cada dia de forma retribuïda, és a dir, durant l'horari de treball, per anar a l'hospital i doncs vigilar que el nadó estigui bé o qualsevol cosa, no? Que evidentment necessitaria un pare, no? Ja que doncs, en aquest cas és una situació bastant complicada. I per últim, i aquí anirem a expandir una mica aquest tema, i és el tema del permís de la ciutat amb tot el que és el tenir fills, vale? És a dir, ara hem parlat més o menys de permisos
0: del naixement com a tal,
1: el naixement com a tal. Abans hem parlat una mica de coses que són com una mica accessòries, no? Que no és com lo principal. I és que quan neix un fill, no? I es té cura d'un menor, o d'un nadó, o s'adopta, etcètera, etcètera, per llei, les primeres 6 setmanes de quan neix el teu fill o filla són obligatòries tant pels dos progenitors i per la família monoparental, és a dir, 6 setmanes seguides a casa cuidant del fill. Després, en cas d'una família on hi hagi dos progenitors, cadascun té 10 setmanes durant el primer any. És a dir, que tu, per exemple, passen aquestes 6 setmanes i la teva parella fa a les 10. O fa repartir a les 10. 2, 2, 4, 6, el que sigui. I després tu accedeixes a aquestes altres 10. Això és un avanç perquè això sembla mentida, però es va instal·lar el 2022. O sigui, la igualtat entre progenitors a l'hora de tenir el permís de doncs, permís per naixement del teu fill, existeix des del 2022 aquesta igualtat de gènere. És a dir, molta gent això no ho sap, però és bastant heavy. Jo quan vaig néixer no existia aquest permís. Eren, sí, sí. Si no m'equivoco, eren 7 dies o 6 dies que va tenir el meu pare quan jo vaig néixer, però després no, va ser la meva mare que va exercir doncs, aquest permís. Tu, per exemple, jo crec que quin ni existia el pare quan tu vas néixer, perquè ets una mica més gran que jo.
0: Sí, no ho sé exactament, però deu ser per allà perquè ha sigut una cosa com molt recent.
1: Sí, i per què creus que és això? Per què creus que s'ha equiparat? Si és, en teoria és la mare la que ha patit, no?, i la que accedeix a això. Bueno, per què creus que s'ha equiparat?
0: Bueno, perquè s'ha deixat d'entendre el fet de cuidar d'un nen com una responsabilitat de la mare, sinó com una responsabilitat compartida, i per tant, aquí és on té sentit que puguin fer festa els dos.
1: Sí, però va més bé pel tema contrari, és a dir, que el fet de que la dona tingui més permisos li perjudica, perquè laboralment, sí, una empresa que normalment el que busquen són els calés, el que vol són persones actius als quals generin diners, no actius que no puguin generar diners durant X temps. Per tant, aquest dret d'equiparació, a més de que un pare també té dret a gaudir del seu nen, no? S'ha fet també perquè les dones puguin tenir els mateixos problemes o els mateixos beneficis que un home a nivell laboral.

0: és això, formava part d'aquesta bretxa salarial que es parla de, que normalment es parla de sous i tal, però no, o sigui, té a veure amb aquesta discriminació pel fet de voler tenir fills.
1: Per tant, en conclusió, Carlos, i per anar tancant la secció, que és el que podríem explicar, perquè hem dit moltes coses respecte als drets que tenim, però quina és la conclusió que donaries final?
0: Doncs per concloure, volia dir que a l'hora de tenir cura de la família, doncs existeix aquest permís per naixement de 6 setmanes més 10, que famílies monoparentals el que es fa és, aquestes 6 setmanes se sumen 10 i 10 per cada progenitor, per tant té 10 més 10, 20 més 6, 26. I després, a l'hora de també matrimonis fins a parelles, el matrimoni està a 15 dies naturals, i per últim, per formació d'exàmens, per aquesta gent que té recuperacions ara al juliol, com ara jo, té aquests 15 dies naturals, té aquest indeterminació de temps, sí, de pel que necessiti. Per tant, és molt necessari que, si teniu cap tipus de dubte, a l'Estatut del Treballador està molt ben explicat, és a dir, tu busques literalment casament i surt permís de casament.
1: Clar.
0: Busques estudi, busca permís d'estudi. I que és molt necessari que els treballadors sàpiguen aquests tipus de drets que tenen, perquè molta gent no ho sap i moltes empreses s'aprofiten d'això.
1: Clar, i no pots aplicar-ho.
0: Exacte.
1: Doncs ens ha quedat molt clar i crec que em necessitarem també aquest estiu, perquè tots plegats necessitem descansar. Carlos Ruano, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Ara sí, ha arribat el moment dels esports. Marcos Puig va arribar a la Unió Esportiva Sant Boià amb només 5 anys i després de 25 anys al club i 13 al primer equip, l'any passat penjava les botes amb títols com la Lliga del Centenari, la Supercopa o la Copa del Rei, entre cometes, a les seves esquenes. Tot i de retirar-se, el Marcos ha seguit vinculat al club com a entrenador i avui a Sant Boià en Joc volem saber com han sigut tots aquests anys a la Unió Esportiva Sant Boià. Marcos Puig, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, què tal? Molt bé.
0: Hem dit ara que fa una mica més d'un any que vas penjar les botes. No sé si et fa lluny o encara recordes aquesta etapa de jugador encara a prop.
1: Bueno, si ho penses en perspectiva ha passat ràpid, perquè no he parat, he seguit vinculat al club. Però bueno, sí, ja fa una temporada exacta, just ara.
0: Tu comences a la Unió Esportiva Sant Boià amb només 5 anys.
1: Correcte.
0: No sé com et fiques en el món del rugby, concretament a la Sant Boià.
1: Bueno, tot comença pel meu pare. El meu pare i nosaltres som de Caldes d'en Boí. Però ell treballava aquí a l'hospital, va conèixer el rugby, coneixia l'ambient i volia que ho provés i va decidir que volia portar a provar el rugby amb mi, però que si provava algun lloc era aquí a la Sant Boià i bueno, vaig provar i ja no vaig tornar a sortir.
0: No sé com recordes aquells primers anys i com era la Sant Boià en aquella època. Si ha canviat molt o s'ha mantingut una mica igual?
1: Aviam, ha canviat, com totes les coses bones doncs canvien, evolucionen i hi ha molt bones coses d'aquests canvis. Però l'essència, que al final és la gent que al final tenim tots a la Unió Esportiva Sant Boià, doncs aquest esperit segueix intacte.
0: Tu que coneixes ara jugadors sub-16 més com a entrenador, no sé si tu te'n recordes com a jugador sub-16, si és molt diferent, potser tu jugaves a més camps de terra i ells no tant, no sé si és molt diferent.
1: Sí, això sí que era diferent, però això és una de les coses que ha canviat. El camp antic, perquè jo el vaig veure i viure abans de que reformessin i fiquessin el complex o el Dirileu, doncs era diferent i hi havia molta sorra. Ara, per sort, doncs hi ha gespa artificial i és menys lesiu.
0: Doncs ens agraem que sigui així. Vas anar pujant ara a aquestes categories formatives, però no sé si tu te'n recordes d'aquell moment d'arribar al primer equip i de votar al primer equip, com va ser?
1: Bueno, va ser una mica, vaig tindre molta sort, no? Jo acabava l'etapa de formació l'any, el que seria el sub-18, i quan acabava aquella temporada, a l'estiu següent em diuen que, bueno, que vaig entrenar amb el primer equip i, bueno, per circumstàncies també hi havia molta gent que se'n anava, doncs començo a entrenar i al final, doncs, sí, em diuen que estic convocat, que debuto i mira, per sort, al principi no jugava gaire, anava sempre convocat però no jugava, però bueno, és molt, això és moltíssim, i més per un noi com de petit.
0: I en aquella etapa que al final, a molts jugadors ja ha passat que comencen amb un esport i als 18 i 19 ho deixes, a tu t'ha arribat mai aquesta sensació o tu seguies jugant fins que et cansades?
1: No, jo al final sabia que tenia ganes de jugar i el meu somni era jugar al primer equip de la Sant Boià. Al final tots els nens de l'escola, nens i nenes de l'escola, el que volem fer és jugar al primer equip, o almenys la gran majoria. Llavors doncs no em plantejava amb 18-19, tenia la sort, bueno, estava estudiant, ho podia compaginar i bueno, vaig anar compaginant-m'ho al final.
0: I vas durar uns quants anys. En aquella època era, m'imagino, els primers anys del BRAC, d'aquesta gran ratxa que va començar el BRAC. No sé si te'n recordes com era la divisió honor en aquella època.
1: Sí que me'n recordo, perquè el meu primer any de sènior arribem a la final al Pepe Rojo i quasi la guanyem. O sigui, anàvem guanyant fins l'últim segon que vam fer un xutapals, anava a dins però va bufar el vent perquè per estar gravat i se l'emporta, però si no hagués sigut històric, perquè la primera o segona lliga del BRAC d'aquestes consecutives l'haguessin trencat aquesta ratxa i a casa seva.
0: Quins companys recordes d'aquella època? No vull ara que et deixis noms, però si hauries d'estar algú.
1: Aviam, ja per etapes, no? Teníem el que serien els fitxatges o que venien gent estrangera, que l'AFA, que és bastant conegut i que s'ha quedat aquí, l'AFA, l'Antonio, el Cyrus, el Hamish. Després recordo amb molt de carinyo i estima doncs tots els amics que jo tenia d'aquí de l'escola, com seria l'Aleix Blasco, el Dani Ferron, i també companys que van vindre d'altres clubs i que són amics, més que companys, que van vindre aquell any i que van jugar molts anys, com el Fede, el Rubén, el Josep Puigverd, que és el meu primer amic, quasi com aquell equip del rugby. Així que molt bé.
0: Et volia preguntar també, perquè al final el rugby no és un esport fàcil, i justament el 2016, uns anys després, pateixes una dura lesió a turmell, de fet una lesió complicada. No sé com va ser aquell moment, Marcos, com ho vas viure?
1: Home, va ser bastant dur, la veritat. Al final estava posant un moment dolç, personalment, l'equip estava bé, a sobre em vaig fer mal justament a Valladolid, contra el BRAC, també.
0: Sí.
1: Principi de temporada, era el segon partit, si no m'equivoco, i llavors doncs, ostres, doncs va ser complicat, però bueno, es va complicar també l'operació, la intervenció, van ser 4 intervencions, al final el que havien de ser 3 mesos es va convertir en any i mig, però bueno, al final em vaig sentir molt recolzat, sobretot per la meva família, que em va ajudar molt, els meus amics, i aquests moments difícils doncs s'agraeix molt, i en perspectiva ho agraeixes encara més.
0: Això mentalment com a jugador, com ho portes? Això de, hòstia, una nova intervenció, com ho recordes?
1: Aviam, són coses que tots sabem que hem de viure i hem de patir, entre cometes, perquè practiquem esport, i són coses del dia a dia que poden succeir. La cosa és que la lesió, en el meu cas concret, doncs va ser bastant estrepitosa, perquè bueno, se'm va desplaçar el turmell, llavors va sortir per la tele, me'l van col·locant allà, etcètera. Bueno, en fi, que no va ser algú que dius, bueno, t'aixeques i tornes i a l'hospital diuen les males notícies, sinó, bueno, va ser corre, agafa l'avió, anem a operar-nos, etcètera. Llavors, doncs, bueno, són coses de l'esport. Per sort me'n vaig en sortir, vaig poder tornar a jugar, vaig jugar molts anys, vaig tindre la sort de tornar a jugar. I ja està, i ara amb una anècdota, sobretot també et fa més fort, en perspectiva.
0: Què tal aquest moment de tornar després de tant de temps?
1: Amb molts nervis, sobretot al principi, perquè tot el rato mires el peu, dius, aviam que
0: tot estigui
1: bé.
0: No?
1: Exacte, els primers entrenaments sobretot, i després els primers partits, també al principi, sí, és complicat, sobretot mentalment.
0: En aquella època, la Sant Boian, en aquell moment que et recobraves de la lesió, va tenir un any molt bo, va guanyar la Copa del Rei, tu vas estar allà present al camp, com la recordes aquella final?
1: Va ser espectacular, al final, com bé dius, no vaig poder jugar al camp, estava animant-los, estava des de la grada, i la veritat que espectacular, o sigui, al Zorrilla hi havia potser 20.000 persones, o capacitat per 20.000, i recordo que tota la gent que vindrà de Sant Boi i dels voltants, bueno, animar-nos a nosaltres, es va fer sentir, es va fer notar.
0: Doncs després van venir més títols, ara parlarem. Tu justament en aquells anys després de la lesió comença a tenir convocatòries amb los Leones, no sé si fins i tot vas tenir abans de la lesió.
1: Sí, justament, jo havia debutat abans, vaig anar amb 20 anys, després, bueno, em vaig lesionar, vaig estar entre una cosa i l'altra un any i mig quasi, i després torno a jugar, ja torno a anar tot bé i em tornen a convocar, vaig anar durant tot un any, vaig estar anant a les concentracions, però no entrava en convocatòria el que és el 6 Nacions B. I després em van trucar per anar a una gira per Sud-amèrica a l'estiu.
0: Què tal l'experiència?
1: Molt bona, perquè estupenda.
0: I en un altre moment molt especial, va ser uns anys després, lligada al centenari 2022, aquí al Valdiri contra l'Ordizia. No sé com vas viure aquell partit, Marcos, jo crec que queda la memòria de molta gent de Sant Boi, fins i tot.
1: Sí, la veritat que ha sigut superespecial, és la primera i única lliga que he guanyat com a jugador, i a sobre ho vam poder fer a casa, no? Llavors, el Valdiri, bueno, va estar d'excel·lent, no? Vull dir, si ho recordo, ara se'm fica la pell de gallina i els records són molt bonics. A sobre va ser com tot idíl·lic, centenari, guanyem la lliga, ho vam tindre tot de cara.
0: Havies vist mai un Valdiri tan ple? Perquè veus les imatges i, hòstia, no cabia ni una persona més, ni al bar, ni a cap lloc.
1: La veritat que estava molt, molt, molt ple. He de dir que el meu primer any, quan t'he comentat que quasi guanyem la lliga contra el BRAC, els play-offs d'aquell any estava també molt, molt ple. També es van obrir les portes i la gent va vindre. Però l'any de la final també la recordo, perquè com és una final, l'ambient, l'animació, la gent com animava, i això també ho fa més especial. O sigui, potser com això no ho recordaria.
0: I des d'aquell començament, perquè al final som 13 anys al primer equip masculí, com diries que també ha canviat la Sant Boiana? Perquè clar, tu vas començar amb uns companys que m'imagino que al cap dels anys s'anirien retirant. Com ho has viscut tu? De passar de ser el jove a ser una mica més veterà?
1: Sí, al final... fa gràcia perquè el temps passa molt ràpid, és un tòpic, però és veritat, perquè com tu dius, doncs jo feia 4 dies era el nen, o era un dels nets, i tothom ens considera, doncs mira, el jovenet, no sé què, que juguen i tal, i passen els anys i de sobte, doncs bueno, veus que ets una de les persones, junt amb altres, que porta més anys, que ets dels veterans. També el fet de tindre jugadors de fora, estrangers o jugadors fitxats, doncs ets del veterà del club o un dels veterans del club, i això també doncs és un aspecte maco, no? Perquè també has de, crec, inculcar i transmetre doncs això que t'han ensenyat des de petit a l'escola, com estem intentant fer ara.
0: I també és bonic que vinguin gent darrere, que com tu s'ha criat a la Sant Boiana, ja sigui el Marc Palomar, el Hugo Pichot, no sé, com els rebeu a l'equip també aquests jugadors?
1: Bueno, la veritat que és genial, al final són amics que ens coneixem des de petits, no són de la meva generació, de la meva edat, però tots ens coneixem, i al final el sènior doncs coincideixen amb ells i passes molta més estona, no? Llavors doncs superbé, la veritat.
0: I finalment arriba 2025 i decideix posar punt i final, són 184 partits, 13 temporades de primer equip. Per què decideixes retirar-te, Marcos? Quin és el moment que dius fins aquí?
1: Bueno, al final això no, són un conjunt de moments, no són decisions que prens en calent de ara ja ho deixo, ara no. també vas veient doncs, que les teves amistats ho van deixant, ja no tens tants amics i al final doncs, bueno, que tinc la sort de pensar que he jugat molt al primer equip, m'ho he passat molt bé i bueno, amb això m'he de quedar, no res més, vull dir, tinc aquesta sort.
0: Una mica veus que potser és moment de tancar una etapa i de començar amb una altra cosa, no? Potser.
1: Exacte, vull dir, a veure, no m'he desvinculat del tot.
0: Sí.
1: O sigui, això també jo pensava que tindria més temps i ja m'ho deien i m'equivocava, però sí, és com tu dius, no? També hi ha etapes per tot i tampoc has de voler estar massa temps en allà si no vas estar.
0: Jo també la volia preguntar per això, en aquesta nova etapa has estat al Sub-16 aquest any, com ha anat?
1: Doncs la veritat que molt bé, o sigui, l'any que vaig estar lesionat aquella temporada doncs vaig col·laborar també amb el club, vaig estar amb el Sub-14, amb entrenadors que ho portaven, però com no podia jugar doncs anava a ajudar-los, i aquest any doncs he tornat i bàsicament doncs ha sigut una etapa molt maca també perquè he estat amb entrenadors que molts són, un parell són de la meva quinta i són amics, i amb uns altres doncs són gent més gran que m'havia entrenat, i llavors doncs ha sigut un bon tàndem, no?, i molt maco, i la veritat que és molt agraït entrenar aquests nois i noies i superagradable, la veritat.
0: De què endavant això t'ha fet és un dels perquès de perquè has decidit seguir vinculat al club, no? Perquè no volies perdre potser aquestes amistats.
1: Tal qual, sí, és així, o sigui, al final són aquestes coses que és una forma de vida, no?, i que estàs vinculat al club, i des d'aquí també aprofito per dir que sempre es pot ajudar al club de qualsevol forma, no sigui només entrenant, sigui col·laborant, sigui portant l'aigua o fent les samarretes, o sigui, és igual el rol, però tothom té cabuda.
0: Aquest any el primer equip ha patit bastant, no sé si l'has seguit o has decidit desconnectar una mica.
1: Sí, l'hem seguit, això no és tan fàcil desconnectar.
0: I com ho has viscut ara ja fora dels camps?
1: Doncs la veritat que empatiment, perquè al final són molts anys, és una situació molt delicada, al final sóc de l'opinió que una mala ratxa, una mala dinàmica no és per una cosa en concreta, és un conjunt de coses, i no és que diguis, ei, si canvio això, canvio aquesta tecla, ja està, no. És un conjunt de coses, els altres equips també juguen,
0: sí.
1: I això també es nota, i crec que al final doncs, són situacions complicades que no li desitjo a ningú, perquè jo l'he viscut com a jugador, hem estat un parell d'anys al Pou pràcticament, el meu segon any concretament, i és una situació difícil, llavors doncs bueno, tot se'n surt, per sort ha acabat bé, així que res, empatiment, però bueno, hem acabat bé.
0: I l'únic que també, per treure una cosa positiva, és que s'omple el Valdiri, aquests dos últims partits contra Sevilla i Barça, no sé si el nivell contra Ordizia, però bastant ple estava.
1: Sí, estava a l'alçada, sí, la veritat que la gent va animar i bueno, es va omplir, que tant de bo doncs tinguéssim aquesta situació més vegades durant l'any.
0: I tant de bo repeteixi aquest any que ve. I has vingut perquè fa unes setmanes has estat a la nit del rugbi català, et vas reconèixer per la teva trajectòria, no sé com la vas viure aquesta nit, entenc que també especial, no?, recordar-ho tot.
1: Sí, la veritat que va ser una trucada que no m'esperava, no? Em van contactar de la Federació Catalana i em van dir, Marcos, mira que has estat premiat amb el Premi de Trajectòria Esportiva. No m'ho esperava, la veritat. Dic, bueno, això et fa pensar ja que estàs bé i que ja no jugaràs més. Però la veritat que amb molta il·lusió, o sigui, va ser una sorpresa, no era algo que jo tenia en ment i aquestes coses doncs sempre s'agraeixen i fan il·lusió.
0: I una mica això de recordar, no? Mira, tot això que he viscut, no?
1: Tal qual, o sigui, és així, no? Dius, ostres, doncs, si ho mires en perspectiva, doncs la veritat que te n'adones més quan passa un temps o quan algú comentes amb algú, de dius, ostres, doncs he tingut aquesta sort de viure molt experiències i vivències gràcies al rugby.
0: Ja per acabar, Marcos, han sigut 25, ja 26 anys vinculat a la Sant Boi, ara no sé què és per tu aquest club.
1: Pues és com la meva segona casa, al final, com has dit, des dels 5 anys, em porten uns pares, la meva germana també és més petita i també va començar amb la mateixa edat, també suposo que per culpa meva, perquè m'havia de seguir i llavors la van posar a jugar, i mira, al final aquí estan els meus amics, m'he quedat aquí a viure, m'he casat, o sigui, al final és casa meva ara, la Sant Boiana i Sant Boi, i estic molt content d'estar aquí.
0: Marcos Puig, jugador de la Sant Boiana, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i felicitats també per la teva trajectòria.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi, trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

0: Is the album. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.